Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a...

0: matí els experts t'hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Albert, fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel, mira,
3: no.
1: Amb un... Però de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
3: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

bon pare. I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessitaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
0: iCat.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella,

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a iCat.
0: A iCat.
2: Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. A iCat. A iCat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. S'espera un matí intens a les carreteres catalanes amb la continuïtat de l'operació sortida per la segona Pasqua fins a les 3 d'aquesta tarda. Es preveu molta mobilitat a la P7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. El Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest període. De fet, el dispositiu especial va arrencar la passada tarda i fins a les 8 del passat vespre van sortir el 44% dels 600.000 vehicles previstos. Són, en concret, 263.000. Per aquest motiu, la P7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retenció en ambdós sentits de la marxa i amb diversos trams. Per això, el mateix Servei Català de Trànsit demana molta precaució a tota la gent que circuli avui per les carreteres catalanes. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia, segons fonts de la missió humanitària. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. L'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tàsers d'Israel contra els membres de la missió humanitària. D'altra banda, en plana cultural, el Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic de Barcelona que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà la capital catalana. Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar. L'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva York o Tití me preguntó. La cantant catalana Bad Gyal va ser l'artista convidada de la vetllada. Busquem ara la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Oreguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. A aquestes hores del matí de dissabte, sense cap mena de dubte, el principal protagonista és aquesta boira que queda concentrada sobretot a tota la costa catalana. En canvi, terra endins, l'ambient és molt més assolellat. De fet, a les properes hores esperem l'arribada de molts més núvols als ciprins que ens deixaran aquest cel molt més blanquinós. La tarda, la boira continuarà ben present a la Costa Brava i la nuvolositat serà més compacta sobretot al Pirineu i Prepirineu, que de fet no descartem alguna gotellada a comarques com la Cerdà, el Ripollès, la Garrotxa o també el Solsonès. Repetim, tot plegat ben poqueta cosa, amb unes temperatures que es tornaran a enfilar per sobre els 34-35 graus a la plana de Lleida i compte a les valls del Pirineu, que estaran per sobre dels 29-30 graus. Ho anirem seguint. Que tingueu bon dia.
1: Gràcies, Marc. I en esports, a partir de les 6 d'aquesta tarda, el Barça jugarà la final de la Champions femenina davant l'Olímpic de Lió. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallet.
1: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.

0: Parlem d'empresa, cada 15 dies parlem d'empresa i tot el que comporta tot això, que no és poc, a través de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. Mireia Tablada, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Com va?
1: Bé, sí? Bé, bé. Aquí estem, avui estem amb el Didac Santos de, de la Calma Salada, un restaurant situat al, al port de Comarruga, que combina gastronomia local, producte de proximitat i també al final és una experiència única davant del mar. Bon dia, Didac.
2: Molt bon dia, què tal?
1: Doncs, a veure, per començar, explica'ns una miqueta què és la Calma Salada i què s'hi pot trobar.
2: Bueno, la Calma Salada és un multiespai en què, en totes les hores del dia, doncs, qualsevol persona, sigui l'edat que tingui, qualsevol família, doncs, pot trobar el seu moment. Doncs comencem sempre cap a les 12 del migdia, aproximadament, on la gent doncs, ve a prendre el vermut, on a l'estiu doncs, acompanyem aquest vermut també amb un DJ, que pot veure doncs, amb els seus companys, pot estar allà practicant esports de platja com es fa dins el port i bueno, pot gaudir d'aquesta doncs, terrassa impressionant que tenim sobre el mar de més de 500 metres.
0: Quan vau agafar la concessió, vosaltres? Va per concessió, això, no, Didac? Sí, sí. Quan la vau agafar, vosaltres?
2: Nosaltres vam començar, vam obrir el juny del 2021.
0: Val. Això, recordo que bueno, ja fa uns anys, amb la tonteria, ja fa 5 anys, però no són tampoc masses, m'entenc, eh? Sí. Com funciona això d'aquestes concessions? És a través del port? Crec que és curiós, de conèixer empresàriament parlant, eh?
2: Mireu, aquesta concessió en concret, el port és un port de la Generalitat, val? Però que està gestionat, perquè va guanyar la concessió, doncs, el Club Nàutic de Comarruga.
0: Val.
2: Aquesta entitat doncs, és una entitat també històrica d'aquí, de la ciutat, que fa molts anys doncs, que gestiona aquest port, i en el 2021 doncs van renovar aquest, perdó, en el 2000, crec que va ser el 2018 o així, van renovar amb el compromís doncs, de fer aquesta ampliació o aquest canvi que hi havia doncs, en el
0: propi
2: port
0: sí.
2: Llavors, un cop ja havien fet doncs, aquestes obres, van començar a buscar doncs, a diferents llogaters per tal doncs, de poder monetitzar doncs, el seu pla econòmic doncs, del port. I és aquí quan ens van proposar, després de que van estar buscant doncs, en diferents, o diferents opcions a nivells de restauradors, primer de tot de la zona, doncs, ens van venir a buscar a nosaltres i ens van oferir la possibilitat doncs, de quedar-nos al petit bar que hi havia inicialment en el port. Cosa que, bueno, que per l'ambició personal que tinc jo amb la meva família, doncs, vam creure convenient que l'espai doncs, que hi havia allà era important doncs, de fer algú impressionant i crec doncs, que ho hem aconseguit.
0: Jo crec que sí. La Calma Salada en aquest punt, que és això, aquests 5 anyets de concessió, tot i que i tu anomenaves la teva família, la vostra trajectòria en hostaleria, no, sí, és llarga i coneguda, també, Didac?
2: Ja fa uns quants anys. L'hem liat bastant. I mira, i en els últims anys, des del 2012, doncs que estem com a molt ubicats en els ports d'aquí del litoral, Vull dir, van començar doncs, amb un invent que ens va venir després d'una crisi molt important, on realment econòmicament ho vam perdre tot, perquè veníem del sector immobiliari, ho havíem perdut tot en el 2008, i degut doncs, a l'experiència que tenia dins el món de l'oci, i a més, doncs, bueno, vaig dir, bueno, doncs anem a tirar, anem-se-la a jugar, i que per casualitats de la vida doncs, va sortir el tema de la daurada de Vilanova, vull dir, va sortint allà, inicialment doncs, amb una construcció provisional total, amb unes casetes, amb 36 casetes vam aconseguir fer doncs, un dels referents de l'oci a nivell de Catalunya a dia d'avui, ja podríem dir. I mira, la vida és així, o sigui que quan les coses doncs, no surten bé per un costat doncs vas cap a l'altre.
0: Exacte.
2: Amb els anys vam deixar doncs, la daurada i bueno, ens van dedicar més al món de la discoteca que teníem el 1876 Vilafranca allà les mateixes Rambla, la Rambla Sant Francesc, i, bueno, quan tot anava ja perfecte, un altre cop ja ens havíem recuperat d'aquella crisi del 2008 i tot anava superbé, doncs va arribar un amic nostre que únicament no vaig ser jo a l'afectat, que va ser un Covid, no? I el Covid, doncs, ens va fer tenir-nos que novament reinventar-nos.
0: Val.
2: I bé, doncs així ens va ser, vam obrir a Segur de Calafell doncs, a la Surfera, amb un espai també molt xulo, que després doncs, no ens vam poder posar d'acord doncs, amb l'Ajuntament de Calafell, per un tema burocràtic i de més, que tampoc entendré mai, però bé, allà està, I bé, i amb bon criteri, doncs, finalment vam escollir, doncs, el Port de Coma-rua després de la proposta que ens havíem fet, però sempre, doncs, amb l'ambició que ens caracteritza de que coses petites no són per nosaltres, i vam tirar
0: endavant. Ja, molt bé, aquest és l'exemple de la calma salada, que, clar, el lloc és envejable, no? Primera línia de mar, amb aquella terrassa que és extraordinària i fantàstica, que costa trobar avui en dia, en altres espais. Però, clar, penso jo, és com un, allò com ho diuen, com un arma de doble filo, perquè val, l'espai és fantàstic i l'espai per si sol es ven sol, però està clar que no ho és tot. I si no hi ha un bon servei, un bon producte, és a dir, no ofereixes un bon què, no ho salves, eh?
2: Mireu, aquesta va ser la nostra lluita des de l'inici. Vull dir, jo venia del món de les discoteques, de liar uns pollastres, doncs, que no m'importava que hi haguessin 4.000, 5.000, 10.000 persones, concerts, festivals, discoteques grans, més petites, bueno, i de més. Però de com em vaig trobar, i de potser de manera inconscient, en què vam muntar un restaurant amb 300 cadires. I un restaurant amb 300 cadires amb una cosa que ens faltava, que jo crec que és bastant important, que és el coneixement, doncs, del que és la cuina i com gestionar, doncs, un restaurant d'aquestes característiques. Uh-huh. Bueno, a tot això, quan et penses, doncs, que amb el personal tot això ho podràs cobrir, val? Perquè aquesta és la idea de qualsevol persona, no? Sabem que...
0: Contracto algú que en sàpiga,
2: no? I ja està. Doncs vam tenir molt males experiències, inicialment. Sort que teníem molt clar quin era el tipus de cuina que volíem fer. Era per això que també teníem molt clar que quan una persona, doncs, no servia o no arribava o no ens podia portar el que nosaltres volíem, doncs, per les dues parts, doncs, renunciàvem, doncs, al compromís, no? I bé, ja fa 2 anys, doncs, vaig decidir anar a estudiar cuina, i me'n vaig anar, doncs, a la Hoffman, a Barcelona, i vaig dir, jo vull aprendre com funciona això, encara que no sigui jo el que es posi els fogots, com a mínim que no em fotin el pèl. I bé, ja fa, ja et dic, 3 temporades que estic a la cuina, 2 anys que vaig anar a la Hoffman, i ara, doncs, tenim una carta molt equilibrada.
0: Val.
2: On premiem, sobretot, doncs, el que és el peix de proximitat. Uh-huh. Nosaltres tenim una zona molt rica de peix. Tenim dues de les llotges més importants, jo crec que les més importants de Catalunya a nivell de peix, que ens ve des de la zona de Tarragona i des de la zona de Vilanova. Uh-huh. Vull dir, en aquesta
0: esteu
2: zona...
0: al mig?
2: Sí. Jo crec que es tenia que aprofitar, doncs, val, aquesta matèria prima que tenim.
0: Sí.
2: És per això que la setmana passada ja ens van donar el certificat de peix de llotja de Vilanova.
0: Oh, wow.
2: És un certificat que aquí en la zona no el té ningú. Vull dir, suposo que a la llarga, doncs, hi haurà més gent que s'assumarà a tot això. Moltes vegades per no tenir el coneixement com accedir a aquest certificat, no perquè la gent no treballi en peix fresc.
0: No, està clar.
2: Que sigui jo l'únic d'això, ni molt menys. Aquí tenim, per sort, tenim molts bons restaurants.
0: Sí.
2: A la zona, tant a la zona de mar o la zona de costa, que és on estem nosaltres, com a la zona del Vendrell i més cap a l'interior, però ens van donar aquest distintiu, que estem molt contents, doncs, per tenir-lo, a part, doncs, del solete que portem arrossegant des del 2023, després d'una visita, doncs, per part de la guia Repsol, ens van dir que ens farien un manament com a restaurant recomanat a dins de la guia Repsol, i finalment ens van donar, doncs, un galardó, que és un solete.
0: Sí.
2: Això et posa una pressió, també, perquè cada vegada ho vols fer millor, i quan encara ja no havíem assumit tot el tema aquest del pes de llotja, del solete, de tot això, la setmana passada ens arriben un mail que ens han posat a la llista McCarthy.
0: Molt bé.
2: La llista McCarthy, hi ha molta gent que la desconeixíem, jo el primer, vull dir, no sabia, i ara m'he estat informant. És una llista que està composada per 5.000 restaurants de tot l'estat espanyol, i a la zona de Tarragona, doncs, hi ha 63 restaurants que estan dins d'aquesta llista, i per nosaltres és un orgull, perquè a més en aquí nosaltres no teníem cap tipus d'informació que vindria ningú a valorar-nos ni res, i això, doncs, bueno, els seus anfitrions que van per diferents restaurants fan les seves notes i demés, i novament ens han destacat sobretot per el que és l'emplaçament i per la cuina de proximitat i senzilla, com és en el nostre cas, que nosaltres no ens emboliquem. Vull dir que el que vulgui venir a menjar una certificació de gamba vermella no se'l menjarà a la calma, ja es farà un bon rossejat com es feia quan fèiem els pescadors antigament, amb el material que tenien a bordo, i ara, des de la setmana passada, doncs, fem l'all cremat típic de Vilanova i la Geltrú, que és tret, doncs, a la recepta que es fa en el concurs d'all cremat que es fa a la platja de Vilanova.
0: Ai, cremat de moixina.
2: El cremat, en aquest cas, el fem de rap.
0: De rap, d'acord, d'acord. Sí. És que ho he dit perquè m'agrada molt aquesta frase, és la frase, no la tipologia del peix, però l'any cremat de moixina sempre m'ha fet molta gràcia, l'any cremat de moixina.
2: Està molt bé, de fet, està molt bo, també, el de moixina, però nosaltres, en un restaurant, jo sempre considero que les coses han de ser com a fàcils.
0: Sí, no? Sí, és cert.
2: Llavors, el tema del rap, primer, que ho entén tothom, i segon, que a l'hora de menjar és molt més senzill, possiblement, que la moixina, per al tema d'espines i per al tema, doncs, de la feina que et suposa.
0: I tant, no queda clar. Escolta'm, doncs, Didac, per no entendre'n de cuina...
1: Sí.
0: Oida, és a dir, t'has posat molt les piles en aquests darrers anys, eh?
2: Bueno, també compta que nosaltres venim de família pescadors.
0: Clar, per això dic que algú d'experiència n'hi havia.
2: Clar,
0: però oida, la molta feina que has pogut fer, que heu pogut fer en aquests pocs anys, en aquesta matèria,
2: Sí, bueno, també veiem que hi havia un buit, no? O sigui, que al final tenim una zona on hi ha molta restauració, on el nivell de restauració és alt, on la competència és alta,
0: sí.
2: I jo soc d'aquests que m'agrada estudiar contra qui estic, no?
0: Val.
2: O sigui, sí, a mi m'agrada... Sí. O sigui, intento sempre ser el millor, no?
0: Val.
2: I a vegades queda una miqueta sobrat, però és que és
0: la realitat. Sí, a la feina sempre has intentat fer-ho la millor manera possible.
2: Intentem-ho fer, jo tinc la gran sort, doncs, que tinc la meva dona al meu costat i la meva filla, que elles se l'encarreguen de la sala, que ho fan superbé, a més ho saben gestionar perfectament. Jo al final, per decisió pròpia, vaig decidir, doncs, de baixar a la cuina, també amb la mentalitat molt clara que és el que volíem. Nosaltres no volíem complicar-nos la vida, volíem que realment la gent valorés el que era la matèria prima, i per sort en aquesta zona tenim molt bona matèria prima. I després, doncs, bueno, que tinc molts bons amics, doncs, que han estat en un dels restaurants, o ha sigut, família d'un dels restaurants més reconeguts dins de la cuina catalana.
0: Sí, sí, sí.
2: O sigui que estic parlant, doncs, del Curro Mestres, que és fill del francès... Del
0: Xavi Mestres.
2: Del Xavi, no, del Xavi...
0: Ai,
2: no,
0: perdó.
2: Del germà.
0: Sí, d'acord, sí.
2: I d'alguna manera, doncs, clar, ell és la persona que... No és que estigui en els fogons, sinó que constantment m'està dient això no. I quan et diuen tant això no, l'embut es va posant cada vegada més petit, i el que acaba sortint, doncs, és el resultat que a dia d'avui tenim, no? Una carta curta de 22 plats, amb diferents tipus d'arrossos, per tots els gustos, i sobretot treballar, doncs, en matèria prima de primera qualitat.
1: I també aquest acompanyament, no? Al final, vull dir, està la família, no? També a la cuina tens, doncs, el xef, i estàs tu també, al final, acompanyar-se, no? És lo principal.
2: Sí. Bueno, aquest xef que t'estic parlant en concret és un xef extern, Vull dir que ell no està a la cuina. Nosaltres allà el que tenim són mans de gent molt motivada, que entenen perfectament, doncs, quina és la cuina que volem, i al final, doncs, és programar i tenir molt clar, doncs, que la cuina amb menys es pot fer molt més, no? I és el nostre cas, o sigui, els nostres productes o els nostres plats, doncs, més de 4 o 5 ingredients no n'hi ha cap que em porti, no? I això la gent ho valora perquè, sobretot, doncs, poden apreciar el que són els gustos.
0: Sí, sí. Menys és més, sempre, i la cuina, com que també la cuina és cíclica, s'ha de dir, ara ja estem tornant a aprendre des de fa uns anys, per sort, després de les certificacions i aquestes coses, ens hem adonat que la cuina també menys és més, i a vegades, no, ingredients o receptes senzilles són molt més gustoses i més atractives, a vegades.
2: Jo sempre recomano, que a mi, per mi, ha sigut una guia, o sigui, jo tinc diversos referents, vull dir, restaurant, per exemple, Peixerot, doncs, de Vilanova, en el seu dia, el gust que tenia quan jo anava de petit, també amb la família i demés, però, per exemple, i si teniu l'oportunitat, la gent, doncs, que es guiï per al corpus de la cuina catalana, val? Que allà, doncs, hi ha receptes molt autèntiques, molt bones, on la tècnica és important, però on es valora moltíssim que és el producte que tenim, i no cal emmerdar-nos a portar salmons d'Irlanda i salmons de no sé què, perquè tenim un producte molt important, i a vegades no per ser important no vol dir que sigui car, on la cuina de Catalunya està sobre de moltes cuines d'arreu d'Europa, no?
0: Deixa'm acabar de completar la pregunta que et feia abans amb el tema de l'entorn i del port, que és evident que està en una zona privilegiada, no ho és tot, i ara hem demostrat que el producte i la idea és primordial perquè això funcioni, però també vull preguntar-te, crec que en altres ocasions també t'ho havia preguntat, el lloc és fantàstic, és envejable, però clar, és un port. No sé si això aporta beneficis que encontres, és a dir, clar, no és un lloc cèntric, no està al mig del passeig marítim, no és una zona de pas, és a dir, que hi has d'anar-hi. No sé això què comporta,
2: Sí. Aquesta valoració, justament, abans de dir el sí, després de mitja hora que em van proposar, la vam fer, no? Mireu, jo crec que com a ruga, o el Vendrell potser moltes vegades no ho acaba de valorar, però tenim un dels ports més bonics de Catalunya.
0: I després de la remodelació encara més, clar.
2: Encara més, vull dir, és un port on és petit, és familiar, on els socis tots es coneixen tots, on no hi ha grans pretensions, val? I on d'alguna manera, si fas un passeig, doncs per al passeig marítim, doncs pots arribar perfectament dins el port. Lògicament sempre hi ha mancances, i jo les reclamo, també, que ara sembla com si tot anés perfecte, sempre hi ha mancances, però el fet de que siguin allà, quan tu crees un espai, al final generes una necessitat. És una miqueta sempre la idea que jo tinc. O sigui, jo si muntés un negoci, jo em veuria capaç de muntar un negoci, o sigui, de fet, tinc en el cap ja, de buscar doncs, un territori que com a mínim necessitis 20 minuts de cotxe per arribar-hi, que sigui difícil, i una vegada estiguis allà, l'experiència sigui inolvidable. I una miqueta, aquesta és la idea. Val. Vull dir, no nosaltres no som el Zara, que busca ciutats doncs, de 500.000 persones on hi hagi un pas constant doncs, de 300.000 persones que cada hora hi passin 6.723. Nosaltres no som així. O sigui, la calma salada va molt més enllà doncs, d'aquestes idees del que és el volum. La calma salada va en que sigui un lloc emblemàtic on hi siguis a gust, on a qualsevol moment del dia hi passen coses i on si vas per 5 minuts no et val la pena, sincerament.
0: Va, sí.
2: Vull dir que allà, d'alguna manera, nosaltres sempre busquem doncs, que la gent se senti gust en qualsevol moment, en qualsevol espai doncs, de la calma i que s'hi pugui estar hores.
0: Està clar.
2: És per aquí on tu amortitzes, diguéssim, caminata que t'hagis pogut fotre des de Coma-ruga o inclús en el cas aquest, que un dels problemes que teníem era el tema de l'aparcament, o que la gent veia era el tema de l'aparcament, nosaltres si vens a dinar doncs ja et donem un tiquet de 3 hores d'aparcament. Vull dir que tens de sobres doncs, per això.
0: Exacte, per dinar, per sortir.
1: Al final és l'experiència global, no?
0: Que la gent torni, no?
1: Clar, i que la gent repeteixi, exacte.
2: De fet, ara ja estem, i també amb els anys també hem anat aprenent que això no pot ser únicament un negoci de temporada, d'obrir 3 mesos. La infraestructura que necessita actualment les instal·lacions doncs requereix com a mínim tenir que obrir 8-9 mesos a l'any, com a mínim. El primer per assegurar-nos de tenir una plantilla que ens doni sempre una continuïtat en el servei, i segon perquè o sigui, jo crec que és més bonica les postes de sol a la calma salada en el mes de novembre que no en el mes d'agost.
0: I tant.
2: Vull dir que, bueno, que això és el que estem lluitant. L'any passat ja van tancar a finals d'octubre i aquest any tancarem a finals de novembre. Val. I tornarem a obrir per Setmana Santa.
0: D'acord, esteu oberts, doncs, ara ja, ara mateix?
2: Sí, des de Setmana Santa ja estem oberts i, a més, sorprenentment, omplint tots els caps de setmana.
0: Fantàstic.
2: O sigui que
0: bé.
2: Estem molt contents.
0: Que bé. Així, doncs, la reobertura d'una nova temporada a nivell logístic, suposo que tampoc no... En aquest sentit, aquesta idea que teniu, no suposo que és tan copiosa com podria ser amb un tancament de temporada més complet, no?
2: Bueno, mira, okay. Jo sempre ho comparo, ho podríem comparar amb els castells. Els enxanetes van canviant perquè creixen, no?
0: Clar.
2: Si tu al final tens uns bons baixos durant molts anys, no?
0: Clar.
2: I en el nostre cas doncs, tenim un equip fort de 5 persones que treballem doncs, durant tot l'any per aquest projecte i que després tots són incorporacions i tothom s'ha d'anar adaptant d'alguna manera a la idea que tenim, ja sigui sols ja no sols a la cuina, sinó també doncs, en el tema de la sala i en el tema doncs, de la cocteleria, en el tema d'aquestes experiències o d'aquests moments del dia doncs, que s'ha d'anar cobrint, però tenim molt clar què és el que volem, tot i a dia d'avui, que això ho comentàvem abans i suposo que això no és nou, que això són minuts gratuïts, vull dir, amb els problemes que hi ha a dia d'avui amb el personal, però vaja, a dia d'avui o sigui, és que t'has d'adaptar, és que l'era ve per aquí,
0: vull dir,
2: al igual com amb la cuina, hem tornat a lo tradicional, doncs amb el tema del personal, doncs, bueno, doncs ens tenim que fotre i intentar doncs agafar gent motivada, que encara que no tingui experiència, doncs puguin donar el 100% d'ells i ja està.
1: Al final és el tema del talent i de la formació, no?, que és aquesta mancança i bueno, que costa de trobar.
2: Sí, la veritat és que sí. Mira, de fet, demà hi ha el Tamarís.
0: Sí, el Market
2: sí.
0: Job.
2: Sí, nosaltres per segon any hi anem. L'any passat vam recollir molts currículums, com a 70, després de fer una selecció vam agafar, no sé si 2 o 3 persones de tots ells i realment quan nosaltres fem una entrevista de treball el que busquem és que la persona cregui en el projecte i vegi doncs, que pot aportar més enllà doncs, moltes vegades de l'experiència.
0: Sí, perquè, sí.
2: Bueno, ja sabem, després de l'experiència dels primers anys, doncs, amb la calma, a mi el tema de que algú porti molts anys en una cuina però fent les coses com les fa, com que no són o no és la idea que nosaltres tenim,
0: que és
2: treballar el producte net, treballar el producte fresc, i a més, doncs, bueno, preferim que hi siguin mans i ja el formem i ràpidament ho acaben entenent.
0: Sí, no? Sí. De fet, t'ho volia preguntar, ho tenia cap a preguntar-t'ho, perquè recordo una altra de les teves visites en aquest espai, això ja vam comentar-ho, i que no és nou, que ja es coneix, que és aquesta crisi de personal qualificat en el sector d'hostaleria i tal, i que és un mal de cap important per a vosaltres. Tot i així, i no és per exculpar aquests treballadors, sinó també una mica que a vosaltres com a empresa familiar, que és un sector complicat, La hostaleria, la restauració, l'oci, és un servei dur, és una forma de vida dura, s'ha de dir.
2: Sí, però si hagués estudiat una altra cosa, però com que no vaig estudiar i vaig decidir doncs, ser emprenedor... Doncs,
0: em va cridar la vocació,
2: Bueno, tampoc m'ha anat tan malament, al final. Vull dir, jo crec que és com tot, quan tu estàs disposat a treballar per la gent, ja siguin diferents sectors, però sobretot en el món de la restauració, al final és entendre doncs, que la gent ve a tu no per una cosa en concreta, sinó per viure una experiència. No?
0: Sí,
2: llavors,
0: sí, sí.
2: Si tu al final això ho entens, ja sigui en el món de les discoteques, en el món de tot, no t'has d'enfadar amb el món. Hi ha molta gent doncs, que jo m'han fet creu, no? que porten 30 anys no? portant, gestionant un restaurant i se senten en una taula com aquí i estan tota l'estona renegant. No? Jo, la veritat, dic... No cal, però no ho facis. És que ningú... O sigui, al final, jo fa 5 anys, quan jo vaig decidir amb la família doncs, de muntar la Calma Salada, tots sabíem doncs, que bueno, clar, que és una feina, i a més, i la meva dona és infermera, o sigui que feina en tindria a dia d'avui.
1: Sí.
2: Tot i més.
0: I
2: va renunciar a això, però també perquè va entendre que això era un negoci familiar, que nosaltres teníem que transmetre doncs, aquests valors que tenim com a família, que tenim que entendre perfectament què és el que volem, com ho volem donar, i a partir d'aquí, doncs ja està. Clar que és un problema, doncs, el tema del treball. Jo crec que, sobretot, no és tant per la gent qualificada, perquè les escoles d'hostaleria crec que van una miqueta justos, sincerament, i després, també és veritat que les escoles d'hostaleria, algunes d'elles subvencionades, val? On tots aquests nanos haurien de fer doncs, unes pràctiques, després també hi ha unes limitacions de cara a l'empresari per poder agafar amb aquesta gent. O, sobretot, doncs, ja estan col·locats d'una manera sembla que estiguin fent l'escola d'hostaleria de l'hotel, no sé què, dius, bueno, i els de més, i els petits, i de més, per què no tenim aquests...
0: Per l'oportunitat de poder...
2: Però vaja, jo de fet, jo crec que de tot el personal que tenim més del 80% no ha estudiat hostaleria i el 30% potser és la seva primera vegada que treballa i el 50% segurament que no voldrien treballar en l'hostaleria i és el remei que els ha tocat.
0: Val.
2: Però vaja, motivant el personal, tenint-los contents, no renunciar a pagar-los el que se'ls té que pagar, no renunciar a assegurar-los les hores que se'ls té que assegurar. Si tot això ho fas bé, al final acabes tenint un bon equip i cada any totalment diferent i cada any doncs, et pot donar una sensació diferent, però,
0: sí.
2: Però tampoc cal tampoc menjar...
0: No cal. Jo també anava molt i vull encara aprofundir una mica més en aquest casuística personal que jo crec que és una mica el que ens agrada en aquest espai, que és una mica conèixer a la gent que hi ha al darrere tots aquests projectes i la implicació personal, inclús a vegades emocional, que hi ha en aquests projectes, com tu també a vegades ens transpues. Vaig a la cuina, perquè jo sé la cuina, un obrador de pastisseria, però la cuina són molt dures. És a dir, dins d'aquesta pàtina de l'elaboració, no?, d'aquests plats fantàstics, de fer contentar la gent, d'aquests arrossos meravellosos, el que és la cuina, logísticament parlant, fa calor, hi ha nervis, hi ha pressió, els serveis és una marató. Ostres, això a vegades no ho coneixem, els que estem a la taula esperant el dinar,
2: Jo moltes vegades, quan la gent es queixa, jo li dic a la Maria, la meva dona, dic...
0: Que vagin
2: 2 minuts, mira, que t'has d'anar al lavabo, que passi per aquí 30 segons. Sí, és un patiment, però al final la satisfacció està... A més, nosaltres tenim un sistema, no sé si... Bueno, la cuina està baix i la terrassa està dalt, lògicament. Doncs tenim un sistema de runners, dos nanos que van pujant i baixant, i la meva obligació és que els plats es buiden dels sobrants del menjar, es buiden davant meu. Vull dir, perquè hi ha allà el passe del Brut i jo estic allà en el passe del Net i jo vaig veient tot el que baixa. Quan hi ha algun plat doncs, que està mig ple, jo pregunto el per què s'han deixat aquest plat i automàticament o pujo jo o li dic a la Maria, pregunta què ha passat amb aquest plat, perquè jo soc com a molt obses en aquest sentit. Tot és passió i la gent que està a la cuina, doncs, bueno, si els agrada el que fan, que al final tu es fas partícip també de les receptes, si nosaltres fem reunions de cuina, ara mateix doncs, tenim un equip de tres persones marroquins, val? I una persona d'aquí i jo, i ara mateix ens ho estem portant perquè estem en temporada baixa, encara no estem treballant al màxim i demés, però jo faig partícip a tothom. Faig partícip a tothom.
0: Bé.
2: És gent doncs, que en moltes ocasions doncs, haurien de venir a treballar una miqueta més tard i venen abans, estan allà, es prenen el seu cafè llet, comencen a xerrar, es motiven per si sols, revisen doncs, totes les comandes. No sé, jo a dia d'avui puc dir que estic molt content amb l'equip, que no és el suficient, eh? Vull dir que encara ens falten persones per poder cobrir doncs, els serveis de la canya de l'estiu. Però a dia d'avui... Jo estic superorgullós. I veure gent doncs, que no són d'aquí, que no entenen. Perquè mai a la vida han provat un all cremat, o mai a la vida han provat un rossejat, val? O inclús com saltejar doncs, un escamarlà de Tarragona. Això no ho han fet, no està dins de la seva cuina tradicional i fer-los entendre, i fer-los llegir, i mirar, i donar-los les receptes, i aquesta persona, aquest amic meu, doncs, que vingui i els hi faci fer... Home, això té molt de valor, no? Perquè ens pensem doncs, que al final molta de la gent que ve de fora sol venen aquí doncs, o la gent es pensa que sol volem d'ells matxacar-los a treballar i tot això. No, nosaltres volem també que aprenguin doncs, la cultura, sobretot doncs, d'aquesta cuina senzilla, però que aquesta cuina doncs, amb molts valors i sobretot doncs, de peix de proximitat.
0: No, hi ha molta cultura, hi ha molta proximitat.
1: Transmetre-ho tot això.
0: Sí. Quan comença la canya, doncs? A partir de Sant Joan, més o menys?
2: Sí, espero. Espero. Sí, bueno, fins ara hem anat obrint de dimecres a diumenge, des de Setmana Santa, per primer any. Abans sol obríem divendres migdia, dissabte migdia i diumenge migdia. Inclús crec que dos anys enrere sol fèiem dissabte i diumenge, però bueno, ara, a dia d'avui ja obrim de dimecres a diumenge, de 12 al migdia fins a la posta de sol. La posta de sol ens marca el tancament doncs, de la jornada i a partir del juny ja obrirem també aquest horari més divendres nit i dissabte nit i a partir del 15 de juny o Sant Joan ja començarem a obrir tots els dies, a excepció del dilluns.
0: Ja, tot,
2: si
0: ja
2: aconseguim temporada. Crear tota la plantilla per poder cobrir tots aquests horaris, ho farem així.
0: Perquè poder obrir tota la temporada, és a dir, que jo sé que és un dels hàndicaps també dels barris marítims i dels pobles marítims, que és una mica, com ho diuen, desestacionalitzar la temporada i que realment durant tot l'any es pugui gaudir d'aquest tipus d'atractius gastronòmics. Està molt lluny, com arruga el Vendrell, de poder arribar aquí, o què? No,
2: o sigui, l'objectiu ja és aquest. Sí. L'únic que, bueno, nosaltres tancaríem el desembre, però per el compromís que tenim des de fa uns anys i que perquè tenia un altre negoci, que era la discoteca El Iaia a Vilanova. No, en els dos últims anys no hi he pogut anar, però a nosaltres ens agrada molt anar a Tanzània. Val. Allà tenim doncs, una ONG i tenim allà un orfenat on anem a col·laborar i jo aquest any sí o sí vaig, o sigui, ho sento molt, si algú es volia fotre un arròs.
0: No, però bé, també són les vacances, no? És a dir, que és lògic, no?, que qualsevol establiment mínim un mes o unes setmanes pugui descansar, jo crec que és lògic,
2: I és això, jo crec que aquest any farem un parell de mesos, de tancament, sobretot el tema del desembre, perquè tampoc té massa sentit, i sobretot perquè nosaltres volem marxar, i el mes de gener, perquè és un mes que no...
0: Cuesta d'enero.
2: Sí. No, que no tenia massa sentit, i començàvem amb aquests mínims. Llavors, a partir del febrer, la Setmana Santa de l'any que ve cau molt aviat, també sí. Doncs ja obrirem doncs, per Setmana Santa. O sigui que tancarem dos mesos i mig aquest any.
0: Fantàstic. Bé, doncs res, endavant. Enhorabona per la feina, Didac. Gràcies. Perdona que a vegades jo vaig una mica més enllà i... Com dir-ho?
2: Apreta.
0: Ara, també amb la presència de la Mireia. Ara vull... Estic com molt sincer, eh?
1: No.
0: És una mica com a mi m'agrada treballar, com m'agrada fer ràdio. A vegades, aquí tenim un hàndicap, i és cert, i la Mireia n'hem parlat fora dels micròfons, és que a vegades quan ve una empresa, quan ve un empresari, hem d'anar molt en compte, perquè això no, no pot semblar o no ha de semblar un public reportatge, perquè nosaltres veniu aquí de forma totalment gratuïta, eh? Sí, sí. És a dir, veniu aquí a promocionar els vostres negocis, o sigui, de manera oberta...
2: No, és que vinguem gratuïta, és que no ens feu pagar.
0: Exacte, això, tot seria mirar-ho, tot seria
2: mirar-ho. No, però no. Que les coses serien, no, és que vosaltres no cobreu per venir, lògicament, si hauríem de pagar, en molts casos, en moltes empreses hauríem de pagar, per parlar de su libro.
0: Sí.
2: Però, bueno, està bé.
0: Per aquí vaig, eh? Aleshores, una mica, l'intenció, ja que a mi m'agrada aquest tipus de periodisme, és conèixer això, la part personal de tot, eh? És a dir, avui perquè estem parlant amb tu, a vegades quan parlem amb un polític, el mateix, eh? El que suposen les coses. I per això a vegades, potser faig preguntes que m'agrada fer trencar una mica aquesta línia de flotació que teniu molts empresaris, que veniu amb un missatge après, veniu amb les ganes, que és lògic, eh?, de promocionar, de fer, de tal i de dir, sobretot, i sé que també us ensenyen molt a fer aquestes coses en moltes formacions. A mi això m'agrada trencar-ho, perquè justament aquesta part personal de les coses crec que ajuda a fer arribar el missatge i al final el producte d'aquest tipus de coses.
1: Bueno, és que al final d'escriure una miqueta, jo crec que també la personalitat del Didac crec que descriu la Calma Salada al final, sí. I llavors quan tu indagues i coneixes una miqueta i amb les preguntes que, per exemple, t'ha fet el Pere, jo crec que es veu reflexada una miqueta què és la Calma Salada.
2: Sí. Bueno, jo vaig ser polític, eh?
0: Sí, és veritat, ara m'ha vingut al cap.
1: No,
0: em van venir flaixos, és veritat.
2: Però vaig ser polític, a més mai he fet, mai m'han donat formació, al contrari, jo he fet formació. I després, mira, al final, jo no tinc que vendre res.
0: Ja.
2: O sigui... Jo, el resultat està en que em vinguis un dia i et fotis
0: un negoci. I ho provis, no? Clar.
2: I hi ha gent que li agrada, hi ha gent que no li agrada, hi ha gent que detectem si li agrada, hi ha gent que detectem si no li agrada. Jo sempre dic el mateix, o sigui, si un està convençut del que està fent, ho està donant tot, i de més, a partir d'aquí, les opinions doncs, són molt subjectives. No? El dia d'avui estem en un món on constantment ens estan valorant. No,
0: sí,
2: o sigui, així mitjançant les xarxes vas amb...
0: És un tema això, també
2: vas amb un cuidado, vull dir que a vegades dius, hòstia, és que per culpa d'una xurrada doncs una persona doncs, t'ha matxacat, i a més, ojo que la taula no sigui de 8, perquè llavors ja et matxacen els 8. O sigui, la gent a dia d'avui no té cap tipus de compassió a l'hora de ser negativa, a l'hora de valorar-te. Sí que, és, que en el cas contrari, a l'hora de valorar-te en positiu costa una miqueta més a nivell de xarxes. Vale? Hi ha un esforç. Jo sempre dic... treballa, destreballar, valora el que fan els altres, valora el que, fins on tu pots arribar, prepara't i ja està. I que guanyi el millor.
0: I tant.
2: És a dir, que ja està. O sigui, nosaltres, per sort o per desgràcia, hem fet la inversió de la nostra vida a la Calma Salada. De fet, ho tenim tot posat allà, amb tots els riscos que hi ha hagut, amb tots els problemes doncs, que té doncs, el port, la zona de Coma-ruga, l'estacionalitat... Bueno, mil coses que passen doncs, en aquella zona... Però nosaltres a dia d'avui podem dir que estem molt contents doncs, del que és la calma. I si demà la calma s'acaba, però que sigui, perquè... Doncs, bueno, jo sempre estic obert a fer els negocis, eh? Sempre. Tota la meva vida, eh? Al final són negocis, no ens oblidem, eh? Que hi ha gent que s'enamora del seu negoci i després agafen depressions. No, a mi jo em vaig aprendre molt que el dia que em van obligar a vendre la daurada. I en allà vaig entendre que sols eren negocis per la meva part, com a perjudicat, no? O persona que es va quedar trista perquè va perdre algú que va parir, com a per l'altra part, que era una persona doncs, empresària, que al final el que buscava era una compta de resultats i de més. Així ens els hi va... i així ens en va amb mi. Vull dir que cadascú el seu camí, no?
0: Cosa que vas dient, cosa que seguiria amb aquesta vessant de dir, explica'ns-ho, Didac, això, explica'ns-ho, saps què va passar aquí, eh?
2: El dia que vulguis.
0: I trencar justament... Ostres, de bo, jo
2: moltes vegades m'ho han preguntat i no ho he dit mai.
0: Doncs pues un dia aquí podràs fer-ho, Didac.
2: No, igual no? Ho fotem un cafè perquè...
0: Vinga, ostres, potser... va, també t'ho compro. Va.
2: No, perquè no m'agradaria acabar en judicis.
0: No, ostres, és cert, també és veritat.
1: Sí,
0: són temes delicats.
1: Potser si ho evitem, millor.
0: És veritat, som temes delicats, però a vegades torno a dir, trencar les cotilles, trencar les corbates, trencar segons quines postures també en el món empresarial, a mi m'agrada moltíssim. Potser perquè no formo part, la gràcia és aquesta, com que jo no en formo part, no és com vosaltres, evidentment que treballeu en aquest sector, jo com que no és el cas, doncs potser m'atreveixo més a trencar doncs, certes línies de flotació, però és evident amb tot el respecte
2: del món. El polític que més funciona és el políticament incorrecte.
0: Sí, és veritat.
2: O sigui que a dia d'avui no deixis mai de dir el que penses i tot anirà bé.
0: Correcte. A més, amb educació, amb respecte, pots dir qualsevol cosa.
2: Sempre, això, sempre.
0: Didac, gràcies per venir, de veritat.
2: Moltes gràcies. Gràcies, com sempre.
1: Gràcies, Didac.
0: Mireia, agenda...
1: Breu agenda. Aquest dijous tenim el Garraf Emprentur a Cubelles. És un acte per tots els emprenedors per fer sinergies al Centre Social de Cubelles. Serà pel matí i els esperem a tots. A més, també la setmana que ve presentem l'índex comarcal d'economia per comarques a l'Escorxador, a Vilafranca, i finalment també anar apuntant a l'agenda l'11 de juny, que serà la nit de l'empresa, on volem que això, totes les empreses del Gran Penedès, doncs estiguin presents. Serà una gran festa i tenim moltes ganes de que arribi el dia.
0: Que bé, fantàstic, ja en parlarem, a mesura que vagi arribant. I tant que sí. Molt bé, doncs gràcies, Mireia. Ens retrobem d'aquí 15 dies.
1: Exacte. Adéu, Pere, gràcies.
0: Bé. Adéu, adéu.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Cantó en català, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Què tal, com va això?
1: Doncs molt bé, sí? Molt bé. Presentant un nou concert.
0: Molt bé. Si vens és perquè hi ha alguna cosa a explicar, eh,
1: sí, sí,
0: Anton?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És el cas, és el concert d'aquest proper dissabte, que ara en parlarem. Jo feia referència al Cor Orfeo Parroquial, perquè hi feu una col·laboració,
1: sí.
0: Eh? Sí, però, sí, sí, sí. Però, diguem, el pes i la responsabilitat important, eh, d'aquest concert és el Cor Júbilo d'Alcanar, i que sí, justament han preparat un repertori xulíssim i que de seguida coneixerem també, eh, Anton?
1: Sí, sí, molt bé, molt bé.
0: Hem de
1: sí.
0: recollir una mica això, com es presenta tot aquest concert. I, de fet, ens el presentes tu, que tenim a l'altra banda del fil telefònic, Anton,
1: sí,
0: et sembla?
1: Sí, sí, sí. Tenim el Gerard Ramon, que és el director del Cor Júbilo d'Alcanar, un vendrellenc afincat al Canà. I aleshores em fa molta il·lusió poder tenir també el Gerard comentant aquest concert que farem, que faran, vaja, els de la Coral Júbilo aquest dissabte al Tívoli.
0: Perfecte. Doncs el tenim ben a punt, crec, telefònicament. Gerard, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, bon dia.
1: Hola, bon dia, Gerard.
0: Com estàs?
2: Bon dia.
0: Gerard, tu ets vendrellenc, eh? Ara explicava el Ton.
2: Sí, jo sóc del Vendrell. Jo sóc el net de Cal Casimiro.
0: Ostres, val, d'acord, d'acord.
2: Molt bé. El meu tiet és el Josep Canyelles.
0: Fantàstic, sí, sí, ara ja t'hem ubicat.
2: I, bueno, jo sóc el fill de sa germana.
0: Molt bé, fantàstic. Allò, també és la típica pregunta del Vendrell, que és aquesta de quina casa ets, tu, eh? Una mica és això, eh? De fet, en la teva trajectòria musical, i és el que podem trobar en aquest díptic que s'ha publicat, eh, per aquest concert de dissabte, justament quan es parla de tu i de teva, una mica la teva biografia, es parla de que justament vas participar en aquesta coral d'infants, eh, del Jan Toldrà, que també ha estat un punt de referència musical aquí al Vendrell, així que tenim una trajectòria musical consolidada i també propera aquí al Vendrell, si es pot dir així, tot i que després evidentment has anat ampliant la formació, aconseguint una qualitat important, en la teva feina, en Gerard.
2: Bueno, sí, sí, sí. Quan vaig estar aquí a Vendrell, doncs hi vaig estar amb el Cor del Toldrà, que això ja ho va dir el meu avi, el Casimiro, li va dir a ma mare, aquest nen canta molt bé, l'hauries d'apuntar a la Coral del Jan. Dic, doncs, bueno, em van apuntar allà i allà vaig estar fins que em vaig fer gran.
0: Molt bé, fantàstic, que bé, que bé. Gerard.
1: I també, deixa'm apuntar,
0: digues.
1: Referent als enllaços familiars i tot això, la Núria Canyelles, que és la que ens ha fet el relat del llibre de l'aniversari de Pau Casals,
0: sí,
1: i el Gerard són cosins.
0: Molt bé.
1: No?
0: Sí, sí.
1: No, Gerard? Que sou cosins?
2: Sí, sí. Núria? Ella és la filla del Josep Canyelles,
1: clar,
2: del germà de ma mare, i per tant som cosins germans.
0: Fantàstic.
1: Vendrellens de soc arrel.
0: I tant,
1: Vull dir, doncs, que amb l'Associació Musical Pau Casals hi tenim una doble connexió ara.
0: Fantàstic, que bé.
1: Sí,
0: que bé.
1: Sí,
0: i d'aquí
1: sí,
0: aquesta
1: sí.
0: col·laboració, d'aquí aquest concert i del que ha de passar justament aquest dissabte a l'Auditori del Tívoli. Explica'ns, Gerard.
1: Per fi fem aquest concert.
0: Sí que ha costat de programar això.
1: No, bueno, per fi, perquè el Cor Júbilo d'Alcanar, dirigit per un vendrellenc, i el Cor Orfeó del Vendrell, dirigit pel Jordi Soler. Ells dos són amics, es coneixen. I aquestes dues corals que són d'alguna manera germanes, no ens hem trobat mai encara.
0: Ostres,
1: i des de l'Associació Musical Pau Casals estem molt contents de provocar aquest concert, no? De tenir aquest concert de dues corals semblants, de característiques semblants, que cantem aproximadament les mateixes peces amb el mateix nombre de cantaires i dos directors que són entre ells són amics, de forma que per fi ens trobem aquestes dues corals, no, Gerard?
2: És veritat, sí, ens hem parlat moltes vegades, hem coincidit moltes vegades, però aquest dissabte serà la primera vegada que ens veurem les cares dalt d'un escenari.
0: Ostres, clar, que bé, de veritat.
1: Sí, sí, bé. Molt bé, i que continuï, perquè nosaltres creiem, des d'ara jo parlo des de la vessant del Cor Orfeo Parroquial, que això ha de tenir una continuació probablement al Canà, algun dia, eh?
2: Sí, ja ho tenim. Nosaltres ja ho tenim una mica previst.
1: Veus?
2: Que quan coincideixi tot, doncs, el Cor Orfeó va així al Canà a fer el seu concert.
0: A tornar a la visita, no? En certa manera, a tornar a la visita. Va, ara, si us sembla, Gerard, centrem-nos en el concert d'aquest dissabte. Qui ha de passar? Com heu preparat aquest concert? Què heu triat?
2: Bueno, jo he triat un concert el més distret possible. I hi ha una barreja de tot. Vull dir, no és monogràfic. Hi ha una mica de tot. I toquem òpera, cantem una peça molt bonica, molt distreta, de la flauta màgica de Mozart, que es diu Das Klingeln von Herrlich. Això l'alemany meu no és massa bo, però traduït al català és Que bonic que sona.
0: Molt bé.
2: Però sí que s'entén bé.

0: bonica, no la podíem cantar, perquè una sardana només és musical. I bueno, em vaig animar a ficar-li la lletra, i ara doncs vaig arreglar-lo una mica per la coral i amb acompanyament de piano, i bueno, ara ja la podem cantar, que és, ja veureu que és molt bonica d'escoltar.
1: Que bé, fantàstic.
0: Després ens, també toquem Àngel Guimerà, encara que no sigui músic, era poeta, no?
1: Sí.
0: Li cantem l'himne dels pirates del musical Mar i Cel, i també penso que també serà distret, serà bonica d'escoltar.
1: Molt bé.
0: Després tenim... Bueno, ara nosaltres celebrem el 35è aniversari de la coral. Igual que l'Orfeó ara està celebrant el seu 70è aniversari, si no m'equivoco.
2: Sí, sí, el 70.
0: Nosaltres estem treballant per fer un gran concert el mes de desembre al nostre auditori, en el qual farem una mena de selecció més reduïda de lo normal dels Miserables.
1: Oh, ostres!
0: I doncs, bueno, us oferirem tres peces d'aquest musical, per ja començar a fer una mica de boca ja.
1: Ostres!
0: Després cantarem de la sarsuela Cançó d'amor i de guerra de Rafael Martínez, la part, una de les peces més boniques i més conegudes, que és Pirineu.
1: Home, i tant!
0: I, bueno, tenim una estrena. Estrenem una cançó. Una cançó de Lluís Sintes.
1: Hombre!
0: I el deus
1: ja el coneixem, el coneixem bé. De fet, ahir ja va estar aquí tot. Ahir va estar aquí la ràdio.
0: Veus? El Lluís Sintes va escriure fa anys una cançó que es deia La cançó de la sirena, de Mahó. I un dia quan va venir per aquí el canal, bueno, no me'n recordo per què, me la va presentar, però en una versió nova, en una versió coral. I va dir, mira, aquesta us la dono a vosaltres perquè l'estreneu vosaltres. I bueno, l'hem estat treballant, i va dir, on pensava jo, on l'estrenarem? Dic, home, què millor estrenar-la? A Vendrell, davant d'ell.
1: Ostres,
0: i tant. I no l'hem cantat en cap moment, sinó que l'estrenarem aquest dissabte.
1: Fantàstic. Mira que hi va estar aquí el Lluís, parlant del concert de l'orgue que es fa aquest divendres, i no ens va dir per res d'això, eh? No ens ho va dir, s'ho va guardar, s'ho va guardar.
2: Sí, cops amagats el Lluís.
1: Sí, sí, mira, el Lluís té aquesta...
0: D'una manera molt, molt bonica, ja ho veurà, que és molt bonica.
1: Ostres, deixa-m'ho dir així, Gerard, i així amb confiança. És un concertàs, com deies tu, voleu que sigui un concert entretingut, és evident que ho serà, però, ostres, són cançons... Clar, conegudes, reconegudes, a banda de l'estrena d'aquesta manera de Lluís Sintes, però són cançons molt conegudes, i també, home, Els Miserables, jo crec que és un dels musicals de referència a nivell mundial, si podem dir-ho així, i també, no, els musicals tenen aquest fet especial, em sembla a mi, no? Els musicals tenen com una màgia, no? A mi m'agraden molt els musicals, suposo que per això per mi és una mica allò com es comprar cap a casa, però també per les corals té un què especial, no?
0: Sí, bueno, a més se'n surt una mica de la nostra feina, perquè
1: clar,
0: com que ha d'haver una mica d'interpretació i ha d'haver una mica de moviment, doncs pues, clar, se'n surt una mica, però bueno, ho estem treballant. La gent està molt, molt contenta i molt animada de fer aquest musical, i bueno, jo si veig que la gent que està contenta, jo encara més, i ho estem treballant. I ara pues, volia ficar en aquest concert doncs tres de les peces pues, més conegudes d'aquest musical.
1: Clar,
0: i
1: clar.
0: Així ja també ens entrenem una
1: exacte,
0: mica.
1: Que serà cap aquest gran concert d'aniversari que esteu preparant, i com bé explicaves. Sí. Sí, sempre ho pregunto, però jo crec que és un fet molt destacat, que és el fet de la programació d'un concert, que no és fàcil, la tria de cançons, inclús l'ordre, etc. No sé en aquest cas, Gerard, si això de fer tria de repertori t'és complicat, o bueno, més o menys te'n vas en sortint.
0: No, sempre intento. No faig mai concerts monogràfics.
1: Val.
0: No m'agraden, perquè si el fem molt religiós, massa
1: ja.
0: A la tercera cançó ja trobo que la gent ja es cansa.
1: Ja.
0: Tampoc m'agrada fer... No, farem un concert d'havaneres. Ostres, jo potser a la tercera o la quarta havanera ja dius, una altra havanera. No sé, a mi particularment no m'agraden.
1: Sí.
0: Tot i que dins... i sentit concerts que he sortit molt satisfet.
1: Sí.
0: Però a mi personalment m'agrada fer barreja de tot, que la gent vegi coses
1: bé, sí,
0: alegres, coses
1: sí,
0: més solemnes, coses sí, més jo què sé, diferents

0: tipus d'estils, diferents sí. compositors, diferents maneres de cantar, i això crec que és més assequible pel públic.
1: Jo crec que sí, diuen que la varietat està al gust. No, sí, jo també sóc molt d'aquesta filosofia, també, sí, Gerard. Sí.
2: I però moltes vegades, com per exemple afrontar un musical, és sortir una mica de la zona de confort del coro, i és un repte.
1: Però és molt agraït per això.
2: Ah, quan surt,
1: és molt agraït.
2: Al final sí, clar. Al final sí, però costa molt de
0: sí, sí, sí, la veritat és que porta feina i bueno, estem... Bueno, és una adaptació molt particular la que fem nosaltres, perquè no és... Bueno, ho farem el més bonic que podrem, però jo ja veig que hi ha coses que es poden fer i coses que no es poden fer.
1: Bé.
0: Per tant, sí. Primer és la veu.
1: Clar.
0: I després de la veu, pues, fem el que puguem, però primer s'ha d'afinar, s'ha de cantar correctament.
1: Sí, sí.
0: Primer és una coral i després és tot el que puguem fer de més a més sense modificar la part principal, perfecte.
1: Jo un cop vaig escoltar un mestre, un professor de cant, que deia, ho deia més cap a l'òpera i tot plegat, ho deia, o ets bon cantant o ets bon actor. Les dues coses són molt difícils.
0: Sí. Una mica... Nosaltres anem per cantar bé, i el que pugui sortir de més, pues mira, tot això benvingut.
1: Clar, i tant que sí. No, és un repertori, i els musicals, que torno a dir, per mi són agraïts, són complicats, entenc, a interpretar per tota la coral, però tot el cor, però evidentment que són molt agraïts. Tot això que explicava el Gerard és la primera part del concert, per dir-ho així, o bona part del concert, tres quarts de concert, si volem dir-ho així, perquè també hi ha la col·laboració del Cor Orfeó Parroquial, del qual cantareu dues peces.
0: Ja sabem.
1: Com anirà això? Qui m'ho explica?
2: Aquí...
0: Doncs, bueno, agafem dos peces molt importants d'aquí al Vendrell. La primera és la que interpretarem, serà Els gojos de Sant Salvador, del mestre Benvingut Socies.
1: Molt bé.
0: Una peça que ha estat perduda durant, pues, jo crec, un centenar d'anys, i que ara s'ha recuperat, i que nosaltres ja la tenim col·locada dins el nostre repertori, perquè són uns gojos que són molt... molt simfònics, vull dir, no semblen una retòlica d'església molt continuista, molt... Té una gràcia particular que fa que sigui una peça de concert.
1: Molt
0: per
1: bé.
0: Tant, la primera que interpretarem serà aquesta, Els gojos de Sant Salvador, de Benvingut Socies.
1: Ah, fantàstic.
0: Hi haurà dos solistes, que seran d'Alcanar, Antoni Castro, tenor, i Joan Queral, també, i ens acompanyarà també, igual que el concert anterior, el nostre pianista Víctor Moya, que és professor de l'Escola de Música d'aquí al Canà.
1: Fantàstic, molt
0: aquesta
1: bé.
0: Penso que quedarà molt bonica. És molt bonica.
1: Sí,
0: si
1: sí,
0: la
1: sí.
0: cantem els dos cors junts, crec que la cosa serà per escoltar.
1: I tant, segur que sí.
0: I bueno, i no ens podíem deixar de cantar plegats les dos corals que ho canten el Divendres Sant. És el cant del Miserere.
1: El Miserere, i tant.
0: Com que ja el sabem i ja el cantem, ja fa un munt d'anys nosaltres, i el Cor Orfeó, doncs ja no vull parlar-ne dels anys que ho canten, doncs el cantarem plegat.
1: Molt bé.
2: Aquesta vegada en piano,
0: hi haurà...
2: clar.
1: Ah, clar.
0: Sí,
1: clar,
0: aquesta vegada piano, no, l'òrgan no podem arreglar, no,
2: clar,
0: no té rodes i no el podem
2: portar. El Miserere el sentim
0: tant,
2: amb acompanyament d'orgue.
0: Serà, piano, serà una nova... manera d'escoltar aquest Miserere.
1: Clar, és veritat.
2: Sí, perquè la sonoritat del...
0: Tocaran, si no estic mal informat, Josep Maria Guitart...
1: Correcte, estarà al piano, sí. Sí.
2: Serà...
0: Llavors els solistes ens els han partit. Em poso un jo i em posa un...
1: el Toni.
0: jo poso el tenor, que és Antoni Castro,
1: sí.
0: I, bueno, de baríton ja sabeu qui és.
1: Clar.
0: El Super Lluís Intres.
1: Molt bé.
0: I, bueno, també crec que serà molt bonic d'escoltar aquest Miserere tots junts en un auditori.
1: Clar, sí. Què deies,
2: No, que deia que sonarà diferent. És el Miserere que tots coneixem.
1: Clar.
2: Que és una peça molt solemne i emocionant, però amb una sonoritat serà aquesta vegada molt diferent, perquè primer l'acompanyament és de piano, i segon, serà en un auditori.
1: Clar.
2: Que no hi ha la reverberació que hi ha a l'església.
1: Sí.
2: De forma que nosaltres creiem que serà un altre Miserere, en el sentit que sonarà molt diferent.
1: Clar.
2: I també té la seva gràcia, perquè és una novetat. Nosaltres... Nosaltres creiem que serà molt interessant poder sentir el Miserere en unes circumstàncies diferents, amb un acompanyament instrumental diferent, i a dins de l'auditori del Tívoli, que té una sonoritat molt diferent de lo que és l'església del Vendrell o l'església del Canà. Perquè a última hora, en una església la sonoritat és diferent, i el Canà també us l'acompanyeu amb orgue.
1: Clar.
2: No? De forma que doncs, nosaltres creiem que serà una peça bonica de sentir.
1: Sí, una altra manera d'escoltar el Miserere.
2: I a més a més, serem molta gent cantant.
1: Clar, la fusió de les dues corals.
2: Perquè és el Canà, més de 30 cantaires, i l'Orfeó també serem gairebé 40, de forma que 70 veus a la vegada, tant pels gotjos del Benvinguts Socies com pel Miserere, serà un potent.
1: Que bé. Fantàstic. Doncs tornem-ho a recordar, serà un gran, gran, gran concert. No ho hem dit, però tots aquests actes que sempre estan allò enmarcats en el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, amb tot aquest any Pau Casals, que també està inclòs i porta el segell d'aquest concert amb el cor Júbilo i del Canà, amb el cor Orfeó Parroquial, tot aquest repertori que l'hem explicat. Això, un concertàs aquest dissabte 23 a partir de les 8 del vespre. Que la gent no s'ho perdi. Gerard, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, de veritat, i per aquesta estona de ràdio.
0: Ha sigut un plaer estar amb vosaltres un ratet.
1: Doncs, contentíssims.
0: Ja em sento ja com si estigués a Vendrell.
1: Home, doncs mira, de la bona va dir casa teva, però és que ja ho és, a casa teva. Gràcies, Gerard, gràcies. Una forta abraçada i que vagi molt bé el concert d'aquest dissabte.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Molt bé, Gerard, fins dissabte.
0: Molt bé, adéu-siau. Moltes gràcies per tot.
1: Adéu, adéu.
0: Vinga, adéu.
1: Clar, aquest tipus de concert, suposo, Anton, quan col·laboreu en diferents corals, clar, suposo que no podeu assajar juntes i us tocarà el mateix dissabte, no?, intentar allò provar veus, intentar, no?, assajar algun moment.
2: Bueno, farem un assaig conjunt estona abans del concert per poder lligar tot plegat, sobretot, primera, per el que deies tu, d'una mica posar els coses en comú, i també perquè el director pugui donar les indicacions a tothom a la vegada, no?
1: Clar,
2: perquè, clar, tot això no s'improvisa, no?
1: Sí.
2: Però, de tota manera, com que... A veure, primer, els dos directors ja s'ho han parlat.
1: Però clar, perquè es coneixen...
2: I per tant, les indicacions ja estan donades independentment, però... evidentment que ho hem d'assajar, assajarem durant la tarda del dissabte i ho posarem tot en comú.
1: Fantàstic, que bé, que també suposo que compartir espai i compartir concert amb altres corals, en aquest cas amb aquesta que té aquesta particularitat, doncs també és atractiu, no?, per tots vosaltres poder compartir una estona.
2: No, i aprenem els uns dels altres.
1: Clar,
2: Perquè sempre hi ha coses que sempre trobes que dius, ai, mira, això ha estat interessant. Això, els uns dels
1: altres.
2: Clar,
1: manera, no?, sí, exacte,
2: sempre
1: de preguntar segons quines peces, quines cançons.
2: Sí.
1: No heu fet... Algun musical sí que heu fet. Alguna cançó de musical sí que heu fet vosaltres, no?
2: L'Orfeó.
1: Sí. Banda sonora sí que sé que també n'heu fet.
2: Sí, també, sí.
1: Però...
2: Sí, però, doncs, ja fa alguns anys, sí.
1: Val.
2: Però, doncs, ja ho comentava abans, és una mica sortir de la zona de confort. No? Sí.
1: Són reptes, això, a vegades.
2: Mira, les corals, tant la nostra com la d'ells, som gent gran.
1: Bueno.
2: Sí, i això és important, perquè quan es tracta de... Quan hi ha algú proposa coreografies, dius, uau. I quan hi ha costa. Però, doncs, bueno, escolta, és un atreviment, segons com,
1: Sí, o jo crec, també, aquí estem parlant, Anton? Sí. És a dir, a l'hora d'afrontar, en aquest cas, un musical cantat així, home, bueno, jo crec que l'important tampoc no és la coreografia, és potser més la interpretació, l'expressió que no pas el moviment.
2: Sí.
1: Que ara sap que us estic intentant convèncer perquè feu cançons de musicals, que a mi m'agrada molt el musical, i em faria molta il·lusió, i per això ho deia, simplement. Però és...
2: També està en consonància amb els gustos del director, que és qui proposa el repertori de cada curs, doncs, no?
1: Evidentment.
2: I doncs, bueno, tot plegat, però, doncs, en fi...
1: Doncs ja aniré a apretar el Jordi, ja quan el vegi ja l'aniré apretant.
2: Sí,
1: ja se'l convenço.
2: Sí. Bueno, nosaltres ja estem en projectes de coses de cara al concert de Festa Major, que també serà el concert d'aniversari de l'Orfeó, també.
1: Sí.
2: i després de cara al 150 aniversari Pau Casals també estem preparant coses, però doncs això serà doncs ja de cara al curs que ve.
1: Bé, ja en parlarem. Però, doncs,
2: ja en parlarem.
1: I per part de l'Associació Musical Pau Casals també el mateix, eh? Segueix la programació,
2: sí,
1: i segueixen les propostes.
2: Home, nosaltres estem molt contents de poder fer organitzar des de l'Associació Musical Pau Casals aquesta trobada de coral, i una mica doncs, del Vendrell que canti pel Vendrell, doncs,
1: clar,
2: no? I sí, d'autors vendrellencs, i jo crec que serà un concert molt, molt agradable de sentir i molt satisfactori per tothom que vulgui venir. Sí, sí.
1: Aquest dissabte 23 a les 8 del vespre a l'auditori del Tívoli.
2: Ah, això mateix.
1: Molt bé.
2: Sí, sí.
1: Alguna cosa més, Anton?
2: Doncs ja està.
1: Sí?
2: De moment ja ho tenim.
1: Doncs ben explicat. Ens retrobem ben aviat.
2: Entesos.
1: Gràcies.
2: Vinga, una abraçada. Adéu, adéu.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. El matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtbalvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Si t'has perdut alguna calaixera o vols recordar els millors moments de la setmana, tot seguit t'oferim el més destacat del magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent.
2: Doncs va, la intenció de perdre la por a la tecnologia, que no és fàcil perquè cada vegada fa més por la tecnologia, em fa l'efecte. Joan Molines, molt bon dia. Mira, ens falla el micro. Mira, secció tecnològica i ens falla el micro, què et sembla? Et faig un favor, agafa aquest d'aquí. No, només que l'agafis, no cal ni que et canvis tu de lloc, simplement que l'agafis tal qual, exacte, i que et puguem escoltar bé.
3: Ara se m'escolta? Ara sí.
2: Ha sigut arriba a tu i fallar, perquè aquest micro durant tota la segona part ha funcionat perfectament.
3: Amb els informàtics passa una cosa, o mires i s'arreglen les coses, o mires i es trenquen les coses.
2: Veritat, no?
3: O sigui, és veritat,
2: fins ara funcionava. Joan, gràcies.
3: A vosaltres per tenir-me, i gràcies per tenir-me el dijous. Estem amb jornades intenses de feina,
2: i ara.
3: El fet de viatjar, doncs, fa que no pugui estar aquí aquest dimarts,
2: no,
3: però no hem fallat.
2: No pateixis.
3: Jo crec que és l'important.
2: I tant. I si hem de fallar, no preocupis tampoc,
3: Jo no vull fallar, jo m'ho passo molt bé venint aquí, i ja és un hàbit, ja ho trobo a faltar, si no
2: que bé. Doncs gràcies perquè sigui així, i aquesta intenció i aquesta motivació que hi poses. De fet, avui hem de ser una mica espantat, perquè no m'has passat ni escaleta, ni tema, ni res, perquè no vols saber de què parlarem.
3: No, jo ho sé.
2: Perdó, perquè no vols que jo sàpiga de què parlarem, perdó.
3: Exacte, perquè aquí, amb els 7 programes que portem, sempre hem parlat de la tecnologia i hem parlat en altres. Jo crec que al final també, quan venen els convidats, la gràcia és que parli el convidat, però avui parlarem de la ràdio i de tu, Pere.
2: Oh, quina por. Val.
3: Perquè al final ets el protagonista de tot això i perquè tinc moltes preguntes de com funciona la ràdio per dintre en tot. O sigui, llavors...
2: Val.
3: Avui venim a parlar de la ràdio,
2: sí,
3: i en conseqüència de tu, Pere. O sigui, avui intentaré fer la bona feina de liderar aquest programa.
2: Vinga.
3: I espero que m'ajudis amb això, perquè...
2: Sí, home, sí, tant.
3: No és la meva professió, però sí, avui venim a parlar de la ràdio i de... I de la història i del futur,
2: que
3: és molt interessant, amb àmbits tecnològics.
2: D'acord. Sí. Va molt lligat, sí. La ràdio tecnològicament que també és importantíssim.
3: Bueno,
2: va molt lligat una cosa amb l'altra, clar.
3: Sí, bueno,
2: la ràdio, tecnologia, ràdio, clar.
3: I amb ones que van per l'aire arriba als nostres oients, llavors.
2: O les arsianes, o internet, que encara és més complicat d'entendre.
3: Sí, bueno, al final són... com es diu, són impulsos de llum,
2: yeah,
3: que viatgen i no, jo crec que és un tema molt interessant,
2: sí.
3: I qui millor que...
2: No, gràcies.
3: Quants anys portes a la ràdio, Pere?
2: A la ràdio? Treballant d'això?
3: Bueno, en l'àmbit de la ràdio.
2: En l'àmbit de la ràdio, pues 25 anys llargs,
3: bueno,
2: fent ràdio.
3: Pues qui millor que una persona que porta 25 anys llargs fent ràdio, perquè jo no en porto ni un, i em queda molt per aprendre, llavors, qui millor que una persona que porta tants anys. I quants programes?
2: Doncs n'he fet diversos en diferents emissores, però ja vaig començar aquí a Ràdio El Vendrell, ja vaig començar amb La Calaixera.
3: Que em portes quants?
2: Aquí em portaré 20. 20 és...
3: Mira, però quants programes?
2: Ah, programes de quantitat, perdó, que deies de tipologies vàries. Doncs mira, avui estem fent el programa número 3.973.
3: Es diu ràpid, això.
2: I una cosa que no sé si a vegades... No sé si ho he parlat amb tu. És que ho dic molt, últimament.
3: No ho sé, hem parlat tantes coses.
2: S'acosta als 4.000 programes i a mi una cosa que m'explota al cap, que és les hores de ràdio, que són això. Fent el símil amb els pilots d'avió,
3: sí,
2: la seva experiència la mesuren amb hores de vol.
3: Sí.
2: Una mica a la ràdio també podíem fer-ho, això. I clar, són... Quasi, mira, arrodonint-ho, quan fem 4.000 programes, són moltes hores de ràdio, que ara el Joan ho està mirant.
3: Estic obrint la calculadora.
2: Sí. Són 4.000 programes per 3 hores diàries de ràdio, 3 hores, en principi, en directe de ràdio.
3: És com si durant un any... un any i mig, més o menys, que són 500 dies, no haguessis parat de fer ràdio.
2: De fer ràdio.
3: O sigui, és un any i mig, una mica menys.
2: Sense parar de parlar.
3: Sense parar, sense dormir, sense anar al lavabo, sense menjar.
2: Correcte.
3: Espectacular.
2: I una altra cosa també, que un cop ho vaig contar-ho així per sobre, que és també, clar, la quantitat d'entrevistes, seccions, de temes que hem tractat al llarg d'aquestes tantíssimes hores.
3: Bueno, doncs felicitats per tot.
2: Gràcies.
3: I al final és jo crec que tota una vida o més de mitja
2: sí,
3: vida
2: en aquest àmbit. Sí, jo crec que sí.
3: Sí, per això se't dona també.
2: Gràcies.
3: Gràcies. Molt bé.
2: Va, comencem, sisplau.
3: Comencem. Això ho he dividit per blocs. A mi m'agrada dividir l'escaleta per blocs. Uh-huh. Sí, llavors, com vas començar a fer ràdio? O sigui, fa 25 anys, com era la ràdio? Perquè ara estem aquí amb un estudi bastant digital, bastant xulo, amb càmeres i tot.
2: Sí, sí, sí.
3: Fa 25 anys, com era la ràdio? Sí.
2: Mira, jo vaig arribar al món de la ràdio a través del món del teatre.
3: Molt bé.
2: Perquè jo vinc d'un altre ofici, familiar, però a través del teatre, que m'agradava molt de jovenet i feia molt teatre, em va portar cap a la ràdio. I quan jo vaig començar a fer ràdio, tecnològicament hi havia ordinadors, això sí, és a dir, hi ha gent d'aquesta casa i companys meus que van arribar a picar amb màquina d'escriure. Jo quan estudiava sí que feia utilitzar màquina d'escriure, però quan vaig arribar a la feina ja teníem ordinadors, ja teníem Word. El que sí que el suport tecnològic que teníem, és a dir, els ordinadors aleshores només servien per redactar. No tenien cap implicació al directe, d'acord?
3: Vale.
2: Aleshores, gravacions, sintonies, músiques i edició, que era espectacular, ho fèiem. Jo crec que tu també ho has viscut, una miqueta d'això, que és el minidisc.
3: Sí.
2: Doncs jo vaig començar a treballar a la ràdio en minidisc.
3: Vale.
2: És a dir, gravàvem i editàvem minidisc.
3: I com fèieu les transicions? O sigui, això que ara tens una pantalla aquí, jo entenc que tens diferents pistes i vas triant la pista. És que jo dic, no, o sigui, sóc un ignorant de la ràdio,
2: no
3: he buscat ni res perquè volia que m'ho expliquessis tu. Aquí tens una pantalla, entenc.
2: Clar, ara mateix, fa 25 anys, crec que no... Sí, tenia ordinador, però era ordinador per bàsicament, internet. I per tenir els per no haver d'imprimir documents i tenir els Words oberts. És a dir, l'ordinador només era per això. I aleshores, el que era el so és, doncs, dues pistes, dos canals, dos minidiscs.
3: Vaja.
2: I amb això anaves jugant.
3: Sí. I ara això és el mateix però digital, o ara tens moltes més pistes? Ara
2: no, clar, per exemple, com funcionem nosaltres, que funcionem amb un programa professional de ràdio, que es diu X-Frame, que és un programa que està fet express per al món de la ràdio, aquí tens molta versibilitat. En principi, clar, per no fer-te mal, i jo, en el meu cas, jugo amb dos canals.
3: Vale.
2: Dos, tres canals. Tres canals,
3: sí,
2: perdó.
3: Perquè l'Oriol entengui què és un canal.
2: Un canal és... ens imaginem una taula de so. Saps una taula de so que té com unes correderes? Cada corredera és un canal.
3: És com una pista.
2: Una pista, perdó. Sí, és una pista.
3: Vale, molt bé.
2: Vale? Cada pista té aquest canal, una corredera. Llavors tu assignes a cada corredera i assignes una cosa.
3: Vale.
2: I aquí en ràdio és o micros, i assignes el micro, o hi assignes sortides d'àudio.
3: Sí, per exemple, quan fas aquestes transicions, o sigui, quan tu i jo parlem ara estem amb una pista,
2: uh-huh.
3: I quan fas la transició canvies la pista, o el que fas és a la mateixa pista li fiques la transició?
2: No, tot són aquestes, visualment, són aquestes correderes que tu les puges i baixes,
3: sí.
2: Que és amb els volums i tot plegat. Llavors, jo puc jugar, jo puc mesclar-ho tot, si vull.
3: Vale.
2: Jo puc mesclar-ho tot, jo ho mesclo, que per això és la taula de so. L'únic que, clar, els micros van per una banda,
3: sí.
2: I després el que és tot tema música, amb aquest programa informatiu que es diu X-Frame, jo treballo amb dos canals per l'ordinador i un canal per la música externa, per si hem d'agafar coses d'internet, xarxes, reproductors, etc. Però, per exemple, el que és... tot el que sintonies, talls de veu, tot això de la ràdio, pròpiament, publicitat, jo m'ho divideixo en quatre reproductors.
3: Vale.
2: Són quatre reproductors, dos per canal.
3: Vale.
2: I llavors jo faig la mescla de dos canals.
3: Quin art.
2: Dos pistes.
3: Sí, quin art tenir tot això ordenat. Sí, perquè els programes te'ls prepares abans, o sigui, abans...
2: Sí, no, i tant, i tant.
3: O sigui, entenc que sí, però sí, vull dir, et prepares d'aquest minut, d'aquest minut, ficarem aquest tall, d'aquí ficarem...
2: Sí.
3: O sigui, ja quan entres aquí a les 9, comenceu, no, em sembla?
2: A les 9 comença el directe, i jo a quarts de 7 del matí ja corro per aquí.
3: Vale, llavors ja comences a preparar el programa,
2: clar.
3: O sigui, te'l prepares el mateix dia?
2: Sí, en principi, tot el que és informació... talls de veu, tot el que és actualitat, que és del dia,
3: sí.
2: És el matí, que és la feina principal que faig al matí. Acabes algun tipus de guió, acabes alguna entrevista i tot plegat. I quan acabo el directe a les 12, em queda una estona més, bastanta estona més, que em serveix per preparar els programes successius. Jo sempre intento treballar d'una setmana per l'altra. És a dir, jo aquesta setmana ja estic treballant els, o ja tinc els continguts tancats de la setmana que ve.
3: Molt bé.
2: Anem d'aquesta manera. I en televisió altres coses el mateix, perquè també faig televisió i també és un hàndicap.
3: I els imprevistos com els arregles? O sigui, si jo avui t'hagués dit, escolta, Pere, que al final no puc venir, que m'ha sortit un imprevist, com s'improvisa? O sigui, què afegeixes? O què t'inventes?
2: No, el que fas moltes vegades... Ostres, això és molt interior, això és molt secret, eh?
3: Ah, bueno, doncs...
2: No, podem dir-ho.
3: Si és la salsa secreta, canviem de tema.
2: No, podem dir-ho. No, evidentment, quan passen aquestes coses, una de dues, o tens la capacitat i la sort de trobar contingut ràpid, però de debò que no suposa cap drama per nosaltres. És a dir, a mi no ens cau el món, ni molt menys, perquè és el nostre dia a dia, i si amb això em dius, hòstia, avui, Pere, no puc venir, i m'ho dius el matí mateix, no passa res. O tens recurs i tens una mica de marge per poder buscar alguna cosa alternativa, o si no, tires de repeticions, que ho fem molt. Allò, clar, nosaltres tot el que fem aquí ho anem guardant i evidentment que, ostres, que tot té un pes i un interès, a mi em sembla, i jo crec que també és un bon recurs perquè el directe és efímer.
3: Correcte.
2: I aleshores també l'oportunitat de dir, doncs mira, recordarem l'entrevista, o a vegades també, mira, avui el Joan no es pot acompanyar en directe, però recordarem la secció del mes passat que ens va parlar de no sé què i que és interessant recordar-ho, patapam, i ho recordes.
3: Però ho fas... mentre fas el programa, perquè si jo et dic a les 10 i mitja estàs en ple directe que no puc venir, has de buscar el programa, ficar-lo aquí, muntar-lo amb la pista que hem comentat i que el programa vagi...
2: Sí, tot això, també amb la sant tècnica i el directe i tot plegat.
3: Sí, perquè qui ens escolti, o sigui, només hi ha una persona darrere d'aquest programa, o sigui, no és que tingui un equip de 10 persones aquí que es poden anar ajudant, sinó hi ha una persona que està parlant, mirant la pantalla... introduint els convidats i gestionant-ho tot.
2: Clar, que és un dels hàndicaps d'una emissora d'aquestes característiques i d'aquesta emissora, que els aquí els recursos són molt limitats. Tècnicament estem molt bé, de veritat, que tècnicament, tot i ser una emissora petita, tenim el millor i segurament que tècnicament tenim els mitjans molt semblants que poden tenir les grans ràdios. On no hi ha els mitjans són els mitjans humans.
3: L'equip humà.
2: Per exemple, aquest és un programa de 3 hores. Un programa de 3 hores del qual faig jo sol.
3: Clar, sí.
2: Tot. Producció. El que porta més feina de la ràdio és la producció. És els continguts, pensar-los, preparar-los, elaborar-los, redacció de guions i tot plegat. I clar, i això és el que t'agafa més recursos humans. I aquí, 3 hores, una persona sola, programa diari, és una bogeria.
3: És com a l'ombra orquestra. Sí. Ets el típic meme aquest que té el tambor, els platillos, el bombo, tot, i que va fent com pot la...
2: Sí. És una mica com... Jo, a vegades, com ve algú a fer pràctiques de tècnic, o ve aquí i també diu, hosti, com ho fas? Perquè aquí hi ha moltes finestres obertes. Dic, bueno, és el que dius tu, ordre. Saps? Jo tinc aquests 4 reproductors i llavors amb un reproductor tinc el que és publicitat, amb un altre reproductor tinc el que són sintonies, amb un altre reproductor tinc el que són tots jingles, separadors i veu, i amb un altre reproductor tinc tot el que són els talls efímers, que només els tiro una vegada. Llavors, ordre, i a partir d'aquí ja, és com l'únic que portar un cotxe. Tu tens carnet, Joan?
3: Sí.
2: Saps al principi que, ostres, que si he d'embregar, que si posar l'intermitent, que si primer, hosti, que t'atabales, i arriba un punt que ja ho fas tot de manera sense pensar-hi, doncs a mi em passa el mateix, jo ho faig tot sense pensar-ho.
3: Entenc que al principi és més difícil.
2: Sí.
3: I després de tants anys, havent agafat un hàbit...
2: Ho automatitzes. I ara jo, sincerament, jo no sé treballar amb tècnic. I on estàs tu, que històricament no hauria d'estar, que és l'editor del programa, d'estar on estàs tu. I aquí hi hauria d'haver un tècnic que s'encarregués de la part tècnica.
3: Sí.
2: Jo ja fa tants anys que ho faig que jo no sé treballar amb tècnic.
3: Bueno, és un hàbit.
2: Sí.
3: És un hàbit. I amb aquests imprevistos podeu agafar qualsevol material d'internet? O sigui, hi ha copyright o el que podeu ficar aquí? Com funciona el tema de contingut? Perquè és una pregunta que sempre m'he fet, no l'he buscada, llavors no en tinc ni idea i poc puc aportar jo.
2: Sí.
3: Però vull dir, vosaltres teniu algun tipus de limitació a l'hora de compartir contingut? Podeu ficar qualsevol cançó, podeu ficar qualsevol tall, el que sigui? Mm.
2: A veure, en principi, en temes musicals, és a dir, en drets musicals, la ràdio paga un cànon ja estàndard, paga una tarifa plana a l'ESGAE.
3: Vale, o sigui, podeu agafar qualsevol contingut
2: en principi,
3: musical.
2: Exacte. En principi, això ens permet poder agafar música de qualsevol canal.
3: Vale.
2: En principi, això ens queda cobert. També hi ha una mica un buit legal.
3: Vale.
2: Perquè després entraríem en el tema xarxes socials, per exemple. Sí, i a vegades ho fem, que agafes àudios, agafes contingut de xarxes socials i tot plegat. Aleshores, com a mitjà, clar, si està publicat a xarxes...
3: Hauríem de veure què diuen les termes i condicions de la xarxa.
2: Clar, teòricament, en el món del periodisme, hi ha un... Hi ha, dins el llibre deontològic, en qualsevol cosa, o també és molt més cap a declaracions, cap a informacions, tu pots utilitzar qualsevol cosa sempre i quan citis la font.
3: Vale.
2: Quan hi posis una marca d'aigua.
3: Sí, sí, sí.
2: És a dir, tu pots agafar les declaracions, i dic, és una emissora pública, ho puc dir-ho, de Catalunya Ràdio, però jo he de mencionar Catalunya. Que aquelles declaracions estan fetes a Catalunya Ràdio. I a vegades ho fem,
3: Però segons...
2: No és això, no? Ho has escoltat que deies ara, no? Però segons ha explicat fulanito de tal a Catalunya Ràdio, doncs, pam, això.
3: Que això és el que passa moltes vegades per Twitter, quan un mitjà de comunicació publica una foto d'una persona... Jo, per exemple, pujo una foto controvertida, algun mitjà de comunicació la comparteix i no la cita, això és el que en principi no es pot fer, i entenc que és el mateix amb...
2: Sí, sí, és cita la font, i després també teòricament, és a dir, hi ha com una escletxa legada en general, però jo crec que ho li passa a tothom, Clar, també teòricament no pots utilitzar segons quins materials, això, no?, per recaptar diners, per no sé què, per un lucre. Clar, nosaltres tenim lucre amb això. Home, som un mitjà públic, no ho sé, saps?
3: Sí, sí, sí. Molt bé, doncs, hòstia, molt interessant com funcionava abans. Ara anem a l'actualitat. Com funciona la ràdio? O sigui, ara és com funcionava abans, era tot més manual, amb minidisc. Ara com funciona? O sigui, com una ràdio, no sé si sou petits o no, però com una ràdio de poble s'organitza perquè aquest programa s'emeteixi durant 20 anys, 5 dies la setmana, què hi ha darrere... Com és la infraestructura tecnològica, o sigui, des de Canal 2 estem gravant, com el nostre oient ho rep, cotxe, sigui per internet, sigui pel que sigui.
2: Nosaltres en ràdio i televisió, perquè és un hàndicam, és a dir, ràdio i televisió són coses diferents, l'aplicació dels recursos són diferents, però aquí som ràdio i televisió, llavors una mica ho fem tot, llavors tot. Quan parlem de números i de xifres de tot, estem parlant de ràdio i televisió. En aquest cas, Ràdio Televisió El Vendrell, que és una empresa pública municipal, anomenada El Vendrell Comunicació, de manera mercantil, som El Vendrell Comunicació SLSLM, Societat Limitada Municipal.
3: Ah, la M no la coneixia.
2: Sí, és. L'únic que ara està canviant, i la llei ho ha canviat, vale. I ara ens hauríem de transformar en una espècie de patronat.
3: Vale.
2: Saps?
3: Aquí em perdo. Bueno, sí, societats limitades i empresarials sí que domina una mica, sí. Amb doncs, temes més municipals.
2: Des de fa ja molts anys, la llei diu que un ens públic no pot tenir cap tipus d'empresa, pública o no. Aleshores s'ha de reconvertir en un patronat. Un patronat és, bueno, és com un òrgan independent públic, però no té vessant mercantil. I llavors una mica estem aquí, que no sé si mai es arriba a canviar o no, però bueno, nosaltres anem tirant.
3: Bueno, aquí tot valent sempre.
2: Per això, i nosaltres anem fent. Aleshores, perdó, a què anàvem? En el Vendrell Comunicació actualment, tenint en compte la Tere, que està com a administrativa i com a números, des de gerència, tècnics, periodistes i tal, som unes 16 persones.
3: Molt bé.
2: 16 persones, que són unes quantes.
3: Són unes quantes.
2: A partir d'aquí està tot molt ben distribuït, és a dir, gent que fa bàsicament informació, que és tot l'equip que és potser el més nombrós, que és l'equip de redacció, que s'ha encarregat de la informació, que és el pilar base de Ràdio Televisió El Vendrell.
3: Que són els que redacten els telediaris...
2: Exacte, fan les notícies de la tele, les notícies de la ràdio.
3: Però no els que les diuen.
2: Bueno, les locuten. Hi ha un present... La Sílvia Martínez és la cap de redacció i és la que habitualment fa la presentació de les notícies, tot i que a vegades hi ha alternances amb altres redactors, com el Marc, el Lolo, el Víctor, en moltes ocasions. Val? Això perquè fa televisió. Es fa suport a ràdio en manera informativa, redactors que també fan ràdio, és a dir, ràdio, que en aquest cas la informació de ràdio recau en Llorenç Avinyó, en Víctor Merencio, sobretot, i jo que faig la part informativa a partir de les 9 del matí. Les estructuretes, les capelletes, que cauten la seva capelleta. Després hi ha la part del Juan Márquez, que és únicament tècnic de ràdio, i només s'encarrega de suport, sobretot, a col·laboradors i tal, per la part tècnica. La Marga Márquez, que fa una mica de tot, fa programes, presenta i també fa de tècnica. I a la meva figura, que faig... Jo sempre dic que jo faig això, faig entreteniment, programes, la calaixera, i faig televisió. I llavors hi ha els tècnics purament de televisió. les càmeres, realitzadors, els muntadors, etc.
3: I quan nosaltres parlem aquí, què passa? O sigui, nosaltres ara estem parlant, aquesta veu com es distribueix? Com funciona això? On està la salsa secreta?
2: Anem cap a l'analògica, no? La forma analògica.
3: Sí, o sigui, l'internet funciona per streaming, com, sí, com si veiéssim una tele, doncs, en comptes d'haver-hi imatge i veu, només hi ha veu. Uh-huh. Anem a la part analògica. O sigui, sí, nosaltres estem parlant, jo ara estic emetent la veu en aquest micròfon.
2: Sí.
3: Què està passant?
2: Tot això, tot acaba configurant, tot acaba entrant per aquesta taula de so que tinc al davant.
3: Molt bé.
2: Vale, que és una taula digital i que aquesta taula segurament deu costar com el teu cotxe. O no sé quin cotxe tens.
3: Però ara estic... mateix no tinc cotxe, estic esperant, val, que me'l portin.
2: Doncs però... és molt atrevit perquè els cotxes han pujat molt de preu. Jo que tinc un cotxe més o menys vellet, aquesta taula val com el meu cotxe.
3: Molt bé.
2: Vale, imagina't de què estem parlant. És una taula totalment digital, de l'era moderna.
3: Bueno, professional.
2: Correcte. Aleshores, tot el so entra per aquesta taula... Després, de manera digital, la distribució és analògica, per una banda, però diguem que tot això ho comporta en senyal digital, però és igual, és a dir, tot entra en aquesta taula, micro, so, música, sintonies, tot això ho passa per la taula, i aquesta taula ho condensa cap a un cable,
3: molt bé,
2: per dir-ho així, que va cap a una sala que està molt a prop d'aquí, que és el control central, i és on hi ha el repetidor, no, repetidor, perdó, la freqüència modulada, és a dir, té un nom, però no recordo, el que fa, el que crea la ona.
3: La ona.
2: Té un nom, ara no... no em so, bueno, és una FM, és l'aparell que crea la FM.
3: És l'aparell que li arriba aquesta informació...
2: I la porta a
3: l'antena, i l'antena l'envia...
2: L'antena l'escup...
3: A tothom.
2: Exacte. L'escup, en principi, l'antena d'aquí que tenim a sobre del sostre de la ràdio, és una antena que té limitacions legals, perquè això està limitat perquè, bueno, per ones, a més, ara, com que coincideix amb freqüències amb telèfons mòbils i doblegat, ha anat com canviant. Aleshores té una freqüència determinada que ve molt marcada per la llei, i llavors... No podem tirar només per aquesta antena, perquè no arribaríem massa lluny. Aleshores, el que es fa és, a través d'un repetidor que d'aquí es veu, que està al Puig del Lleó, no, potser no el veuràs,
3: no,
2: que
3: no
2: tens
3: veig.
2: Cara, jo des d'aquí el veig.
3: Jo no el veig.
2: És a dir, que hi ha visió directa, que és el fonamental, cap al repetidor, que està just jo, un senyal o no, que per la finestra jo el veig, llavors la senyal va cap al repetidor, el repetidor l'agafa la senyal, i llavors sí que des d'allà, i un punt elevat, la reparteix a bona part de la comarca.
3: Molt interessant.
2: Sí. En ones hercianes.
3: I això arriba a les ràdios?
2: Arriba a les ràdios.
3: Arriba a les ràdios de la gent.
2: Que sintonitzen el 107.1 de l'FM.
3: Llavors, aquí s'envia a tothom. Qui tingui el 107.1 de l'FM, uh-huh, ho rebrà, ho traduirà a algú que la ràdio pot emetre. Uh-huh. I llavors el que nosaltres estem parlant està anant a la teva taula, de la teva taula se'n va amb una màquina, d'aquesta, sí, màquina se'n va amb una antena, d'aquesta antena se'n va amb una altra antena,
2: sí,
3: i aquesta antena és la que distribueix a tothom.
2: Amb un generador FM. Generador és la paraula.
3: Amb un generador...
2: Amb un generador FM. Amb un generador d'ona.
3: I amb internet com ha canviat tot això?
2: Ho ha canviat tot.
3: Ho ha canviat tot.
2: Ho ha canviat tot. També és una conversa que hem tingut moltes vegades, no sé si amb tu, però aquí a la ràdio, i últimament estic tenint molt, no sé per què. Ho ha canviat tot per no canviar res.
3: Perquè la ràdio FM segueix fent?
2: Sí, perquè la manera de fer ràdio continua igual, és a dir, la manera de ràdio és la mateixa que fa 100 anys enrere. És a dir, l'essència de la ràdio, per mi, i la gran majoria, és el que està fent tu i jo. Un micròfon que ens agafi el so i anar xerrant i anar parlant de qüestions i temes d'interès o no. Aquí poden canviar entrevistes...
3: Sí, podríem considerar que la ràdio és la banda sonora de la vida?
2: Jo, i tant.
3: Bueno,
2: jo crec que sí.
3: És que m'he ficat filòsof.
2: Jo crec que sí. Jo, de fet, sempre ho dic també. Moltes vegades dic gràcies per escoltar-nos o per sentir-nos.
3: Ah, molt bé, que bonic.
2: Que és diferent.
3: Sí, sí, perquè hi ha
2: molta escoltar gent... que sentir.
3: Sí, perquè hi ha gent que moltes vegades empatitza i ja sent part d'un programa.
2: Clar, no, i també en el sentit que la gent posa la ràdio, bueno, la té de fons, perquè és companyia.
3: Ah, sí.
2: Saps,
3: sí,
2: què,
3: sí,
2: vull dir? És aquest rumor que hi ha de fons,
3: sí,
2: i
3: sí,
2: que, bueno, ja està.
3: I que si diuen alguna cosa que t'interessa, doncs ho escoltes, i si, sí, no, doncs almenys t'entretenen una mica.
2: Exacte, sí, sí, sí, sí. A mi, jo tenia un dels profes que vaig tenir, em deia, diu, heu de cridar l'atenció d'un tio que porta 12 hores treballant, que està portant el camió en la furgoneta amb les caixes de begudes a darrere fent quiticlinc, quiticlinc, quiticlinc, doncs aquest paio l'heu de cridar l'atenció. L'heu d'enganxar.
3: I li heu de fer la vida una mica millor, a veure,
2: exacte, si
3: gràcies a aquest programa que estarà escoltant, doncs es pot sentir alguna cosa millor. Perquè sí, al final, a mi em passa això, o sigui, jo no escolto molt la ràdio, jo escolto més podcast, perquè ho escolto a les hores que puc escoltar-ho. I, hòstia, a mi els podcasts a vegades, doncs, t'acompanyen.
2: Sí.
3: El cotxe, el tren,
2: clar,
3: a la feina...
2: Si vas a fer esport o...
3: Si vas a fer esport, més enllà de ficar una playlist musical que, que pot estar bé, doncs, per posar l'ànim, per tot això, hòstia, hi ha contingut molt interessant que a vegades acompanya i dius, hòstia, això que m'interessa ho estan dient, o inclús a vegades que pots tenir més un mal dia, però escoltes algú i te l'alegra el dia.
2: És aquest punt d'entreteniment, és mans lliures, jo també sempre ho dic, la ràdio és mans lliures. Tu pots escoltar la ràdio i a partir d'aquí fer...
3: Sí, perquè sobres en directe.
2: Sí.
3: Que lo busques en directe, llavors... Sí, que a postproducció pots tallar el que vulguis, però sempre hi haurà un registre de lo que estem parlant ara, perquè això s'enregistra en directe. Llavors, fem més bé o fem més malament, diguem més barbaritat o menys barbaritat...
2: Sí. La gràcia del directe, sempre
3: és la gràcia.
2: La gràcia del directe. Sí que hi ha moltes seccions i la gent ja ho sap. I a més, des de que sortim per la tele, és més obvi, perquè a vegades quan posem els... Quan hi ha els micròfons aquí, és perquè és un contingut enregistrat, perquè és un... Nosaltres en diem fals directe. Es diu així, El món, al mitjà, es diu un fals directe, tant en tele com en ràdio. Clar, hi ha gent que per disponibilitat, per horaris, no... Clar, jo això ho he de fer, o aquest contingut he pensat per dijous a les 11 del matí. Ostres, que jo el dijous a les 11 del matí no puc venir perquè treballo, perquè estudio, perquè tinc un compromís, el que sigui. Vale, doncs clar, va bé. Doncs mira, em va bé gravar el dimarts a la 1 del migdia. Vale, doncs vine. Vine el dimarts a la 1 del migdia i gravem un fals directe. I és... Pot ser qualsevol dia de la setmana, però com que jo sé que això ho emetré el dijous, doncs seguim endavant el dijous, avui, a la segona part, no sé què...
3: Perquè com tenies el programa preparat des de la setmana passada,
2: aquí està, aquí està. Que en ràdio pura i dura ningú se n'entera si estàs en directe o no, allò, en aquest trosset, sempre és en directe, únicament a vegades doncs, hi ha entrevistes gravades.
3: No, però que això passa, és normal.
2: És així, a tot arreu passa. Però clar, ara, des que sortim per la televisió, doncs, ja la gent ja ho veu. Clar. O ja ho veu, que jo estic xerrant, i no, vull dir que ja veu que s'escolta la meva veu, però jo no estic xerrant a vegades, o ja perquè no passi això, i per no enfocar el meu careto així, doncs posem aquests micròfons, que és un recurs perquè la gent vegi alguna cosa per la televisió. I el que dèiem, clar, internet ha canviat la manera de distribuir la senyal, però la manera de fer és exactament la mateixa. I a mi fa molta gràcia quan veus un parell de criptobros que, ostres, que supermodernos i superguais i que l'última i no sé què, però què estan fent, Joan?
3: Estan davant
2: parlant amb un micròfon i xerrant. Sí. No estan fent res més.
3: Fent servir un altre canal diferent, que és el canal d'internet amb els podcasts, el nou format.
2: Sí.
3: Però sí, és estar davant d'un micròfon parlant
2: de
3: tu a tu.
2: La manera de ràdio és la mateixa. I quan parles amb algú jove... Jo no escolto la ràdio, això és de iaios.
3: És que ràdio s'entén moltes vegades com a aparell físic, quan tu reps les ones aquestes, i has de sintonitzar, però... Jo amb això coincideixo molt, que ràdio és parlar i distribuir, i al final el podcast és també com ha anat canviant la tendència d'escolta.
2: Sí. Per mi el millor podcast és aquell que s'ha gravat en directe.
3: Sí.
2: Saps? És a dir, poder recuperar, a través de podcast, contingut que s'ha fet en directe. Per mi és el més interessant. Sí.
3: Jo n'escolto un, que no l'escolto en directe perquè no el pago, però si no, si el pagués el podia escoltar en directe, que és el de la sotana.
2: Ah, bé, si ho estan lamentant.
3: O sigui, el millor és que em sembla que porten 10 o 11 anys i ells ho fan en directe, i si ho fan bé, ho fan bé, si no ho fan bé...
2: Clar, per això
3: és... I si la lien.
2: L'essència del directe continua, queda enregistrada, però continua sent en directe.
3: Jo l'escolto els dimecres, que és quan surt pels que no paguem.
2: Molt bé.
3: Perfecte, llavors, següent tema. Ràdio o podcast?
2: T'ho he contestat ara, no, em sembla?
3: Sí, però cap on creus que va el futur?
2: Ah, no, cap al podcast. Cap al podcast. Cap al podcast tal qual. Sí. I et diré més, i a vegades també ho he dit, és a dir, ràdios com aquesta i televisions com aquesta es caduca ja, té els dies comptats.
3: Quan creus que passarà això?
2: Home, a veure, jo crec que encara hi haurà marge. Jo espero, i a vegades també ho he dit, espero poder jubilar-me.
3: Et queden quants anys?
2: Home, queden uns quants. Queden 5, 6, no, queden 28 anys encara per jubilar-me.
3: Ah, bueno. O sigui, amb 28 anys canviarà molt, crec jo.
2: Sí, jo també crec. Ara ho estic mirant així. No crec que em jubili fent ràdio. Bueno, no vull dir res, però és evident que les televisions en cadena, les ràdios en cadena estan condemnades a desaparèixer. Les ràdios no ho sabria dir, perquè les ràdios... les ràdios generalistes any rere any ho segueixen petant en audiència. Ho segueixen
3: petant. En ràdio generalista et refereixes a les estatals?
2: A les grans. A les grans. Catalunya Ràdio, RAC1, Cadena SER, aquestes. Any rere any segueixen augmentant audiència.
3: I no creus que ara amb tota la nova forma de generar contingut, o sigui, no el dels influencers, jo parlo de contingut professional, o sigui, contingut per ser gent que en sap, però amb totes les eines que s'estan creant ara de veus artificials, vídeos artificials, tot això artificial, creus que en el mig llarg plaç, en el curt no, perquè en el curt no interessa, però en el mig llarg plaç el contingut que consumirem d'aquí 10-15 anys serà diferent al que farem ara? O sigui, aconseguirem aquesta espontaneïtat? O sigui, quan tot aquest... quan totes les intel·ligències artificials aquestes que fan aconsegueixin entendre com es crea un programa... ai, no em surt la paraula. Un programa... en directe? Sí. Si, no em sortia, o sigui, buscar una altra paraula, però al final. Un programa en directe. Creus que podrem arribar a aconseguir el... escriure una notícia i crear tot un programa?
2: Jo crec que sí. És que jo crec que ni escriure-la. Em fa l'efecte, eh? No, que tu li diràs...
3: No, quan refereixo a escriure-la és dir-li vull fer un programa sobre tecnologia. I ficarà tres persones, una persona que organitza el programa, agafarà vídeos, agafarà veus, generarà el contingut i et farà...
2: Jo crec que sí. Igual que les pel·lícules o igual que altres continguts, eh? Jo crec que sí. I no estem massa lluny d'això, no, Joan? Jo crec, no?
3: No, estem lluny encara, però això va començar a sortir fa 3 anys.
2: Ja, clar, és que sí, ha corregut
3: no oblidem
2: molt, no?
3: Que tot el tema de la intel·ligència artificial comença amb el xat GPT fa 3 anys i mig, a crear un contingut de qualitat, fica-li any i mig. O sigui, ja. Tot això que estem vivint ara fa menys de 4 anys.
2: Clar. No?
3: O sigui,
2: perquè ara ja trobem locucions molt naturals, ja. Jo he sentit locucions artificials supernaturals.
3: Sí, o sigui, jo hem aconseguit fer altres, no podcast ni molt menys, sinó locucions per vídeos de veu en off. O sigui, tens un vídeo de producte i fiques una veu en off, molt, que jo a vegades no et sé distingir si, és veu humana o veu artificial. Hi ha idiomes que funcionen millor i hi ha idiomes que funcionen pitjor.
2: El català va fatal.
3: El català deixa bastant que desitjar. El castellà, bueno, ni tan mal. L'anglès el fa molt bé. L'anglès te'l fa molt bé britànic, l'americà, o sigui, te'ls fa molt bé, perquè és amb el que s'han entrenat totes aquestes intel·ligències artificials i és amb el que més s'ha invertit recursos. Però sí, nosaltres hem fet coses que costa molt diferenciar d'una veu real a una artificial.
2: Sí. Jo crec que sí que això... crec que arribarà passant, no? Que tu siguis, que tinguis la capacitat de dir-li a una intel·ligència artificial, digue'm, mira, busca'm, omple'm una hora de programa o mitja hora de programa amb tres veus i que parlin sobre la reproducció de la gamba roja en los mares del sur. I t'ho farà.
3: I com canviarà llavors la teva figura?
2: No, aquí està el tema. No ho sé. Que és aquest debat que a vegades hem parlat, no?
3: Sí.
2: Bueno, jo crec que és un dels temes, un dels debats, com hi haurà aquesta reconversió professional en aquest sector i en altres, no?
3: Si és com la informàtica, que és que... O sigui, nosaltres aquí venim a parlar molt de la intel·ligència artificial, però la nostra feina també està en joc, o sigui, les intel·ligències artificials generen un codi més barat que una persona, més ràpid que una persona i amb menys errors que una persona. O sigui, aquí quan venim a parlar de les intel·ligències artificials, nosaltres perquè ens sumem a la onada i hem après com fer-la servir per ser 10 vegades més productius, però els programadors haurien de patir, perquè és espectacular el que es pot arribar a fer amb temes de programació. Llavors, com ens hem actualitzat nosaltres? O sigui, com ens hem reinventat? Doncs van passar de ser programadors, el que jo li dic pica tecles, que és estar davant d'una pantalla picant tecles, a ser un orquestrador, de dir... Jo em vaig fer enginyer per... Quan dic jo crec que qualsevol enginyer es va fer enginyer per resoldre problemes a la vida. O sigui, des de fer un camí, a fer un codi o a fer un...
2: Una màquina.
3: Una màquina, el que sigui. Per resoldre problemes. Llavors, si ja tenim alguna digital, alguna màquina que resol problemes, com ens inventem? Doncs el que crec que té tot el sentit del món és, vale, com gestiono diverses màquines a la vegada? O sigui, com sóc un orquestrador?
2: Clar.
3: Llavors, nosaltres ja no programem moltes vegades. Jo ara ja fa dies que no escric una línia de codi. L'única com com sé com escriure línies de codi, jo li dic, vull que em facis això, vull que em facis l'altre, i ja estic davant d'una pantalla veient com les coses passen soles i passen...
2: I,
3: up, ai.
2: I supervises, no? Això sí,
3: I
2: no?
3: Superviso, sí, ho supervisem tot, i és on li donem la qualitat extra, perquè al final la màquina... Ja cada vegada ho sap fer més, però la màquina no sap interpretar si algú és bo o no és bo visual. Uh-huh. Nosaltres sí, perquè és el que ens hem dedicat. Cada vegada ho serà més, d'expert, de detectar què és bo i què no és bo. Llavors, nosaltres moltes vegades ens sentem davant d'una pantalla a fer que les coses passin. Uh-huh. I és com creiem que la nostra feina està menys en risc. Perquè si jo només programo, estic bastant ja, fotut. Sí. Perquè hi ha intel·ligències que treballen 24/7, 365, que costen menys que jo, i que ho fan millor que jo. Llavors, si algú m'ha de contactar i té una màquina, doncs contactarà la màquina, perquè és el capitalisme pur i dur.
2: No, està clar.
3: És el capitalisme pur i dur. Llavors, com ens podem fer més indispensables? Doncs aprenem i siguem els majors experts del món, sempre que puguem, amb saber com fer servir aquestes màquines i saber com vehicular un problema cap a una solució.
2: Sí.
3: Sense picar una línia de codi. Llavors, així és com ens hem actualitzant els programadors.
2: Sí.
3: No sé si en el vostre cas serà igual o no.
2: Clar, i aquí hi ha un factor, sense desmereixer el vostre, però hi ha aquest factor... Com anomenar-lo? Clar, en el meu potser està més allunyat, però la comparativa o l'exemple s'entendrà més amb l'art, no? És a dir, tu sabràs apreciar o apreciaràs una escultura, un quadre que ha fet una intel·ligència artificial? O li donarem més valor si ho ha fet una persona real? Saps què vull dir? Una mica va per aquí. I una mica, crec que la nostra feina també va per aquí. És a dir, què apreciarem més? Que una màquina ens faci un programa... Que una màquina ens parli o que ens parli una persona humana? No ho sé, eh?
3: T'ho reformulo. La gent valorarà que ho expliqui un humà o valorarà el contingut?
2: Bueno, és un
3: valor... Igual amb l'art, igual amb la programació.
2: Ja, és un valor afegit, potser.
3: Ara, però amb... d'aquí 10-15 anys, estem parlant del que nosaltres estem acostumats, molt sesgats de lo que a nosaltres ens agrada, que és anem a un museu i sabem que aquest quadre el va pintar una persona, no sé, del 1800. I això ens agrada a nosaltres perquè és amb el que hem crescut, però les noves generacions...
4: és veritat.
3: I les noves generacions que potser no han crescut amb això ni valoren això, voldran un quadre que li agradi, independentment que l'hagi fet un humà o una intel·ligència artificial, o valoraran l'humà? Hi haurà de tot. Hi haurà gent que valorarà que ho hagi fet un humà, però el públic en general, o sigui, la humanitat, o digue-li qui sigui, què és el que valorarà més? Un programa o un codi fet per una intel·ligència artificial o per un humà? O una solució que és el que els solventa el problema i el que...
2: Sí.
3: Clar, o sigui, aquí entrem amb la dicotomia de que moltes vegades ens pensem que el que ens agrada en altres és el que vindrà al futur i moltes vegades no és així, perquè el futur ja puja...
2: La percepció ja és diferent, clar.
3: El futur puja sesgat per altres temes, que és com ells han crescut, com ells han après i...
2: Hòstia, és un debat.
3: És un debat interessant que hòstia, et farà plantejar moltes coses, perquè abans els informàtics érem intocables, perquè molt poca gent sabia fer el que sabem fer, i ara per 20 euros al mes tens un informàtico a disposició 24/7.
2: Sí.
3: Que no et fa el millor codi? Bueno, és que m'és igual. O sigui, hi ha molta gent que diu, és que a mi m'és igual que no em faci el millor codi. Jo vull que em solucioni un problema, sigui el que sigui. Llavors,
2: hòstia... No és un debat. I també en el nostre sector també és un debat. Clar.
3: Bueno, i jo crec que hi haurà més sectors també, però
2: en el que
3: ens afecta aquí és això. Llavors, ara el que nosaltres pensem molt, i jo crec que és el que hem de pensar, és cap on va la cosa i com ens reinventem. O sigui, com fem que la nostra feina o que la nostra persona sigui el més indispensable possible, hasta que, com ho dius sempre, el que ve de Skynet, no? Com ho dius?
2: Terminator, Skynet, no? Skynet és la... Skynet, no?
3: Sí,
2: canvia Terminator per eliminar... Sí. Clar, és una mica... Jo crec que el debat és aquest, però clar, estem a les beceroles, no? Em sembla, encara, de tot això.
3: Sí, no, i aquí no estem parlant...
2: Va molt ràpid, això sí que és veritat.
3: Aquí no estem parlant de que demà això ja no existirà, però sí que al final està havent un canvi de tendència generacional.
2: O escolta'm, un fet, per mi, que, bueno, podria ser... si més no debatible, que són les rendes universals.
3: Sí.
2: No? És a dir, si ja tenim tota la cadena de producció i de consum coberta, doncs mira, potser ha arribat el moment que els humans ens dediquem a viure la vida.
3: La pel·lícula de Wall-E. La pel·lícula de Wall-E, quan estan allà i surt el tio que ell... A la cadira i els robotets funcionant.
4: Sí, o sigui,
3: no, això no... Òbviament, no crec que ho visquem nosaltres, me'n sobtaria molt, però... Però sí, si al final tot es democratitza i tot es...
2: No?
3: I tot tenim màquines que ens ho fa, què farem nosaltres?
2: Per
3: Perquè sí, o sigui, podrem viure, però qui paga les coses, com es paguen, perquè
2: sí, sí.
3: O canviem el capitalisme?
2: No, no, clar, clar, clar, sí, clar, si tu no pots pagar, si tu no pots pagar el producte que estan realitzant les màquines, per què fas producte?
3: És com el gat que es mossega la cua, el peix que es mossega,
2: el peix que es mossega la cua.
3: El peix que es mossega la cua. Sí, sí, o sigui, sí. Al final és, estic creant algo per fer-me la vida més fàcil que m'acabarà de potser a sí. mig llarg plaç sent contraproduent, no sé, és...
2: I si fóssim la humanitat, fos allò realment, no?, bones intencions, humil, és a dir, que tingués...
3: Bueno, això no...
2: Això no passarà,
3: tristament
2: doncs,
3: no passarà.
2: Encara fa més por, no?, de...
3: Bueno, ara els que en saben d'això diuen que ara estem visquent una de les últimes oportunitats de fer-se mil milionari, per dir-ho així, que és si al final fem que tot això estigui, diguéssim, a preu de cèntim i que la feina que fem ara estigui a preu de cèntim, hòstia, com canviarà la feina.
2: Ja.
3: I, bueno, són temes filosòfics.
2: Sí, sí. Es queda sense temps, eh?
3: Ens queda sense temps. Espera, m'ha encantat que m'expliquis sí? una mica el teu dia a dia. I el que passa aquí, jo soc molt curiós i a mi m'agrada aprendre molt, llavors espero que els nostres dia ens ho
2: doncs
3: fet.
2: La base de ser un bon comunicador és la curiositat.
3: Sí, bueno, jo crec que és la base de tot.
2: Sí.
3: O sigui,
2: sí.
3: La base de tota la vida és la curiositat, perquè és el que sempre... És el motor que et fa aprendre més
2: sí.
3: coses, a ser millor
2: sí.
3: i a tirar endavant. Així és com ho veig jo.
2: Sí, sí. Hi havia un programa que a mi m'encantava, que era jovenet, que eren per aquelles moltes cadenes, que les fan sembla que és Cómo se hace.
3: Sí, sí. Sí, sí,
2: i era
3: sí.
2: el meu programa favorit de jove. ¿Cómo se hace?
3: O les construcciones que són
2: sí,
3: molt grans
2: sí, sí,
3: i
2: sí,
3: coses
2: sí.
3: que dius, hòstia, per què es crea una presa? Vale, pues, i com es crea una presa? Vale, pues, està i tal... No, bueno, és interessant.
2: És això,
3: hi haurà molta gent que no li interessa, però hòstia, jo crec que és interessant sí. i és gratificant veure d'on venim i com la societat i com sí. la humanitat ha arribat on hem arribat.
2: I tant. Gràcies, Joan, de veritat.
3: A tu, Pere, per tot.
2: Dimarts que ve, en principi, eh?
3: Dimarts que ve.
2: Si hi ha algun canvi, no pateixis.
3: En principi, no. Perquè dimarts sí, que ve tornaré a estar aquí, si no, pues, mirarem de canviar el dia.
2: Gràcies, que vagi bé.
3: Adéu, adéu.
0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Ràdio El Vendrell. El 107.1 de la freqüència modulada.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
6: Parar. Frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
7: El Café Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
8: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dream.

0: converses, sí que és cert que majoritàriament, i ho fem gairebé sempre, que tota de conversa, i del qual sempre podem parlar i podem extreure moltíssimes coses. Però en aquesta vessant volem parlar del Vendrell, de la seva societat i diferents capítols que potser encara no estan prou reconeguts, i qui ens pot ajudar almenys a perfilar una mica més és la Neus Oliveres, que de fet es torna a acompanyar una vegada més, cosa que ens fa molta il·lusió. Neus, com estàs?
1: Gràcies per convidar-me i una vegada més per posar en valor la investigació.
0: I tant que sí. Aquest munt de coses, és que de fet ara en parlàvem, abans de començar a gravar tot això, de la gran quantitat de publicacions i d'aquest esperit que tens, jo crec que ja et ve com a mestre. Jo crec que ja ho portes a dins, no? Aquestes ganes de divulgar, d'explicar, però també aquesta sensibilitat col·lectiva, social, ventrellenca, de que hi ha moltes coses que encara no coneixem del Vendrell de fa uns anys.
1: Sí, no, és sensibilitat per la societat, pel Vendrell, i per aquesta curiositat de... Quan tu treballes una població, doncs són uns sediments.
0: Clar.
1: I a vegades, doncs, aquests sediments hi falten algunes coses, i aquestes coses són les que intentem anar fent aquest puzzle.
0: Sí, sí, sí. Que, de fet, no és el tema, que anirem molt ràpidament. És una mica per emmarcar aquesta conversa que volem tenir ara mateix, que ara comentàvem més o menys que això, aquest seguit d'aquest volum de publicacions i d'estudis locals que tenim ara últimament al Vendrell, és això, que estem parlant de 15, 20 anys com a molt.
1: Aproximadament. Jo crec que sí, tampoc no ho sé.
0: No, més o menys.
1: És
0: una manera de parlar.
1: Exacte. Sí.
0: En referència de que aquestes ganes de fer, de publicar i d'explicar és realment recent.
1: Sí. Sí, o sigui, abans ja hi ha hagut gent, però potser aquest volum de publicacions ha estat més últimament.
0: Clar.
1: I que és una cosa, doncs, indispensable per saber... d'on venim i on anem,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: sempre
0: sí,
1: és el mateix, la
0: clar.
1: Mateixa història.
0: I d'aquests capítols socials hem de parlar d'educació, mm-hmm. perquè hi ha com un forat negre quan parlem de l'educació de fa un segle, segle
1: sí.
0: i mig, dos segles al Vendrell. Mm.
1: Bé, i això és un treball de llarg recorregut, aproximadament hi ha 6 anys aquí, mm-hmm. que passa que no treballa 6 anys contínuament, que són episodis que et van sortint i que llavors el que he fet jo ha estat sistematitzar-los i cohesionar-los.
0: Val.
1: Llavors jo començo el 1802 perquè és un moment que l'Ajuntament d'aleshores es posa, diguéssim, les piles, es posa en acció de fomentar tot el que sigui educació, no?
0: Val.
1: O grans trets.
0: Uh-huh.
1: T'ho explico jo, grans
0: Val, sí,
1: tres
0: sí.
1: trets ara.
0: Uh-huh.
1: I a partir d'aquí arribo al 59... I ja poso al començament que hi ha moltes llacunes, però arribo al 1859, perquè el 59? Perquè el 59 es consoliden dues escoles de nois, que són per un costat l'escola del carrer Nou,
0: uh-huh.
1: i per l'altre una altra escola al carrer Montserrat, aproximadament.
0: Val.
1: I després ja hi ha les Escolàpies.
0: D'acord.
1: És a dir, queda d'alguna manera una primera etapa de 50 anys, que sí que em deixo coses, segur, perquè en sortiran, però bàsicament hi ha els grans trets definits.
0: Val. I d'això són articles, d'això ho expliques i ho recullen aquestes diferents publicacions
1: sí.
0: de l'Institut d'Estudis Hispanadesencs, on justament és la feina que es fa des d'aquesta institució, de qual tu formes part,
1: sí.
0: és trobar aquestes informacions, aquests capítols importants, en aquest cas en matèria social i educativa, que és la que estem parlant.
1: Sí, sí.
0: Per què aquest buit, doncs? Per què no tenim constància d'aquells anys?
1: És que és molt difícil.
0: Uh-huh.
1: És així de fàcil, no?, d'explicar. És molt difícil perquè has de buscar molta hemeroteca, has de saber si hi ha nomenaments, si no n'hi ha,
0: clar.
1: has de llegir totes les actes, perquè les actes no et venen sistematitzades de dir avui, mestres, no. O sigui, i a vegades ho trobes perquè, per exemple, s'ha de pujar el lloguer d'una casa,
0: val.
1: Perquè una altra de les coses que pot sobtar la gent... no hi ha cap edifici escolar, evidentment que no, uh-huh. perquè es llogaven cases.
0: Val.
1: Llavors, clar, era el propietari que diu, Val. El propietari vol apujar-se el sou. Ara aquí em dona una informació de que hi ha un mestre, el mestre o la mestra es queixa perquè no hi ha aigua a l'edifici.
0: Val.
1: I jo sé Ostres. Que hi ha una mestra, o sigui, és una feina de formiga, digue-n'hi com vulguis.
0: No, clar, d'anar trobant, investigant.
1: I has de saber molta informació perquè hi ha uns plans importants d'ensenyament, que ara l'ensenyament doncs és un sant efervescència,
0: correcte,
1: no?
0: amb tota la reivindicació del qual donem suport,
1: amb tota la reivindicació del món, i en aquests moments hi ha uns plans molt importants d'educació, que és el Pla Pidal, que és uh-huh. cap als anys 45 i el

0: Més important seria la llei Moyano, que sobre el 57.
1: Val.
0: Tot això m'he d'informar, esclar. Jo, no, jo de pedagogia sempre he estat una branca que m'ha agradat molt.
2: Clar.
0: Però has d'acabar d'aprofundir. Llavors, com que l'ensenyament és obligatori, per això hi ha més demanda. I l'educació fins a aquest moment, equivalent a la primària obligatòria, seria fins als 9 anys.
1: D'acord.
0: Sí, sí.
1: Val, val, val.
0: Els 9 és el que... I em quedo, doncs, a partir dels 50, doncs, un altre dia...
2: Clar, ja en parlarem.
0: Ja en parlarem, que la meva proposta és fer els 100 anys.
2: Clar, clar, clar, clar. Ostres, que interessant. Clar, d'aquests aspectes, entre molts altres, és la separació de gènere,
0: sí,
2: que era un fet ja habitual de l'època, no?
0: Sí.
2: Escola de nois, escola de noies.
0: No.
2: No? Explica'ns-ho, explica'ns-ho, sisplau.
0: No, perquè quan parlem d'escola de nois i noies, tu pots pensar que les noies van aprendre a llegir i escriure. No.
2: Ah, val, clar, diferenciar
0: no,
2: la tipologia...
0: No, van aprendre a cosir.
2: D'acord.
0: I a fer puntes al coixí.
2: Ara sé per on vas, clar. Clar.
0: I no és fins al 1850 que arriben les escolàpies,
2: val,
0: que... amb la primera mestra, que és l'Anna Font Comas, que es plantegen de llegir i escriure.
2: Ostres!
0: I encara, és clar, amb queixes, perquè hi ha un article que em va fer molta gràcia, que diu, això no els ensenyen a ser una bona... Una mestressa, clar, amb la mentalitat de l'època, l'entens perfectament, no?
2: Clar.
0: Que diu, el que necessita una dona és saber... fer uns pantalons o fer unes
2: clar,
0: costures o fer tot
2: clar,
0: això.
2: Eren escoles de gènere, tal qual.
0: Sí,
2: les noies aprenien un seguit de coses i les noies aprenien uns
0: sí,
2: altres.
0: Sí, i amb un control.
2: Val.
0: Control de l'església i l'Ajuntament.
2: Uau.
0: Control.
2: Sí, sí,
0: estaven
2: sí,
0: controladíssimes. Hi ha uns apartats que surten a les actes, que si algú es baralla, doncs l'Ajuntament, seran castigades, agenollades per humiliar-se davant de les altres.
2: Val.
0: ETC, ETC.
2: Uau, uau, uau, oida, sí, sí, sí. Oida, oida. I dins aquesta recerca d'informació sobre aquests anys d'educació al Vendrell, un fet destacat que toca directament la figura d'Àngel Guimerà.
0: Sí.
2: Que és un tema que també tu domines molt, Neus?
0: Sí. Des del primer biògraf posa que el mestre d'Àngel Guimerà va ser Jaume Crosat.
2: Sí.
0: I llavors es va repetint. Es va repetint el miracle que seria el biògraf posterior més important, torna a posar això i a més, amb la seva imaginació ja el veus, el mestre. Ja veus la classe i veus tot. I bé, així, fins que, clar, i posteriorment, no?, les posicions del Guimerà, que va repetint l'error.
2: Sí.
0: Fins que arribo i trobo que ell estudia al carrer Nou, perquè això ja hi ha una documentació, la segona documentació a través de Joan Ramon i Soler ja posa que el seu mestre era el Josep Nogués. I busco les actes de l'Ajuntament, i efectivament. És a dir, el Jaume Crosat no és nomenat fins al 74,
2: wow,
0: de manera que l'Àngel Guimerà ja estava a Barcelona a punt de guanyar els Jocs Florals.
2: Val.
0: Era impossible.
2: Impossible que coincidís.
0: Era impossible. Que, i ara ja és Nogués, fins que trobo fins i tot l'Esquel al diari, perquè va ser un mestre importantíssim, que el trobo referenciat al Diari de Barcelona.
2: Val.
0: I molt important.
2: D'acord.
0: I és el mestre de l'Àngel Guimerà i del Jaume Ramon.
2: D'acord. És un tema important, la, no?, la biografia d'Àngel Guimerà.
0: Però ja no solament això, sinó que el que et planteges és que, a veure, l'educació, l'ensenyament, digui-ne com vulguis, és el fonament de la societat.
1: Clar.
0: O sigui, això ho tinc claríssim. I diuen, no, és que un nen a qualsevol lloc tiren. Home, no.
1: No, no, no.
0: No.
1: Està clar.
0: A qualsevol lloc, no. No. Si tens un bon mestre, perquè, a més, aquest mestre és lluat al Diari de Barcelona, fixa't tu, doncs,
1: no,
0: i després se'n va a l'escola normal a Tarragona.
2: Sí, sí, sí.
0: És a dir, que està a pocs anys, però és un mestre molt prestigiós que hi ha aquí al Vendrell.
2: Molt bé. Doncs ve un altre personatge, de poder bibliografiar i conèixer en profunditat.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: I aquest pes que va tenir en matèria educativa. Hauràs de tornar un altre dia, està clar, Neus? Perquè hem de parlar encara més d'aquests temes d'educació de fa molts anys, que, com dèiem, hi ha un forat, no vull dir negre perquè és lleig, però...
0: És un buit.
2: És un buit, exacte, aquesta és la paraula. Hi ha un buit en aquest aspecte històric.
0: Que no hi havia cap sistematització, i és clar, l'educació t'explica molt la història, perquè quan hi ha un ajuntament molt progressista, és quan les coses es posa...
2: Diu, va, sí, sí, que era casualitat.
0: No? Diu, no, aquí hi ha d'haver... L'ensenyament està molt arraconat durant tots aquests anys,
1: sí, sí,
0: hi ha
1: sí.
0: d'haver un nou funcionament.
2: Clar. I això ens lliga la figura d'Àngel Guimerà cap a una altra qüestió que també ens volies parlar, que és el que s'anomenava el Casino de San Isidro, que va ser una de les referències socials de l'època,
0: sí.
2: del 1855, és a dir, meitats del segle XIX,
0: sí.
2: i que també s'han perdut una mica el reconeixement de què va significar aquella entitat.
0: Sí, jo vaig començar llegint algun article del Josep Aixalà, doncs que parlava del Casino de San Isidro, i jo pensava, bueno, potser, jo què sé, igual és inventat, no ho sé. I vaig començar a demanar a persones que més o menys han estudiat, o gent més gran, a veure si tenien coneixement, i ningú.
2: No.
0: Ningú.
2: Ostres.
0: Ningú, o sigui, part de les referències que et dic de l'Aixalà o d'algun altre, ningú tenia Clar. Referències. I aleshores vaig començar doncs, a investigar aquest tema a través del llibre del Joan Ramon i Soler, ja en parlo una mica, i després ja començo a investigar a través de què? Del Diari de Barcelona, que ja surt referenciat, quan ja, per exemple, als anys 50 està parlant de que la vila és una vila populosa i que hi ha tres casinos. Es parla d'un altre casino que, per exemple, jo no he trobat a on era, que es deia la Tertúlia Petita Societat.
2: Val, sí.
0: És un casino, el de San Isidro, que és de societat benestant. Com diu els diaris, diu High Life. Highlight, que t'ho diuen d'aquest Great Attraction.
2: Sí, ja, diu, sí, tal qual. Sí,
0: tal qual, Highlight i Great Attraction.
2: Que curiós. No en va, San Isidro és el patró dels pagesos, no?
0: No.
2: No?
0: No, els de catalans no, que passa que aquí canvien el nom perquè ja ha passat el 1714.
2: D'acord, i com, val.
0: Era Garrick.
2: D'acord.
0: Garrick, que era el dels pagesos, abans del 1714.
2: D'acord.
0: I aquí, esclar, hi ha un pacte...
2: Bueno,
0: un pacte...
2: Exacte, que sigui
0: així. De San Isidro.
2: I que sigui San Isidro.
0: Tota la gent benestant. I què fan? O sigui, l'interessant és... Tu trobes aquí hi ha un Carles Casals, per exemple. L'Àngel Guimerà qui va ballar, amb referències a través d'una altra via, que és les vies
2: Exacte.
0: De les cartes.
2: Per això lligàvem, el personatge.
0: Sí, per això, clar, és interessant.
2: Sí, sí.
0: Puc ressenyar els balls que hi havia, perquè això ja amb el primer Vendrellens ja surt, que hi ha el primer organista, o un dels primers organistes abans de Carles Casals, és el Ferran Rubió Pujol. Aquest Ferran Rubió és director d'orquestra i podem saber els balls que hi havia.
2: Wow.
0: Hi havia les mazurques, els escotis, que eren molt famosos a l'època. I després, un altre tema d'interès, és clar, quan ressenyes les festes majors ja posteriorment al 87, trobes que hi ha el Casino de San Isidro, llavors ja és la Vencedora, que és a través del Tívoli, i l'altre que serà el que popularment, actualment, que la gent ho coneixerà pel Centro,
2: Calà.
0: Que és el Casino Circo.
2: Val, Circo.
0: Que serien aquests tres quan als anys 80 es consoliden.
2: Val.
0: I després ja posteriorment hi haurà el que sabem ara, que és la Lira,
2: Clar,
0: que sortirà posteriorment.
2: El que s'ha mantingut fins avui en dia. I per què oblidem, doncs? Per què s'oblida aquest casino?
0: Perquè no hi ha hagut investigacions i no hi ha hagut estudis i no hi ha hagut referències.
2: El que dèiem abans al començament de la conversa.
0: Si no tens referències d'una cosa...
2: Clar, s'acaba oblidant.
0: Jo aquí dic, a veure, vaig a buscar bibliografia, zero.
2: Clar.
0: Vaig a buscar bibliografia d'educació, zero. Mínims, no?
2: Clar.
0: Sí que puc trobar a nivell general i clar, és molt interessant perquè és la primera part és una lluita per l'analfabetisme, especialment. I el Casino de San Isidro és tot l'esplendor de la societat aquesta benestant que va aquí. També és interessant perquè seria un precedent, comencen a fer... festes literario-musicals. Que ara dius, bueno, ara quan algú fa una festa literario-musical penso, bueno, no s'ha inventat la sopa.
2: No, perquè ja fa temps molts segles que es feia.
0: Que la feien.
2: Ostres, quin interessant.
0: I és un precedent del que serà després el 87, el famós certamen científic literari,
2: Clar.
0: Amb la presidència de l'Àngel Guimerà. I que jo sempre dic que entra doncs, amb aquest mapa literari.
2: Sí, sí, sí,
0: ve
2: sí.
0: Gent de fora aquí.
2: Clar, imagina't, que és aquell Vendrell, aquell retrat d'aquell Vendrell de la Renaixença, de tota l'esplendor econòmic, més empresarial.
0: Més majestuós.
2: Exacte, que va tenir.
0: Sí.
2: N'hem de parlar un altre dia, Neus, et sembla o no?
0: Home,
2: tanquem aquest capítol 1 sí. I farem més capítols i podem anar fent a mesura que vagin arribant, si et sembla, d'acord?
0: Perfecte.
2: Gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
2: De veritat, gràcies.
1: 12:00 fins a les 12:00 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
2: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
3: Ce la faccio, el programa de Ràdio del Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
4: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
5: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell. Se'n donarà una sorpresa quan escolti el que ens ha d'explicar el nostre convidat d'avui, que ens vam conèixer a sota d'un pont, literalment.
2: Correcte.
1: El nostre convidat d'avui és una persona d'aquelles que actualment és socialment molt respectada, perquè el seu ofici, fet al nivell que ell el realitza, va posar de moda ara fa 20 anys, i amb l'evolució, doncs estan ben vistos. Però aquest és un quinqui. Jordi Guillem, benvingut.
2: Hola, què tal?
1: No sé què dir, si cuiner, si gelader, si pastisser... Tu com et defineixes?
2: Pues, molt bona pregunta. Jo crec que sóc cuiner. Em defineixo com cuiner, i després cuino gelats o cuino dolços. Però jo dic que sóc cuiner. I els meus gelats sempre he dit, no s'elaboren, sinó es cuinen. No? I crec que jo sóc cuiner.
1: És una bona pregunta, perquè és un gran presentador. Això ho has de tenir clar.
2: També ho sé,
1: Jo dic que ets una mica quinqui, perquè pertanys a una generació i vens d'un lloc, que és el Matret, que una mica, quan tu hi vas viure, devia ser territori comanche.
2: Bueno, sí, jo sóc més punky, no? Sempre he sigut bastant anarquista amb tot i he volgut sempre fer el que jo volia, no? I en un poble, pues ho fas, no? Perquè al final tens una llibertat, tens una forma de ser, no? De sortir al carrer sense cap tipus de perill, entre comilles, no? Perquè al final el perill és a tot arreu, però sí que en un poble la vida és diferent, no? I al final, pues, és això, no? Hi ha molta amistat, hi ha molt, bueno, tothom et coneix...
1: Hi ha molt de camp.
2: Hi ha molt de camp per fer coses, no? I al final és això, no? El camp, ja vam néixer amb el camp, no? Ara mateix que és temporada mella tendre, no? Agafar la bicicleta, anar fins als carrascots, que uns carrascots eren unes carrasques que havia allí, agafàvem les ametlles, les menjàvem i això, no? I anar a agafar fruita d'algun hort i de tant en tant venia el propietari, no? A tirar-nos pedres que perquè agafàvem cireres...
1: Bueno, per tirar-se pedres... Curteix.
2: Abans anava així. Abans quan feies alguna cosa tenies por que t'enganxessin i venia un clatellot, no? Ara ja és més, tot és diferent, no? És diferent.
1: La gent que et coneix per la teva feina deu pensar, lògicament, jo ho pensaria si no et conegués, que tu ets cuiner per vocació. I probablement ho vas ser més tard, perquè tu volies ser pilot de MotoGP.
2: Sí, jo volia dedicar-me a la mecànica de motos, perquè jo de petit, ja amb 12 anys, ja conduïa. Tenia sort que tenia un cosí que tenia ja una Vespino, la Helix, no? I jo l'excusa de comprar la moto és que el meu cosí volgués una moto, no? La meva àvia ens va regalar una moto als dos gairebé, no?
1: Sense casco i sense paper.
2: Sense res, sí. Bueno, paper sí, però jo anava sense casco, jo anava sense res. I recordo, pues, això, començar a portar la moto amb 12 anys i l'anava trucant, no? Ara el tubo escape, ara el variador, ara els pneumàtics, ara el carburador més gran, i al final aquell Vespino agafa 110 costa avall, aixupit, i canya, no? I clar, jo quan vaig tindre els 14, que ja sortia de l'EGB, vaig dir, hòstia, voldria ser mecànic de motos, i ja li va ser MotoGP, no? Yeah. Però vaig anar a buscar a l'escola quan acabaves l'EGB, no? Sí. Acabaves, anava a buscar l'FP, i em van dir mecànica, que és general, no? No és moto. I vaig passar per l'escola Hostaleria de Lleida, que just feia un any que estava oberta, i vaig dir, hòstia, pues cuiner, si ho faig a casa, ja estic fent a casa, ja aquí l'hostal ja fèiem, ajudava la mare a fer els entremesos, a fer els flams i quatre coses, dic, hòstia, pues mira, m'apunto a la cuina. I des de llavors, dels 14 anys, pues fins ara.
1: Hi ha un moment que hi ha una decisió familiar, que és que la família es trasllada del Matret, imagino com els tres germans, cap a Calafell, i el primer que obriu no és l'home.
2: Sí, nosaltres teníem l'hostal, que obria de Setmana Santa fins a setembre, la temporada d'estiu. I a l'estiu els meus pares anaven al poble, que al setembre començàvem a estudiar al poble, fins al juny, no? Jo al juny ja tornava cap aquí, no? Aquells mesos de que havia de Setmana Santa fins al juny, doncs ens quedava el més gran, es podia quedar amb l'àvia, no? Yeah. I en aquest cas jo vaig estar bastant fins als 14 anys a Lleida. El meu germà sí que el van portar aquí abans, i al final... la decisió final va ser quan jo vaig acabar l'escola d'hostaleria, vaig fer 2 anys a Lleida, i a Lleida no hi havia restaurant gastronòmic i m'avorria, vaig dir, jo vull anar a Cambrils perquè ja, bueno, volia anar a Sant Pol de Mar, que era privada, però els pares no m'ho podien pagar, i vaig anar a la pública a Cambrils, i allí vaig començar pues, vaig acabar els 19, i els 19 vam decidir ja viure aquí, no? Perquè ja no tenia sentit anar cap allí, vull dir, una mica la culpa meva dels 19 anys està aquí fins ara que tinc 49.
1: Però entre ajudar a ta mare a fer les amanides i el que tu acabaves posant els plats a taula de l'OMAM, hòstia, hi ha un abisme.
2: Sí, hi ha un llibre que es diu Macarrones y esferificaciones, sí, d'un químic, i una mica a casa nostra això, perquè jo al tancar l'hivern, aquell temps, del 19 fins als 20 i pico, vaig estar voltant pel món aprenent, no? I després el que jo aprenia ho ficava en pràctica a l'hostal, no? Clar, hi havia un moment que jo volia fer la cuina, no? I dins del mateix restaurant de l'hostal que feia macarrons, canelons i fricandó, pues jo anava fent els meus pinitos, no? Va haver un moment que la gent estava menjant les fabricacions, mirava al costat i es veia una mica ja intimidació, no?, entre clients, no? Uns menjant allí, vinga, no?
1: Cuinar, menjant que... l'hostal, sí. I els altres del restaurant.
2: I van dir, ara tanquem aquest quadret d'aquí, ja fiquem un nom al restaurant, se dirà l'OMAM, i així va venir l'OMAM, no? I pues, teníem 4 taules i vam anar evolucionant fins...
1: L'OMAM bueno, i el restaurant... teu, que està sota un pont i amb vistes sí, a la via.
2: Sí, vull dir, el lloc, la gent se sorprenia molt perquè venien un hostal, que en principi els hostals pues, es cuinen molt, molt normal,
1: bueno,
2: no? I després entraven allí dins i es trobaven pues, que sortien plats. No? L'Oriol de l'Orador va explicar una vegada, no? Em va fer gràcia perquè dius que vaig entrar a un hotel i de sobte van començar a sortir plats, no? I és veritat, no? Fem menys llargs ja i vas una mica... Pues, també, va ser també potser l'èxit, no? Que venia molta gent que no s'atrevia potser a anar a altres llocs perquè es trobaven com a casa, no? Era un ambient familiar, no? I sempre ho hem fet. El meu pare estava a la sala, el meu germà va començar a la cuina i així vam anar evolucionant, no?
1: I aquesta evolució et porta a pensar en algun plat que hagis elaborat segurament en aquella època de l'OMAM del qual tu mateix diguis, bueno, això és una altra fase?
2: No, jo diria que no. A vegades els cuiners li pregunten quin és el plat que més t'agrada, no? I no sabem mai què contestar i sempre és l'últim que has creat, no? Perquè al final ets creatiu i lo d'abans ja és com fas un caixó, no? Això fora, no?
1: Yeah.
2: I no hi ha... Sí que és veritat que sí que vam apostar, és com vam apostar per fer el pa, per fer els gelats, per fer tot des de zero al restaurant, que no entrés res que vingués de fora,
1: que no? Estigués fet.
2: No, i això, clar, la gent, aquell pa, aquells gelats, tot estava fet a casa, no? I això, pues era un punt que no trobaves, no? Ara sí que està més... Més, bueno... L'estic dient del nivell, ja? Si no, no. Vull dir...
1: Bueno, si ens quedem a la comarca, podem pensar en l'Oriol.
2: Sí, per això ho dic, que no negarem més. No? Ara mateix, nosaltres, al restaurant, no, ara mateix no tenim temps de fer pa, però sí que tenim el pa de Calba de Jona, perquè creiem que és un pa que està desobradament a l'altura que el que podem oferir nosaltres.
1: Cosa que vol dir, també, que potser el ciutadà o el client del restaurant s'ha de treure del cap d'una vegada el de la cuina tradicional i la cuina de disseny. Són perfectament compatibles.
2: Sí, és que ja... mai trobaràs un cuiner d'alta cuina criticant la tradició. Mai. Però és que mai. Digue'm un. En canvi, cuiners tradicionals que critiquen l'alta cuina...
1: Molts.
2: Molts. I no ho entendré mai, perquè al final és cuina. No sé per què no. Per què es critica l'alta cuina? No sé, si no vols no hi vagis, no? Però critica, no sé, jo disfruto molt l'alta cuina com a tradició. Tinc dies per tots. Dies per fer calçotades, dies per anar amb un 3-3 Michelin i dies per menjar una sardina de cas com raïm, no? I fer una brasa, no? No sé, per mi tot és cuina, no? Al final... No entenc aquesta gent que pugui criticar l'alta cuina, no?
1: No li vull donar gaires més voltes, però sí que t'he de preguntar per aquesta segona gran decisió professional de la teva vida, que és acceptar l'oferta d'Alra.
2: Sí, aquesta va ser pues, el pas que els pares me van dir a mi. Què vols? Queda't a l'hotel, continues tu a l'hotel, perquè nosaltres jubilem. I vaig dir, aquí, no vull portar la gestió d'un hotel perquè no cuinaré, em dedicaré a altres coses més cuinar. I vam decidir pues, tancar l'etapa i jo deixar-los tranquils i no molestar-los. Vaig dir, tanquem, home, per què faràs? Tu tranquils, vosaltres a la vostra. Vam decidir tancar i van rebre la trucada del RA i com que estàvem en aquest pas de no sé on, pues, vam anar cap allí.
1: Molt bé. Tota la comarca en aquell moment, que va ser el teu màxim moment de fama, estava esperant estrelles Michelin per Jordi Guillem. A tu va... Aquesta pressió la vas arribar a sentir?
2: No, el que passa que sí que és veritat que el RA no estàvem tan a gust com estàvem a casa.
1: Clar.
2: I no per res, sinó perquè no podíem comprar els nostres productors. És a dir, jo no podia dir-li al Camp de la Sort o dir-li a Calvadeix o que sigui que pagarem 90 dies amb un productor petit. I això amb una empresa gran, com funcionen ells, pues no hi tenia cabuda. Per tant, després havíem d'anar a buscar productes dins de del seu sistema per adaptar-lo amb nosaltres. Sí, després, allí hi havia 50 persones treballant en una cuina i de sobte havien desaparegut les flors, havien desaparegut una peça de xuletón, havia desaparegut... No sé què. Clar, allà era cada dia una carrera, era complicat, i a més els clients que venien no els agradava aquest tracte més... No?
1: Més empresarial.
2: Sí, i al final hem retrocedit i hem tornat a buscar el que abans realment nosaltres estàvem contents i el client estava content i ara ho fem aquí llorants.
1: Deixa'm parlarem després, perquè abans, com tu dius que ets un punky,
2: sí.
1: Demostrem-ho.
2: Sí.

0: L'altre dia passejava jo per Barcelona i vaig passar per un lloc on hi havia una gent asseguda a un banc i feia una olor de haxís insuportable. I em va recordar una vegada que vaig entrar a un concert de la Polla Records que també feia exactament la mateixa olor. I al final tot plegat em recorda una cosa, que és que más vale ser punky que de playa.
1: De playa, sí, sí, sí. No, no, lo que dius, mira, justament a Lleida, quan vaig anar a estudiar a l'escola d'hostaleria, a l'autobús, un amic meu que ara té dues estrelles Michelin portava un caset de la Polla Records, de la cançó Come Mierda, que jo em vaig enamorar d'aquella música en 14 anys, i a partir d'això fins ara. Però el més trist que em fa aquesta música és que estic parlant de fa 30 anys o més, i les lletres segueixen actuals. I dius, ostres...
0: lletres que parlen de justícia, d'abusos de poder...
1: No, estem igual? Estem igual, no? Dius, què passa aquí, no? Que portem 30 anys, de què? Saps?
0: De retrocés de les llibertats, saps? Per exemple.
1: Sí, i la música aquesta és una mica reivindicació d'això, no? Respecte, sí. No?
0: Res a veure amb el film musical del Ra.
1: Res, totalment.
0: Bueno, parlem de coses d'ara, perquè abans de la música em parles de Llorenç, i una de les teves mil reinversions és l'Amplac. Això què és?
1: L'Amplac, bueno, l'Amplac és un projecte que m'ha fet molta por i molt respecte, perquè quan ja estàs fora d'òrbita...
0: T'has pres el teu temps.
1: Sí, clar, des de que vaig sortir del Ra sense restaurant, i ara obrim un nou restaurant, amb la filosofia també, pues, una mica de l'OMAM, però diferent, no? I al final, pues, mira, buscant local, buscant per aquí, no trobàvem, però al final, mira, fa dos anys, vam trobar aquesta casa de principis del segle XX, que jo mai la meva família pensaria que jo, que sempre m'agrada la creativitat, les coses modernes, tot modern, acabés una casa de principis del segle XX, no?, convertir-la en un restaurant, no? Però li he donat aquest punt minimalista i tradicional, el que diem de la tradició i la vanguardia, no? Pues hem unit el que és la història, no?, aquestes cases antigues, amb mobiliari d'ara, no?, una mica. I l'Amplac, pues, és un restaurant molt petit que té l'essència que tenia l'OMAM, no? I al final traiem en reserva, traiem en tres menús degustació, i és el projecte que, bueno, tenim tres espais també, tenim un pati, tenim un garatge, tenim un interior que és el gastronòmic, i allí tenim corda per tirar.
0: I qui va a menjar l'OMAM? A l'Amplac. Gent de l'OMAM, segur?
1: Sí, sí, molts clients, sí, molts clients han tornat a l'OMAM, sí, sí. Mira, justament demà tiri va el senyor Pere Castells, el científic del Bull, que ve demà a dinar, no? Que, gent que realment aprecia la cuina i no aprecia l'Amplac ve d'aquí. Yeah. De Sandoyà, no? De l'MTV, de Nirvana, no? De Sandoyà, i jo igual vull de Sandoyà, tota aquesta parnafernal i una mica que has parlat del Ra, no? I tornar a dir, estàs a casa meva, estàs a una casa, menjars, no t'esperis expectatives de luxe, ni que t'agafessin la jaqueta per penjar-la a un paret, ni res, vull dir, estàs a casa i estàs per disfrutar. Allí el que donem valor és al producte i a la cuina d'aquí, no? Traiem sol amb bodegues d'aquí la zona, intentem treure sol amb productes del Baix Penedès i productes d'aquí el Baix Penedès. Vull dir, els vins, no hi ha cap vi de fora, tots són de bodegues d'aquí el Baix Penedès, no? I hem radicalitzat una mica això, no? Hem desendollat tot això, no tenim gairebé ni elèctrica, treballem amb forn de llenya, amb brasa i gas. Vull dir, una mica aquesta filosofia, no? De cuina més ancestral, més de producte.
0: Perquè quan pensem en un Amplac, tots pensem en el de Nirvana.
1: Sí, no? Va ser un... una revolució, no?
0: Jo sempre he pensat que aquell Amplac segurament és el millor de la MTV, que ja no existeix.
1: Sí,
0: tampoc,
1: sí, sí.
0: Que ja no existeix.
1: Però tothom ho coneix, no?
0: Sí, l'Amplac per... És que ara em posaria a cantar. Sí. Digue'm un parell de plats que hi ha a la taula de casa teva.
1: Doncs pues mira, el que estic així com més satisfet, fem un popet de Tarragona petitonet, que el fem al com feien els pescadors esmarris, que es diu, no?, una salsa...
0: La meva àvia en feia, sí? Esmarris, una salsa blanca, sí, amb ametlla, si no m'equivoco,
1: sí, pimentora, picada, és una picada al final, vale?
0: És una salsa quasi perduda, eh?
1: Sí, és una salsa molt bé, perduda, anem d'aquí, no?, I fem el popet estofat amb aquesta salsa i el servim amb un puré, pues, de mongeta del ganxet, no?, i uns pinyons, no?, i és popet que la salsa és de sucapà, no?, i ens agrada molt. També ens agrada molt el que fem és és que hi ha molts plats, la parpantana també, aquesta és un plat que teníem de l'Omam, que és una parpantana de tonyina, que la parpantana de tonyina recorda molt. Al final la tonyina la podem comparar amb un porc.
0: Sí.
1: I la llata és la parpantana. Uh-huh. I allí tenim dos formes de tall que fem com un fricandó de peix
0: de tonyina
1: amb la parpantana, no? I fem un fricandó de tonyina amb els moixernons, amb múrgoles cada temporada, una pica de xocolata, avellana, i sembla que mengis el fricandó però és de peix, no?
0: Yeah.
1: I com que és un plat també que fem una mica aquest trapantojo de car i això, ho acompanyem també amb un vi de brisat orange, que és com un vi blanc, però quan fiques a la boca és un vi negre, ¿vale? Perquè estem d'aquí de l'Oida de vins naturals, Oida vins naturals, d'aquí de Santa Oliva. Vull dir, és una mica perquè veguis cap on anem, no?
0: Està fent la boca aigua. Clar, hi ha una època de la teva vida, i jo recordo que ho hem parlat més d'una vegada, que tu te'n vas pel món. A descobrir sabors.
1: Sí.
0: I què s'aprèn de tot això?
1: Sí, s'aprèn molt, però al final no m'he emportat res cap a casa meva. És a dir, aprens molt perquè veus moltes coses, però al final jo, quan he anat voltant, és veritat que una etapa de la meva vida, pues, hi havia fruit de la passió.
0: Clar, totes aquestes coses que aquí no coneixia ningú.
1: Sí, el golgapà, que és el panipuri, que està plegat ara. Nosaltres quan vam viatjar a l'Índia el vam portar cap aquí, no? El volava tot el Japó. Vull dir, portaves productes d'altres indrets perquè la gent, ostres, provar algo nou, un producte nou que no has provat mai, pues, també és interessant com a cuiner perquè tens una clientela.
0: Clar.
1: Però quan ja has passat tot això, penses, jo quan vaig al Perú, o em vaig al Perú, què vull provar? Què vull menjar?
0: Yeah.
1: Cuina peruana o cuina fusió?
0: Clar.
1: Tinc molt clar. Si jo me'n vaig a Lleida, què vull menjar a Lleida?
0: Cargol.
1: Ah. I si em vaig a la platja...
0: Vols menjar la sardina.
1: Pues això. I al final, tornem a que la idea de l'Amplac és que la gent trobi el que es pot menjar aquí. Vingui algú del Japó, trobarà la parpantana d'aquí al Mediterrani, la picada d'ametlla, la picada catalana, els vins d'aquí, saps? I al final tenim un gin tònic aquí, el Llorenç, el Nanit, vull dir que al final a casa meva no hi ha ni Aquarius, ni Fanta Taronja, ni Coca-Cola, ni hi ha res, no? Sol hi ha begudes naturals, com fem les nostres kombuches, hi ha cervesa artesana, hi ha vins, però no hi ha...
0: Ets un pluriempleat.
1: Sóc un punky.
0: Ets un punky.
1: Sí,
0: ja està. Tan punky que no és un esfajalat.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquesta és una altra etapa de la teva vida.
1: Sí.
0: Després ets al RA i mentre no obres l'Amplac, decideixes, no se sap per què, posar-te esfajalats. Per què?
1: El culpable d'això és el Marc Piqué, que d'aquí dels Boques de Gaità, que té gelateria allí, el Sisquet, i em va vindre a buscar per ser assessor de l'equip el 2017.
0: Jo, quan m'ho vas explicar la primera vegada, saps què és el primer que vaig fer?
1: Què?
0: Anar al Roc.
1: Ah, molt bé, veus? Pues, ho fa molt bé. Ell també cuina, és un cuiner. Ens portem molt bé perquè ell també cuina com jo. I no elabora gelats, no?
0: Ah.
1: Elaborar gelats és una altra cosa. I al final jo vaig ser subcampió del món amb ell, i el 2018 me van oferir ser el team manager de l'equip i van tornar a ser subcampions del món. Total, que quan vaig marxar al RA, dic, mira, aprofitant que tenia un local per fer I+D a l'hivern, quan sortís al RA, i fer tallers, perquè jo em dedico a fer ponències a l'escola i això, i vam muntar una mica d'obrador per servir gelats a quatre amics, a quatre restaurants. Al final van sortir dos propostes per muntar gelateria, no? Aquí el Vendrell i a Calafell, i que, pues, allí va ser el disparo a fer gelats. Vull dir que al final tot tota la vida et porta cap allí, no? Però van començar una cosa petita i ara pues, tenim les gelateries i la food truck, que tenim, tenim una food truck també a la cantera Biker Bar, també on tenim els gelats.
0: A veure, entre menjar-se un Dràcula o un Calipo i menjar-se un gelat teu, quina és la diferència?
1: Pues mira, Llorenç, l'altre dia vaig veure que Frigo ha tret el frigurón.
0: Sí.
1: Vale? Jo me'n recordo quan era petit, uah, frigurón m'encantava. Pues no el vaig poder acabar.
0: Totalment què és?
1: Sí, i dic, hòstia, o sóc jo que m'he fet gran, o és que el frigurón aquest no era el que jo era quan era petit, no sé què ha passat. Bueno, la diferència que per mi Frigo és puntal, perquè creativament és una passada, vull dir, jo, xapó, perquè hem fet gelats espectaculars i
0: Frigotel,
1: tècnicament són fer un twister, no? Fer un twister, com fer el Calipo, el format del Calipo, el format de Dràcula, que un gelat estigui per dins líquid, és brutal, i la feina és brutal. La nostra diferència és que els gelats, bueno, mira, tenim llet fresca, crua, que arriba cada dilluns aquí de Torrelles de Foix, tenim sucre ecològic, i aigua de mar, diguem que són els tres ingredients principals dels nostres gelats. El pistatxo, comprem pistatxo aquí, comprem pistatxo del món que està a Iran, que és el verd, el torrem al nostre forn de llenya que tenim aquí a l'emplaga a Llorenç del Penedès, i amb això fem un gelat de pistatxo que també que la gent, tothom diu, és molt car, però tothom menja pistatxo. I vainilla de Tahití, i Madagascar, igual.
0: No ens queda temps. Què vols ser de gran?
1: De gran? Ara guitarrista.
0: Sí. La gent es pensa que és broma, però
1: sí.
0: No, és
1: veritat. Estic estudiant.
0: Estàs fent classes. Sí. Estàs rebent classes.
1: Estic rebent classes aquí, sincronia de Vendrell, i m'agradaria pujar a un escenari i tocar. Si m'has preguntat si que vull ser ese gran, però vull ser
0: guitarrista. Sí.
1: O el guitarrista Marilyn Manson, o de Slipknot, o que
0: sigui. No, clar, això ja ho suposo, que sí, no vol ser Mark Knopfler, no?
1: també.
0: Jordi, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, bon profit, i jo què sé, d'aquí uns anys en tornem a parlar abans d'un concert.
1: Vinga, ànims. Adéu.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

0: Benvinguts i benvingudes a Inclusivament. Avui tenim un programa molt especial perquè parlarem de la festa de Santa Anna, la festa major del Vendrell, i sobretot del seu cartell que ja s'ha fet públic. Ja sabem que molta gent estava esperant aquest moment, sobretot pels concerts. Així que avui començarem per aquí, per saber què ens espera aquest any, i per això tenim aquí amb nosaltres dos emissors de la festa major, la Míriam i el Lluís. I també el Toni.
1: Hola, bones.
0: El Raül.
2: Hola, bones.
0: I d'aquí una estona entraran també el Juanjo i la Lídia.
3: Hola.
0: I què farem de periodistes? Començarem pel primer bloc que es diu que hi ha el cartell. Va, anem per on que tothom vol saber.
1: Quins concerts podem veure aquest any a la festa major?
4: Val, doncs aquest any, doncs, com sabeu, administradors hem buscat que hi hagi, doncs, diferents escenaris i, per tant, doncs, són molts concerts diferents, no? Bueno, heu pogut veure el cartell des de l'escenari principal del Botafoc, no? On podem veure Miqui Núñez, Amics de Manel, Doctor Prats, no? Per tant, un escenari gran com cada any, no?, que és el Botafoc, però també hem buscat altres escenaris, no només la Rambla, on, com habitualment, doncs, estaran les orquestres, sinó també, doncs, hem buscat el Botafoc o el Tívoli, pues, doncs, per poder buscar una tercera opció i donar més opció a la gent doncs, amb una sèrie de tributs, com Tribut a Queen o Rafaela Carrà, entre d'altres.
0: O sigui que tots els concerts seran al mateix lloc.
5: Doncs no, tenim molts escenaris aquest any. Tenim el Botafoc, com ha dit el Lluís, tenim Quatre Fonts, tenim Tívoli, tenim la Rambla, i segurament que farem coses a Plaça Nova. Vull dir que tenim molts escenaris aquest any.
6: En què s'ha basat recoger a estos artistes?
4: Doncs per escollir els artistes el que hem fet és una miqueta intentar veure quin tipus de públic ens dirigíem, intentar que dins de la mateixa nit poder seguir una mateixa línia en un mateix escenari, però buscar en aquests diferents escenaris durant els dies que hi pugui haver, doncs, que tot tipus de públic pugui trobar el seu escenari, el que li agradi, on pugui anar-hi, que no pugui només potser tenir un dia on li falti allò que li agradaria, no? Hem intentat oferir aquesta opció més.
1: Hi ha algun concert que sigui el gran destacat d'aquest any?
5: A veure, doncs penso que qualsevol et diria una cosa diferent, no? Jo penso, te dic, Toni, que cadascun dels concerts és tan important que no diria ningú. Tots són importants, segur.
0: Heu pensat en diferents públics, tipus de públic, nens, adults, joves, famílies?
4: Hem pensat en diferent públic. De fet, com dèiem, no? Per exemple, els escenaris principals, doncs, des de dissabte 25, on toca Miqui Núñez, en diumenge estarà Boicot, Índica, són, creiem, diferents targets de públic, però també, doncs, de possibles diferents generacions, també, per suposat, els concerts o les actuacions per infants, per família, per petits.
1: Quin estil musical predominarà aquest any?
5: Doncs no sé, jo podria dir el rock català, però no. Jo penso que hi ha molts estils aquest any, molts estils. Música de tota la vida, música pop, música d'ara, música, com ha dit, de rock. Jo crec que hi ha un abanico molt gran.
0: I també hi ha una mica de heavy.
5: Sí, alguna cosa farem de heavy, segur. T'agrada el heavy.
6: Habéis apostado por artistas locales o también de fuera?
4: Doncs aquest any hem fet una aposta molt important. Hem intentat, per suposat, que hi hagi representació de tot. Per exemple, la majoria de concerts el que hem buscat és que els DJs també fossin locals, però sobretot el dia 28, el dia d'agost, hem buscat que sigui un dia local, un dia de quilòmetre zero, on tota la gent pugui ser de la comarca o dels voltants, i per tant tots els artistes i tota la gent que actuï en aquell dia, doncs, siguin d'aquí.
0: Creieu que la música uneix diferents generacions per la festa major?
5: I tant, segur. Segur que sí. Hi haurà molts concerts, que hi haurà els pares, els nens, els avis. Segur, segur, segur, neixen generacions. I tant.
6: ¿En qué concierto creéis que se llenará más?
4: Uau!
6: Wow.
4: Complicat. Doncs nosaltres treballem perquè s'omplin tots el màxim possible. Que això vol dir que la gent ho està gaudint i està anant cadascú allà on vulgui i cregui que podrà disfrutar més.
6: El poder del bar.
0: La música és una part molt important de la Festa Major?
5: Sí, és una part molt important de la Festa Major. Hi ha moltes parts importants a una Festa Major, sobretot en la nostra, però la música és part important de la nostra Festa Major.
0: Doncs ara escoltarem una cançó de Doctor Prats que es diu Energia. Energia.

0: Però la festa major no només són concerts.
1: Quines altres activitats podrem trobar aquest any?
2: Home, doncs, com cada any, no? Cada festa major també és superimportant. Tenim el cercaviles, foc, ball, totes aquestes activitats que també dèiem enfocades a canalla, encesa de campanar. Vull dir, tenim una molt gran festa major que ens l'hem de creure, perquè realment és molt xula i hi ha moltíssimes activitats.
0: I podríem saber en quines hores serà cada activitat?
3: Oh, això ho tenim al programa i estem amb, ara sí que estem amb el programa. Això d'aquí a res tindrem ja el programa i mirarem els horaris, els escenaris, segur que estarà tot ben posat.
4: Hay alguna novedad de que la gente tenga que saber?
3: Doncs sí, mira, el Lluís ha dit abans que tenim el Dia del Gos, que aquest any ho hem deixat per tot local, vull dir, quilòmetre zero l'hem dit, i som tots grups del nostre poble, de la nostra vila, i pensem que és un dia molt, molt important, i crec que serà molt gran, perquè penso que és un de les primeres festes que es fa això, no?, un quilòmetre zero.
1: Quin moment recomaneu no perdre's?
2: Cap dels quatre dies. Recomanem que tothom surti al carrer, gaudeixi de totes aquelles activitats que vulgui, que vingui, que comparteixi i que faci festa, que puguem fer festa entre tots.
0: Ja veiem que la festa major ve carregada de propostes, concerts, activitats, moments per compartir. Però ara volem anar una mica més enllà, perquè tot això no surt sol. Darrere hi ha moltes decisions, reunions i molta feina. I això és el que ara volem descobrir ara, que es diu el que no es veu.
1: Què hi ha darrere l'organització de la festa major que la gent no ho veu?
3: Doncs mira, hi ha molta feina, però te tinc que dir que tota aquesta feina va envoltada de sentiments, de carinyo per als vendrellencs i per un muntatge, vamos, de primera.
4: ¿Cómo es una reunión de vuestra de bueno, ¿cómo hacéis vuestra reunión de festa major?
2: Doncs com és? Pues, ens trobem de moltes coses, des de reunions molt llargues on costa prendre qualsevol tipus de decisió, a reunions on realment veus que la cosa avança, tira endavant i pots anar doncs, tancant temes i organitzant coses que has de visualitzar el futur, però creus que agradaran i que sortiran xules.
0: Us costa posar-vos d'acord?
2: Hi ha moments de tot. Penseu que som els administradors 6 persones, que alguns ens podíem conèixer prèviament, però és molt difícil generar un equip de 6 persones que no han treballat mai juntes. I no només això, sinó tota la gent que hi ha al darrere, perquè tenim un munt de col·laboradors, entitats, comerços, gent de l'Ajuntament, que hem de posar tothom d'acord, i és complicat.
0: Quin ha estat el moment més difícil durant la preparació?
3: Bueno, a veure, jo crec que el moment més difícil sembla que ara tindria que dir escollir els grups, no? Però penso que són tots els moments difícils, perquè cada apartat d'aquesta festa té moments molt, molt complicats de fer moltes gestions, d'això que tenim que escollir, tots són difícils.
0: I per però contactar amb els concerts de la gent, heu de contactar amb aquestes persones, no?
2: Sí, hi ha doncs, des de la gent local, que és més fàcil, no?, més accessible, podem tenir els contactes, fins als grups doncs, que vinguin de fora, però bueno, és part de la nostra feina i que la fem encantats.
1: Quant de temps fa que esteu preparant la festa major?
3: Doncs ara és una pregunta molt xula, perquè estem preparant la festa major des de l'agost o des de que va acabar la festa major del 2025. Just el dia següent.
2: I si tinguéssim uns quants mesos més, estaríem preparant.
4: ¿Y cuál es el momento más bonito?
2: Per mi, la gent. Els companys, la gent del poble, que no només col·labora, sinó que a sobre t'agraeix la feina. Tots aquests moments que són de compartir.
0: I ara escoltarem una cançó de Cots que es diu Qualquer dia.

0: novembre, la festa major per tothom. Heu tingut en compte una mirada inclusiva a l'hora de preparar la festa major?
1: Doncs, bé, com ja crec que es ve fent, no?, els darrers anys, que ja han tingut els relleus d'administradors passats, crec que es considera molt, no?, dins del poble, doncs des de el projecte fins i tot dedicat, no?, de la padrina que tenim, doncs a certs punts que també es generen uns cents punts dins del Cercavila on hi pugui estar tothom, però no només això, sinó que hem buscat que sigui inclusiva, doncs, per famílies, per nens, per que tothom pugui trobar el seu espai.
2: Què vol dir per vosaltres una festa major per a tothom?
3: Doncs mira, com ha dit el Lluís, que sigui una festa major per a tothom, és per a tothom. Com a família, parlem de nens, parlem de...

0: grosses o alguna cosa així, també espais on hi ha silenci amb el tema del foc i tot això.
1: Hi haurà una activitat pensada perquè pugui participar qualsevol persona?
2: Uau, és que creiem que tenim una oferta tan àmplia que lògicament segurament no tothom voldrà participar a tot arreu, però sí que esperem que tothom pugui trobar el seu espai. Si més no, això és el que hem buscat des del començament.
3: Creieu que tothom es pot sentir còmode i inclòs dins la festa major?
2: Bé, sí, és una miqueta el que dèiem, no? Intentar que tothom pugui tenir doncs, aquests espais i s'hi pugui trobar. I realment hem intentat pensar-ho. Si ens hem deixat alguna cosa, doncs, com a mínim hem intentat que no sigui així.
1: Ara escoltarem I Want to Big Three de Queen.

0: ara farem una ronda ràpida de preguntes. Festa de dia o de nit?
1: De nit.
2: Pum, els dos.
3: Concerts o correfoc?
1: Els dos.
2: Em quedo un correfoc.
4: Gigante o fuego artificiales?
1: Pues els fuegos artificiales.
2: Els gegants.
1: Vinga.
3: Barra, sopar o popular?
1: Pues jo sopar popular.
2: Sopar, barra, dins i fora, tot.
1: Pues sopar i barra, els dos.
0: Ara farem del públic i el poble. La festa major és el poble i pel poble. Heu pensat en què us espera la gent aquest any de la festa major?
2: Jo crec que és una miqueta cada any, no? La gent espera, són uns dies de festa, de compartir, de trobar-se amb tothom, no? Gent que a lo millor veus menys al llarg de l'any, però que per festa major la trobes, i crec que és el que s'espera a tothom i el que estic convençut que trobarem.
3: Alguns perfils del públic que es quedin fora?
1: Doncs jo crec que quan es prepara una festa sempre penses en tots, però és que aquest any també hem pensat en que tothom té que gaudir d'aquesta festa. Vull dir que jo crec que ningú es quedarà fora.
4: Com sigui que la festa major serà per a tots.
2: És algo que jo estic convençut que ha de ser la pròpia gent també. Nosaltres intentem oferir opcions per a tothom, però sí que animem a que tothom si senti implicat i s'hi fiqui. Hi ha gent que ens fa propostes i les hem treballat, i per tant animo a tothom a que hi participi.
0: Ara escoltarem Fiesta de la Gafeta de Guerra.

0: per res d'atreure equip. Organitzar una festa major no és feina d'una sola persona.
1: Com us organitzeu entre vosaltres?
2: Des de moltíssimes reunions, grups de WhatsApp, xerrades, trobades pel carrer, estem doncs, moltes hores treballant per a ello i compartint amb moltíssima gent. Per tant, doncs, de moltíssimes maneres diferents.
3: Cada uno tiene un rai diferente dentro del grupo?
4: Doncs sí, ho intentem. Intentem que cadascú tingui un rol diferent perquè cadascun tenim unes qualitats i intentem que amb el grup surtin aquestes coses per agilitzar una mica les reunions. Vull dir que sí, cadascú intentem tindre un rol diferent.
0: Què és el més difícil de treballar en equip en un projecte com aquest?
2: Aconseguir que tothom es trobi el més còmode possible amb totes les decisions, perquè qualsevol decisió no tothom estarà al 100% d'acord, segur, i per tant doncs, aconseguir aquest punt mig que creiem que pugui ser bo per tothom o per la majoria o per la gent que ha de gaudir de la festa, crec que és el més difícil.
0: Però vosaltres també aneu a la festa, no?
2: I tant, nosaltres estarem els 4 dies segur al 100% i us hi esperem amb tots.
1: Què és el millor de formar part d'aquest equip?
4: Doncs mira, com ha dit el Lluís abans, al principi doncs, són persones que alguns no ens coneixíem i clar, estem aprenent també, a part de muntar una gran festa, aprenent a estimar-nos, aprenent a caminar junts i a tindre un carinyo que espero que duri molts anys.
0: I ara escoltarem Celebrem de Miqui Núñez.

0: ara parlarem d'emocions i experiència. Més enllà de l'organització, també hi ha emocions.
1: Com us sentiu ara que la festa major ja està en marxa?
2: Ostres, doncs amb moltes ganes de que realment estigui en marxa, arrenquem el primer dia, inaugurem i puguem gaudir-ne a tots.
3: Algun momento es que es con especial ilusión, esperemos.
4: Sí, esperem el dia amb més il·lusió. Jo penso que serà el primer dia de festa.
1: Què s'agradaria que la gent sentís durant la festa major?
2: Que gaudeixi, que comparteixi, que visqui els dies, que estigui amb els amics, amb la família, amb qui vulgui, que surti als carrers i que faci poble, tots junts.
0: I què se'n diu d'aquesta nova experiència?
4: En aquesta nova experiència de muntar aquesta festa? Uau, doncs moltes, m'emporto moltes coses d'aquesta festa. Primer perquè l'hem muntat nosaltres i jo crec que si tothom muntés alguna festa major, quan ha passat tot, ho veuria d'una altra manera, gaudiria més encara.
2: És una oportunitat molt xula, no?, ser administrador.
4: Sí.
2: I tot i que dona molta feina...
4: Sí, costa molt, però...
2: La recompensa és xula.
4: Sí.
0: Aquest any la festa major ens arriba amb un lema molt clar. Ho tenim tot. I potser no parla només de concerts o activitats.
1: Parla de la gent, de les emocions, de compartir, de sentir-los part d'alguna cosa. Perquè quan... una festa major és oberta, inclusiva i pensada per a tothom, llavors sí, ho tenim tot.
0: D'on va venir aquest lema de "ho tenim tot"?
4: Doncs va sortir d'un cap de setmana que vam passar junts i vam compartir moltes hores junts i envoltats en una casa privilegiada d'una companya nostra, d'una administradora, amb un entorn privilegiat, com és el que tenim, la muntanya, el mar, la gent, la cultura, la música...
2: Foc.
4: Ho veieu?
2: Tenim tant i de tot que creiem que ens hem de sentir orgullosos.
0: Doncs moltes gràcies per haver vingut avui amb Miriam i Lluís, inclusivament per haver acceptat la nostra invitació, i ha estat un plaer tenim-ho nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
4: Ha sigut un plaer i una entrevista xapó. Felicitats.
0: I a veure, inclusius i inclusives, gràcies per escoltar-nos. Ens veiem a la festa major.
4: Visca. Ciao, ciao.

0: Oriol Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els activistes de la Global Summit Flotilla que van ser deportats aquest dijous per Israel han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines.
2: Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual per part de les autoritats israelianes.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament. Un fet factible que es compleixi al govern de Salvador Illa enguany, ja que la segona meitat del mandat es farà amb pressupostos.
2: En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Ribà defensa que el suport als comptes és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants.
0: A tot això, matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà d'aquí una hora a les 3 de la tarda.
2: En les darreres hores s'han viscut alguns moments de complexitat amb retencions importants, tot i que menors a les de la passada tarda, així com alguns accidents també menors. A aquesta hora la situació ha millorat molt, tot i que encara quedin algunes retencions.
0: És moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? A primeríssimes hores d'aquest dissabte al matí hem tingut una boira restringida sobretot al nord del Cap de Creus, i a mesura que ha anat passant en aquestes primeres hores, la boira ha anat guanyant protagonista a molts punts a la Costa Brava. De fet, a les tardes entre les 9 i les 10 ja teníem una boira ben compacta, amb un matí molt assolellat al conjunt del país, amb el Pallars, o sigui, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores tenim el creixement de nuvolades aïllades, esporàdiques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que, de fet, de cara a les properes hores, no descartem alguna gota aïllada. Tot plegat sembla que serà ben poqueta cosa, amb una boira que s'intensificarà i s'ampliarà al conjunt de la Costa Brava. Això farà que les temperatures en aquest sector quedin més frenades, no pas a la zona del Pla de Lleida i també de l'interior de les Terres de l'Ebre, on a aquestes hores les temperatures ja són elevades, però a primeres hores de la tarda inclús podran arribar a superar una altra vegada aquesta barrera dels 35 a 36 graus. Per tant, jornada dissabte càlida aquí a Catalunya.
0: I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugranes busquen la quarta Champions. Ho faran amb més de 4.000 aficionats catalans a les graderies.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els activistes de la Global Summit Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona. Han aterrat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines. Norma Lebrero.
1: Era una expedició d'activistes de més de 40 ciutadans espanyols, més de la meitat dels quals catalans. Dijous van arribar a Istanbul, on van passar revisions mèdiques i van explicar les vexacions que han patit per part d'Israel. Escoltem Marta Mallach i Javier Cendrera, dos dels membres de la flotilla.
2: Nos estuvieron privando de sueño, luces encendidas, nos cambiaban cada hora, nos cambiaban de celda, nos hacían conducciones... así en plan vejatorio, con la cabeza agachada, espalda agachada, manos esposadas atrás.
3: Para dormir había en los contenedores estos, nos ponían allá, pero es que no había sitio, no había sitio para dormir. Éramos como no sé cuántas personas, pero ni sentadas cabíamos, o sea, había gente que se tenía que quedar de pie.
1: Sis participants han explicat que han estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exaureix la legislatura. Un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es fa amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
4: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques per part de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Riba defensa que el pressupost, que el suport als comptes, és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants. Al mateix temps, ha carregat contra Junts, a qui acusa de populisme en declaracions fetes aquest matí des de l'aplec del Cargol a Lleida.
5: Nosaltres no estem aquí, no estem aquí per tenir el paper dels socialistes i fer-los de crossa, no estem aquí per no tenir ambició nacional, eren uns pressupostos que no tenien ambició nacional, i tampoc estem en política pel no a tot, com fan altres partits. Per tant, aquests pressupostos s'han negociat, els hem estat explicant àmpliament en aquestes últimes hores. És evident que dintre dels pressupostos hi ha partides concretes que no estaven en l'anterior, només cal que fem alguna comparativa, no? Per exemple, ara que ve la calor, que per cert, aquí també en fa de calor, hi ha una partida pressupostària directament per climatitzar les aules a totes les escoles de Catalunya, perquè sabem que no només pels alumnes, sinó per les condicions laborals de tots els docents, això és necessari. Hi ha moltíssimes altres partides en el camp social, en l'industrial, que tant necessita aquest país. Per tant, voler dir que els pressupostos són els mateixos és no haver passat de la portada.
4: Per la seva banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha desglossat les partides que es reforcen més atenent a les 4 principals preocupacions dels catalans.
6: Si mirem l'enquesta última de preocupacions dels catalans i catalanes, el primer és l'habitatge. I aquest és el pressupost que té més recursos en tota la història democràtica del nostre país dedicats a habitatge. El segon, la manca de mobilitat o els dèficits que tenim en mobilitat ferroviària interurbana. I aquí hi ha un volum de recursos a banda del projecte orbital ferroviari que ens permet passar d'una Catalunya Barcelona centrista a una Catalunya amb un equilibri territorial i amb una mobilitat transversal més important. L'àmbit de l'educació és un àmbit important també. Hi ha una dotació i són 500 milions d'euros per tal de millorar les condicions laborals. I en l'àmbit de la salut, doncs, també hi ha recursos extraordinaris. De fet, és el departament, el primer departament en inversió. Estem parlant de més de 12.000 milions d'euros.
4: Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i, si no es produeixen entrebancs, podrien aprovar-se el proper 2 de juliol, abans de l'inici del període de vacances parlamentàries. El calendari, però, podria endarrerir-se si algun grup decideix recórrer els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que obriria un nou període de revisió i debat institucional.
0: A tot això, també en plana política, Sant Vicenç dels Horts commemora el 40è aniversari de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea. Ho fa amb un programa d'activitats que s'estendrà fins a finals d'any, amb propostes adreçades especialment al jovent d'aquest municipi del Baix Llobregat. Des de Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
7: L'Ajuntament organitza des d'aquest mes trobades, jornades lúdiques, xerrades als instituts sobre mobilitat internacional i un viatge per joves a Brussel·les al novembre. María Peláez és la regidora de l'Oficina d'Europa.
8: Generar una conversa col·lectiva sobre què significa Europa avui i com ens afecta al nostre dia a dia. Creiem que pot ser una experiència molt transformadora. Molts joves coneixen Europa de manera molt abstracta, però visitar Brussel·les i veure de prop les institucions europees es permet entendre millor com es prenen les decisions.
7: La commemoració local compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona i busca apropar Europa a la ciutadania, així com fomentar aliances amb altres ciutats davant de reptes com el canvi climàtic o la transformació digital.
0: Matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà, de fet, a les 3 d'aquesta tarda. A aquesta hora la situació ha millorat ja molt, tot i que encara quedin algunes retencions. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
9: La situació viària va tornant a la normalitat. En aquests moments, per exemple, la P7 només queda un punt de lentitud entre Parets del Vallès i Granollers en sentit Girona. A la 2 a Cornellà hi ha un punt de lentitud, com dèiem, a Cornellà cap a la ciutat de Barcelona. Les rondes milloren. Hi ha hagut un parell d'accidents en cadascuna d'elles i això ha empitjorat molt la circulació. I pel que fa a l'àrea metropolitana, només hem de destacar 2,5 quilòmetres de Montcada cap a Trinitat. A Mataró, això sí, a la zona del la sortida del Mataró Oest, hi ha aturades un parell de quilòmetres en sentit Girona. Però, com dèiem, la situació viària ha millorat molt i us demanem, sobretot, que no baixeu la guàrdia.
0: Gràcies, Sílvia. Des del mateix Servei Català de Trànsit calculen que uns 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquest matí i, com dèiem, fins a les 3 d'aquesta tarda.
4: A més, ahir a la tarda a la P7 es van arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retencions en tots els sentits de la marxa i en diversos trams.
0: Tot això parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i l'R11 de Rodalies poden patir des d'aquest matí més de 30 minuts de retards per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu.
4: La incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu.
0: El govern ha començat aquesta setmana els treballs del primer eix de confinament d'incendis forestals de les comarques gironines, una infraestructura de prevenció que ha de protegir directament unes 150.000 persones de Girona i del seu entorn.
4: L'actuació forma part de la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya i inclou treballs en la superfície de 90 hectàrees als municipis de Girona, Quart, Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit. Els treballs se centren sobretot als sectors de Girona Nord, el polvorí Font de la Pólvora i la Creueta. Les actuacions consisteixen en aclarides selectives de l'arbrat, desbrossament de sotabosc, podes i retirada de vegetació per reduir el combustible forestal i evitar que un incendi es propagui amb intensitat. Segons el Departament d'Agricultura, l'objectiu és transformar possibles focs de capçades en focs de superfície, més fàcils de controlar pels bombers i menys perillosos per als nuclis habitats.
0: Aquests anomenats eixos de confinament són una de les principals novetats del nou model de prevenció d'incendis impulsat per la Generalitat. A tot Catalunya s'han delimitat 14 grans eixos que abasten més de 223.000 hectàrees i que han de contribuir a protegir més de 870.000 persones davant el risc de grans incendis forestals.
4: El govern preveu destinar prop de 37 milions d'euros a aquesta nova estratègia forestal que busca adaptar els boscos al canvi climàtic i reforçar la seguretat del territori.
0: I continuem parlant del medi natural perquè l'Ametlla de Mar impulsa un projecte per recuperar i protegir les dunes de 5 cales del municipi del Baix Ebre.
4: Ho fa amb actuacions de restauració ambiental i mesures per reduir l'impacte del turisme. La iniciativa, finançada amb 150.000 euros dels fons Next Generation, estarà enllestida abans de l'estiu. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
10: L'Ametlla de Mar ha posat en marxa un projecte ambiental per restaurar i protegir les dunes de 5 cales del municipi. Els treballs consisteixen a netejar les espècies invasores i plantar vegetació, col·locar pantalles de retenció de sorra, acordonar els espais per protegir-los i instal·lar cartells informatius. Escoltem Aurora Requena, sòcia de Plàncton, Divulgació i Serveis Marins.
11: És restaurar sistemes dunars que són, per unes raons o altres s'han anat perdent. Per el Glòria puntualment i també una mica per l'ús públic i pel trepitjar de la sorra. I és tornar a aquest moment enrere en el qual doncs, teníem un sistema dunar més desenvolupat i el que estem fent amb aquest projecte és ajudar, diguem-ne, a la platja a recuperar-se.
10: L'actuació compta amb un finançament de 150.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation i té per objectiu recuperar aquestes zones afectades pels temporals i aconseguir que el turisme no faci malbé la natura.
0: Obrim bloc de successos. 6 dotacions dels bombers estan treballant en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus.
4: L'avís l'han rebut a 2:15 i, segons informen fonts del cos, tenen el foc controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors, generen una columna de fum molt visible. Efectius del cos estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals.
0: D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes.
4: En total hi ha 15 detinguts entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Els sospitosos trucaven a les víctimes, es feien passar pel seu banc i simulaven una situació d'urgència i alarma per aconseguir els codis de verificació o que els autoritzessin a operacions bancàries.
0: Avui dissabte s'ha celebrat la jornada Salut pel Català a Girona, en la qual professionals de l'àmbit sanitari s'han reunit per dialogar sobre els camins necessaris per defensar l'ús de la llengua catalana als centres sanitaris d'arreu del territori. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
12: La jornada Salut pel Cat és una trobada anual on hi participen diferents professionals del sector sanitari que ofereixen les seves mirades sobre l'evolució de l'ús de la llengua catalana dins dels hospitals, les millores necessàries i les preocupacions futures. Centrada avui en el territori gironí, s'ha afirmat sobre la importància que té que tots els professionals instal·lats arreu de Catalunya parlin el català, ja que això els ajudarà a poder donar un servei de major qualitat. Així ho explica Lluís Mont, president de Salut pel Català.
13: Salut pel Català som una associació que volem treballar per augmentar l'ús i per millorar l'ús del català en el sector de la sanitat. I el motiu de l'acte d'avui doncs, era reflexionar una mica tots plegats a Girona, perquè també tenim una secció a Girona molt potent que està fent coses a nivell dels hospitals i de la primària, i reflexionar sobre quines accions podem fer per canviar una mica, revertir la situació aquesta en la qual hi ha una regressió molt important de l'ús del català dins del sistema sanitari.
12: Per acabar, s'han establert alguns punts i un full de ruta que s'ha de seguir en els pròxims anys per poder potenciar i fomentar l'ús del català arreu del centre sanitari.
4: Marxem ara fins a la Sénia, a la comarca del Montsià, on s'ha celebrat la 14a edició de la Diada del Camp d'Aviació, una jornada dedicada a recordar el passat aeronàutic i militar del municipi durant la Guerra Civil. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
14: L'activitat, organitzada pel Centre d'Aviació Històrica de la Sénia, combina divulgació històrica, exhibicions i projectes de recuperació patrimonial vinculats al món de l'aviació. José Ramón Bellaubí, president de l'entitat, ha destacat la importància de mantenir viva la memòria d'un espai per on van passar alguns dels avions més destacats del conflicte bèl·lic.
15: És un dia que és un dia festiu, és un dia que fem una mica de festa intentant portar coses aeronàutiques per recordar quan la Sénia tenia importància com aeròdrom militar i aeronàutic. Segur que durant la Guerra Civil va haver un camp que durant 3 anys van passar els avions més importants que havien en aquell conflicte i sempre va quedar, d'alguna manera, la memòria del que havia sigut el camp.
14: Durant la jornada també s'ha donat a conèixer l'estat del projecte B-12, una iniciativa que preveu convertir un antic avió de transport en un simulador de vol completament operatiu. Amb aquesta diada, la Sénia consolida la seva aposta per preservar i divulgar el patrimoni històric vinculat a l'aviació, un element clau en la memòria del municipi.
0: D'altra banda, la fàbrica Llobet Guri de Calella i tot el seu entorn acollint la tercera edició del The Factory Bike Fest, un esdeveniment que ja s'ha consolidat com una de les grans cites del món de la moto i la cultura custom del país. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
16: L'organització destaca que aquesta tercera edició manté l'essència i la personalitat que han convertit el festival en una proposta diferent, combinant motos, experiències, espectacle visual i cultura urbana. Una de les grans apostes d'aquesta edició serà la presència de marques destacades del sector, que presentaran nous models, innovacions tecnològiques i motos que habitualment només es poden veure a les xarxes socials o a revistes especialitzades.
17: A nivell logístic i de quantitat, el que hem volgut ha sigut fer un saló de la moto, estrictament saló de la moto, amb marques oficials, que la gent quan entri vegi marques reconeixibles del sector de la moto.
16: El festival també comptarà amb música en directe, grups locals i bandes convidades, així com una zona marketplace amb marques de roba, accessoris, artesans i productes vinculats a la cultura moto.
0: Obrim plana cultural i avui ho hem de fer des de Lleida, perquè s'hi està celebrant l'Aplec del Cargol, que viu avui el seu dia gran, en una edició amb gairebé 17.000 penyistes, en la que s'espera rebre uns 200.000 visitants en total. Una edició marcada per les altes temperatures i per les ganes de passar-ho bé en una festa que traspassa fronteres i on, com no, el Cargol és el gran protagonista. El Marc Piqué, de Lleida Televisió, ha seguit la jornada d'avui.
18: Els camps elisis de Lleida ja vibren de valent amb el segon dia de l'Aplec del Cargol, una jornada marcada per l'homenatge a Manolo Calpe, la cercavila, i els dinars de germanois, sobretot, per les ganes de passar-ho bé en una festa molt especial per tots aquells que la viuen. La Sara i el Gerard, de la colla Dimoni dels Trons, expliquen què significa per ells l'Aplec.
19: Oh, molt bé! Molt calorosa, però...
20: Molt calorosa, però ens estem passant molt bé. Estem disfrutant molt de les pistoles d'aigua, de la gent, de l'alegria de l'Aplec, que ens agrada de molt aquesta festa de Lleida i, a celebrar-ho tot i molt guai.
18: Una festa on no poden faltar els caragols, de tots els tipus i de tots els gustos, com ho explica l'Eduard, que els cuina a la penya segregats.
21: Bueno, pues estem fent caragols de la Gormanda, amb llonganissa, panceta, farigola, romaní, pebre roig, pebre, llonganissa, panceta, tot barrejat i amb carinyo.
18: Una gran festa que s'allargarà fins diumenge.
0: Déu-n'hi-do l'ambient a Lleida. Parlem ara de música. Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic de Barcelona que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana.

0: Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar-hi. L'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents, un d'ells la ja coneguda Casita, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva York, Titi me preguntó o Safaera. La cantant catalana Bad Gyal va ser l'artista convidada a la vetllada. Bad Bunny repetirà aquest vespre a partir de les 8 amb un segon concert abans de viatjar cap a Madrid, on n'ha programat un total de 10.
1: Les 2 i gairebé 21 minuts, és moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: El Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió.
0: S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugranes busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota de la temporada passada en la final de Lisboa contra l'Arsenal. A més, les culers es retrobaran amb Jonathan Giraldez, ex-tècnic del Barça, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure la final, que arrencarà a les 6 de la tarda al Ullevål Stadium.
1: També en futbol, avui es tanca la Lliga a Primera Divisió masculina i tots els ulls estan posats en el Girona, que necessita guanyar l'Elx a Montilivi per poder salvar-se.
0: La jornada amb horari unificat arrencarà a les 9 del vespre i els de Michel la començaran en zona de descens, però sabent que depenen d'ells mateixos. La crònica del partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
3: El Girona afronta aquesta nit a Montilivi el partit més important de la temporada contra l'Elx, amb la permanència a Primera Divisió en joc i tota la ciutat volcada amb l'equip. Els de Mitchell només els val la victòria. Una derrota o un empat condemnaria el club al descens i posaria fi a una etapa històrica a la màxima categoria del futbol espanyol. Per fer-ho possible, el club ha organitzat una rebuda a les 7 de la tarda a les portes de Montilivi i ha demanat a l'afició que ompli l'estadi de blanc i vermell. Mitchell Sánchez mostrava ahir la confiança en el seu equip abans del duel.
4: Queda un partit. Podem pensar moltes coses, però queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només, no és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No, partit, una final, la sort que tenim és que és a la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
3: Mitchell també va explicar que Stuani, Francesc i Blin són dubte i que Abel Ruiz, Lemar i Hugo Rincón tornen a estar disponibles. Aquesta nit, Montilivi serà l'escenari d'un partit que marcarà per bé o per malament el futur del Girona Futbol Club.
1: D'altra banda, l'Espanyol tanca la temporada a casa davant la Reial Societat.
0: Els blanquiblaus tenen opcions molt remotes d'entrar a Europa, sempre que sumin els 3 punts. El Barça, per la seva banda, tanca la Lliga a Mestalla davant del València.
1: I aquesta tarda també acaba la Lliga regular de Primera Federació, amb els 3 catalans jugant-se moltes coses. Qui més? El Nàstic de Tarragona, que visita el camp de l'Hèrcules per salvar la categoria.
0: Si els tarragonins guanyen, se salven, i si no ho fan, hauran d'esperar que ni Tarazona ni Betis Deportivo no ho facin per no baixar a la quarta categoria. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
5: El Nàstic necessita guanyar aquesta tarda aquí a Alacant per certificar la permanència a la Primera Federació. Sumant els 3 punts, els tarragonins seguiran la propera temporada a la tercera categoria del futbol. Cas d'empat o derrota, han d'estar pendents de tercers resultats i del que facin el Juventud Torremolinos, el Tarazona i el Betis Deportivo. La plantilla del Nàstic des d'ahir està concentrada aquí a Alacant per disputar a partir de 2:15 de la tarda en horari unificat aquesta darrera jornada de Lliga. El davanter de l'equip tarragoní, Marcos Basel, ha explicat com s'han preparat tant mentalment com futbolísticament pel partit.
6: Estar cada uno concienciado de lo que nos jugamos, de que nos transmitan nervios, y eso una vez también dentro del campo, ese feeling que al final te hace no desviarte del objetivo, que és ganar en Alicante.
5: Pablo Alfaro tindrà per aquest partit 3 baixes importants, Àlex Jiménez, Mangel i Zoilo, tots 3 sancionats, però tot apunta, i aquesta és la bona notícia, que recupera Jaume Jardí, tot i que ja veurem si de titular o pot tenir minuts des de la banqueta.
1: Mentrestant, l'Europa rep l'Ibiza, que no es juga res a Can Dragó, sabent que si guanya jugarà el play-off d'ascens a segona. Si no, haurà d'esperar altres resultats.
0: I qui el jugarà segur és el Sabadell, que tanca la Lliga a Tarazona buscant un triomf que segelli així la segona plaça. Dins de Ràdio Sabadell, ens ho explica Adrià Arroyo.
7: El Sabadell ja juga avui al subcampionat i, per tant, que li valgui qualsevol empat de les eliminatòries d'ascens en l'última jornada, avui al camp d'un Tarazona que per contra s'està jugant directament la permanència. L'equip aragonès necessita guanyar i esperar una ensopegada d'algun rival directe per mantenir la categoria, mentre que el centre d'esports arriba havent digerit la decepció de quedar-se sense opcions al títol i, per tant, l'ascens directe la setmana passada amb la derrota a casa contra l'Antequera. Es perd el partit d'avui aquí a terres aragoneses Eneko Aguilar per culpa de la sanció de la cinquena groga que va veure. I per contra, per aquest mateix motiu, reservarà Ferran Costa el porter titular en totes les jornades de Lliga, Diego Fuoli, que estava a una del càstig i no jugant avui a Tarassona. Arribarà net a les eliminatòries d'ascens la setmana que ve. De fet, ha avançat ja el tècnic arlequinat, que d'altres jugadors que arrosseguen molèsties, com per exemple Segura o Joel Priego, entre d'altres, també descansaran avui. Per tant, arriba el Sabadell curt d'efectius aquesta última jornada, avui a 6:45 de la tarda, en horari unificat, aquest Tarazona-Sabadell.
1: I aquesta tarda arrenca també el play-off d'ascens a tercera federació pels equips de Lliga Elit. Rubí i Pobla de Mafumet s'enfronten en una de les semifinals.
0: L'anada es juga aquesta tarda a Can Rosés quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més. L'altra eliminatòria la juguen Sant Mauro i Prat amb el primer partit avui a partir de les 7 al camp del Sant Mauro.
1: I en hoquei patins avui es disputen els segons partits de la ronda de quarta final del play-off pel títol de l'Hockey Lliga.
0: Aquest migdia el Noia ha aconseguit forçar el tercer partit després de superar el Barça per 6-3.
1: A partir de les 6 a Lleida rep el Liceu amb la necessitat de vèncer per forçar el tercer partit a Galícia després de caure 3-2 en el primer.
0: I a les 8 Voltregà i Igualada s'enfronten el primer partit a Igualada si el van quedar els locals als penals.
1: I a les 9 el Reus rep el Calafell en l'eliminatòria polèmica.
0: Els del Baix Camp van guanyar per 1-8 a Calafell el primer partit, però el Calafell va denunciar l'inició indeguda per un error en la fitxa de Carles Casas i li han donat la raó i perden la victòria per 10-0.
1: És tot, fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
8: La xarxa de comunicació local.
9: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
10: Una alenada de frescor, un gest breu, però capaç de canviar-ho tot.
9: Un impuls.
10: Un refugi.
9: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
10: I fer-se sentir.
9: Això és el que volem que sigui l'alenada.
10: Ens acompanyes?
11: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Continguts en xarxa.
12: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
13: No pots agafar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
14: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
12: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
13: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
15: Depèn.
13: Ai, Martín, fes el favor.
15: Adelante. Vayan tomando asiento.
16: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
14: Envenenada.
12: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, el cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
17: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
18: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
19: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
12: The Mandalorian en Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
19: Este es el camino.
8: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els activistes de la Global Summit Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines.
0: Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
0: Bon dia, Adrià.
1: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exaureix la legislatura. De fet, és un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es farà amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
0: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les partides que es reforcen més atenen a les 4 principals preocupacions exposades recentment pels catalans.
1: Tot això matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acaba d'aquí a 30 minuts, a les 3 de la tarda.
0: En les darreres hores s'han viscut alguns moments de complexitat amb retencions importants, tot i que menors, que les de la tarda anterior, així com alguns accidents també menors. A aquesta hora la situació ha millorat molt, tot i que encara quedin algunes retencions.
1: Moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
20: Hola, què tal? A primeríssimes hores d'aquest dissabte al matí hem tingut una boira restringida sobretot al nord del Cap de Creus, i a mesura que ha anat passant aquestes primeres hores, la boira ha anat guanyant protagonista a molts punts a la Costa Brava. De fet, a l'estartit, entre les 9 i les 10, ja teníem una boira ben compacta. Amb un matí molt assolellat al conjunt del país, amb el pagès, això sí, de molts núvols alts i prims. Aquestes hores tenim el creixement de nuvolades aïllades, esporàdiques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que, de fet, de cara a les properes hores, no descartem alguna gotellada. Tot plegat sembla que serà ben poqueta cosa. Amb una boira que s'intensificarà i s'ampliarà al conjunt de la Costa Brava, això farà que les temperatures en aquest sector quedin més frenades, no pas a la zona del Pla de Lleida i també de l'interior de les Terres de l'Ebre, on a aquestes hores les temperatures ja són elevades, però a primeres hores de la tarda inclús podran arribar a superar una altra vegada aquesta barrera dels 35 a 36 graus. Per tant, jornada dissabte càlida aquí a Catalunya.
1: Gràcies, Marc. I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten 2 grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions. Ho faran amb més de 4.000 aficionats catalans a les graderies que han viatjat a Noruega.

0: Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els activistes de la Global Sumut Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines. Norma Lebrero.
1: Era una expedició d'activistes de més de 40 ciutadans espanyols, més de la meitat dels quals catalans. Dijous van arribar a Istanbul, on van passar revisions mèdiques i van explicar les vexacions que han patit per part d'Israel. Escoltem Marta Mallac i Javier Cendrera, dos dels membres de la flotilla.
2: Nos estuvieron privando de sueño, luces encendidas, nos cambiaban cada hora, nos cambiaban de celda, nos hacían conducciones... así en plan vejatorio, con la cabeza agachada, espalda agachada, manos esposadas atrás.
3: Para dormir había en los contenedores estos, nos ponían allá, pero es que no había sitio, no había sitio para dormir. Éramos como no sé cuántas personas, pero ni sentadas cabíamos, o sea, había gente que se tenía que quedar de pie.
1: Sis participants han explicat que han estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exhaureix la legislatura, un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es fa amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
4: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Riba defensa que el suport als comptes és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants. Al mateix temps, ha carregat contra Junts, a qui acusa de populisme en declaracions fetes aquest matí des de la plec del Cargol, a Lleida.
5: Nosaltres no estem aquí, no estem aquí per tenir el paper dels socialistes i fer-los de crossa, no estem aquí per no tenir ambició nacional, eren uns pressupostos que no tenien ambició nacional i tampoc estem en política pel no a tot, com fan altres partits. Per tant, aquests pressupostos s'han negociat, els hem estat explicant àmpliament en aquestes últimes hores. És evident que dintre dels pressupostos hi ha partides concretes que no estaven en l'anterior, només cal que fem alguna comparativa, no? Per exemple, ara que ve la calor, que per cert, aquí també em fa de calor, hi ha una partida pressupostària directament per climatitzar les aules a totes les escoles de Catalunya, perquè sabem que no només pels alumnes, sinó per les condicions laborals de tots els docents, això és necessari. Hi ha moltíssimes altres partides en el camp social, en l'industrial, que tant necessita aquest país. Per tant, voler dir que els pressupostos són els mateixos és no haver passat de la portada.
4: Referent a aquests nous comptes, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, també ha desglossat les partides que es reforcen més atenent a les 4 principals preocupacions dels catalans.
6: Si mirem l'enquesta última de preocupacions dels catalans i catalanes, el primer és l'habitatge. I aquest és el pressupost que té més recursos en tota la història democràtica del nostre país dedicats a habitatge. El segon, la manca de mobilitat o els dèficits que tenim en mobilitat ferroviària interurbana. I aquí hi ha un volum de recursos a banda del projecte orbital ferroviari que ens permet passar d'una Catalunya Barcelona centrista a una Catalunya amb un equilibri territorial i amb una mobilitat transversal més important. L'àmbit de l'educació és un àmbit important també. Hi ha una dotació i són 500 milions d'euros per tal de millorar les condicions laborals. I en l'àmbit de la salut, doncs també hi ha recursos extraordinaris. De fet, és el departament, el primer departament en inversió. Estem parlant de més de 12.000 milions d'euros.
4: Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i si no es produeixen entrebancs podrien aprovar-se el 2 de juliol abans de l'inici del període de vacances parlamentaris. El calendari, però, podria endarrerir-se si algun grup decideix recórrer els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que obriria un nou període de revisió i debat institucional.
0: Matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà a les 3 de la tarda, ja d'aquí menys de mitja hora. De fet, a aquesta hora la situació ha millorat ja moltíssim, quan queden comptades retencions. La més important ara mateix que queda és a l'AP7, entre Granollers i Parets del Vallès, en sentit Girona, amb uns 4 quilòmetres d'aturades. També a la C60 hi ha uns 2 quilòmetres de retencions a Argentona, en direcció a Mataró, i a l'A2 hi ha un quilòmetre i mig de retencions a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. Per tant, molt poqueta cosa. Al llarg d'aquest matí, el Servei Català de Trànsit calcula que uns 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana des de primera hora i, com dèiem, fins a les 3 d'aquesta tarda. Parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30 minuts per una incidència a la infraestructura al llarg de tot aquest matí entre les estacions de Granollers i Cardedeu.
4: Aquesta incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu.
0: El govern ha començat aquesta setmana els treballs del primer eix de confinament d'incendis forestals de les comarques gironines, una infraestructura de prevenció que ha de protegir directament unes 150.000 persones de Girona i el seu entorn.
4: L'actuació forma part de la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya i inclou treballs en una superfície de 90 hectàrees als municipis de Girona, Quart, Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit. Els treballs se centren sobretot als sectors de Girona Nord, el Polvorí Font de la Pólvora i la Creueta. Les actuacions consisteixen en aclarides selectives de l'arbrat, desbrossament de sotabosc, podes i retirada de vegetació per reduir el combustible forestal i evitar que un incendi es propagui amb intensitat. Segons el Departament d'Agricultura, l'objectiu és transformar possibles focs de capçades en focs de superfície més fàcils de controlar pels bombers i menys perillosos per als nuclis habitats.
0: Aquests anomenats eixos de confinament són una de les principals novetats del nou model de prevenció d'incendis impulsat per la Generalitat. A tot Catalunya s'han delimitat 14 grans eixos que abasten més de 223.000 hectàrees i que han de contribuir a protegir més de 870.000 persones davant el risc de grans incendis forestals.
4: El govern preveu destinar prop de 37 milions d'euros a aquesta nova estratègia forestal que busca adaptar els boscos al canvi climàtic i reforçar la seguretat del territori.
0: Continuem parlant del medi natural perquè l'Ametlla de Mar impulsa un projecte per recuperar i protegir les dunes de 5 cales del municipi del Baix Ebre.
4: Ho fa amb actuacions de restauració ambiental i mesures per reduir-ne l'impacte del turisme. La iniciativa, finançada amb 150.000 euros dels fons Next Generation, estarà enllestida abans de l'estiu. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
7: L'Ametlla de Mar ha posat en marxa un projecte ambiental per restaurar i protegir les dunes de 5 cales del municipi. Els treballs consisteixen a netejar les espècies invasores i plantar vegetació, col·locar pantalles de retenció de sorra, acordonar els espais per protegir-los i instal·lar cartells informatius. Escoltem Aurora Requena, sòcia de Plàncton, Divulgació i Serveis Marins.
8: És restaurar sistemes dunars que, per unes raons o altres, s'han anat perdent. Per el Glòria puntualment i també una mica per l'ús públic i pel trepitjar de la sorra. I és tornar a aquest moment enrere en el qual teníem un sistema dunar més desenvolupat i el que estem fent amb aquests projectes és ajudar, diguem-ne, a la platja a recuperar-se.
7: L'actuació compta amb un finançament de 150.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation i té per objectiu recuperar aquestes zones afectades pels temporals i aconseguir que el turisme no faci malbé la natura.
0: Obrim bloc de successos. 6 dotacions dels bombers estan treballant en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus.
4: L'avís l'han rebut a 1:45 i, segons informen fonts del cos, tenen el foc controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors, generant una columna de fum molt visible. Efectius del cos estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals.
0: D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes.
4: En total hi ha 15 detinguts entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Els sospitosos trucaven a les víctimes, es feien passar pel seu banc i simulaven una situació d'urgència i alarma per aconseguir els codis de verificació o que els autoritzessin a fer operacions bancàries.
0: Més successos perquè els ocupants d'un cotxe robat van embestir ahir divendres a la nit un vehicle de Mossos d'Esquadra a Badalona i els agents van respondre amb diversos trets.
4: L'incident es va produir pels voltants de 2:45 de la nit a l'avinguda Conflent, a tocar de la B20 i del parc comercial de Montigalà. Una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés.
0: Els Mossos d'Esquadra van detenir el 13 de maig un home com a presumpte autor de 18 robatoris amb força i un delicte de furt a vehicles estacionats en un pàrquing privat del districte de l'Eixample de Barcelona.
4: L'arrestat de 23 anys accedia a l'aparcament i trencava els vidres dels cotxes amb l'ajuda d'un extintor per sostreure roba, sabates, eines, claus de domicilis, motxilles i altres efectes personals. La investigació policial es va iniciar al febrer després que es detectés un augment de robatoris amb un mateix patró d'actuació en un pàrquing privat de l'Eixample.
0: A tot això, l'estadi Josep Otero de Tortosa ha acollit aquest dissabte una jornada de futbol molt emotiva, poc abans del primer aniversari de l'incendi del Baix Ebre, on va morir un bomber en acte de servei. Amics, familiars i companys d'Antonio Serrano l'han recordat amb un sentit homenatge.
4: Serrano era una persona molt vinculada al món esportiu, concretament al futbol. És per això que aquest matí s'han disputat dos partits on els jugadors han lluït samarretes amb el nom, la cara i el número que defensava Serrano com a porter. També s'han fet minuts de silenci abans de cada partit. Un dels seus germans, José Ángel Serrano, ha compartit que la família vol mantenir aquest tipus d'actes en el temps. El pròxim 12 de juliol, a més, se'n farà un altre a Paüls.
0: Són gairebé 3:15, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Avui dissabte s'ha celebrat la jornada Salut pel Català a Girona, en la qual professionals de l'àmbit sanitari s'han reunit per dialogar sobre els camins necessaris per defensar l'ús de la llengua catalana als centres sanitaris d'arreu del territori. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
9: La jornada Salut pel Cat és una trobada anual on hi participen diferents professionals del sector sanitari que ofereixen les seves mirades sobre l'evolució de l'ús de la llengua catalana dins dels hospitals, les millores necessàries i les preocupacions futures. Centrada avui en el territori gironí, s'ha afirmat sobre la importància que té que tots els professionals instal·lats arreu de Catalunya parlin el català, ja que això els ajudarà a poder donar un servei de major qualitat. Així ho explica Lluís Mont, president de Salut pel Català.
10: Salut pel Català som una associació que volem treballar per augmentar l'ús i per millorar l'ús del català en el sector de la sanitat, i el motiu de l'acte d'avui doncs era reflexionar una mica tots plegats a Girona, perquè també tenim una secció a Girona molt potent que està fent coses a nivell dels hospitals i de la primària, i reflexionar sobre quines accions podem fer per canviar una mica, revertir la situació aquesta en la qual hi ha una regressió molt important de l'ús del català dins del

0: Agricultura. Aquesta és la primera edició del Vilassar Jardí de Mar, que neix, tal com destaca l'alcaldessa Elena López, per posar en valor la vinculació històrica del municipi amb el món de la flor i la planta ornamental.
1: Fa molts anys que Vilassar és capdavanter en aquest sector econòmic, però sobretot volem posar l'accent en aquest projecte comunitari, amb aquesta vinculació de les entitats, els comerços, i anem promovent el que és el comerç, la cultura i l'activitat agrícola local.
0: El cor de la festa ha estat la plaça Josep Tarradellas, amb una cercavila, una fira d'artesania, actuacions musicals i un gran atractiu, l'obsequi de 2.500 plantes ornamentals de diferents espècies i varietats.
2: D'altra banda, la Sénia, el Montsià, ha celebrat la 14a edició de la Diada del Camp d'Aviació, una jornada dedicada a recordar el passat aeronàutic i militar del municipi durant la Guerra Civil. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
3: L'activitat, organitzada pel Centre d'Aviació Històrica de la Sénia, combina divulgació històrica, exhibicions i projectes de recuperació patrimonial vinculats al món de l'aviació. José Ramón Bellauí, president de l'entitat, ha destacat la importància de mantenir viva la memòria d'un espai per on van passar alguns dels avions més destacats del conflicte bèl·lic.
4: És un dia que és un dia festiu, és un dia que fem una mica de festa intentant portar coses aeronàutiques per recordar quan la Sénia tenia importància com aeròdrom militar i aeronàutic. Segur que durant la Guerra Civil va haver un camp que durant 3 anys van passar els avions més importants que havien en aquell conflicte i sempre va quedar, d'alguna manera, la memòria del que havia sigut el camp.
3: Durant la jornada també s'ha donat a conèixer l'estat del projecte B12, una iniciativa que preveu convertir un antic avió de transport en un simulador de vol completament operatiu. Amb aquesta diada, la Sénia consolida la seva aposta per preservar i divulgar el patrimoni històric vinculat a l'aviació, un element clau en la memòria del municipi.
2: Obrim ara bloc cultural i ho fem a Lleida. L'Aplec del Cargol de la ciutat viu avui el seu dia gran en una edició amb gairebé 17.000 penyistes en la que s'espera rebre uns 200.000 visitants. Una edició marcada per altes temperatures i per les ganes de passar-ho bé en una festa que traspassa fronteres i on, com no, el Cargol és el gran protagonista. El Marc Piqué de Lleida Televisió ha seguit la jornada d'avui.
5: Els camps silicis de Lleida ja vibren de valent amb el segon dia de l'Aplec del Cargol, una jornada marcada per l'homenatge a Manolo Calpe, la cercavila i els dinars de germanoi, sobretot, per les ganes de passar-ho bé en una festa molt especial per tots aquells que la viuen. La Sara i el Gerard, de la colla Dimoni dels Trons, expliquen què significa per ells l'Aplec.
6: Molt calorosa, però ens estem passant molt bé. Estem disfrutant molt de les pistoles d'aigua, de la gent, de l'alegria, de la ple, que ens agrada molt aquesta festa de Lleida. I a celebrar-ho tot i molt guai.
5: Una festa on no poden faltar els caragols, de tots els tipus i de tots els gustos, com ho explica l'Eduard, que els cuina a la penya segregats.
7: Estem fent caragols a la gormanda, amb llonganissa, panceta, farigola, romaní, pebre roig, pebre... Llonganissa, panceta, tot barrejat i amb carinyo.
5: Una gran festa que s'allargarà fins diumenge.
2: I de Lleida fins a Barcelona, perquè Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana.

0: Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar a l'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents. Un d'ells, la ja coneguda Casita, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva York, Titi me preguntó o Safaera. La cantant catalana Bad Gyal va ser l'artista convidada de la vetllada. Bad Bunny repetirà aquest vespre a partir de les 8 amb un segon concert abans de viatjar cap a Madrid, on n'ha programat un total de 10.
1: I de la música al cinema, perquè el Festival de Cannes arriba avui al seu punt culminant amb una presència espanyola històrica.
0: I és que per primera vegada tres produccions de l'Estat competeixen a la secció oficial per la Palma d'Or. Són Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i La bola negra, del duet creatiu Javier Ambrosi i Javier Calvo.
1: D'altra banda, resta un mes per Sant Joan i, per tant, també pel tret de sortir de les grans diades castelleres pels ballencs i per les colles ballenques. Tot i això, aquestes colles ja preparen...

0: en els propers mesos amb actuacions en diversos escenaris.
1: Avui a les 5 de la tarda, la Colla Vella dels Xiquets de Valls actuen a la Diada del Pallol de Reus, a la capital del Baix Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: La Colla Vella dels Xiquets de Valls actuen aquest cap de setmana a Reus, a la plaça d'Evarist Fàbregas, a la plaça del Pallol, per consolidar els castells de la gamma alta de 8 i, segons el nombre de camises desplaçades, no es descarta poder portar algun castell de nou. Els rosats actuaran a la plaça del Pallol acompanyats de la Colla Jove de Tarragona i els Xiquets de Reus, amb l'objectiu de consolidar el bon inici de temporada. La Jove de Tarragona també vol apostar per castells de la gamma alta de 8 després de descarregar la setmana passada el 3 de 9 folrat a Gràcia. Pel que fa a la colla anfitriona, els Xiquets de Reus tenen la intenció de completar el seu primer 3 de 8 de la temporada, que acabarien de rodonir amb el 4 de 8 i el 2 de 7. La Diada del Pallol tindrà lloc a partir de les 5 de la tarda.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió.
1: S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota de la temporada passada en la final de Lisboa contra l'Arsenal. A més, les culers es retrobaran amb Jonathan Giraldez, ex-tècnic del Barça, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure la final, que arrencarà a partir de les 6 de la tarda al Ullevall Stadium.
0: També en futbol, avui es tanca la Lliga Primera Divisió Masculina i tots els ulls estan posats en el Girona, que necessita guanyar l'Elx a Montilivi per poder salvar-se.
1: La jornada unificada arranca a les 9 del vespre i els de Mitchell la començaran en zona de descens, però sabent que depenen d'ells mateixos. La prèvia des de Girona FM, Pau Villafanyer.
4: El Girona afronta aquesta nit a Montilivi el partit més important de la temporada contra l'Elx, amb la permanència a primera divisió en joc i tota la ciutat volcada amb l'equip. Els de Mitchell només els val la victòria. Una derrota o un empat condemnaria el club al descens i posaria fi a una etapa històrica a la màxima categoria del futbol espanyol. Per fer-ho possible, el club ha organitzat una rebuda a les 7 de la tarda a les portes de Montilivi i ha demanat a l'afició que ompli l'estadi de blanc i vermell. Mitchell Sánchez mostrava ahir la confiança en el seu equip abans del duel.
5: Queda un partit. Podem pensar en moltes coses, però queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar, només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No, partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
4: Mitchell també va explicar que Stuani, Francés i Blin són dubte i que Abel Ruiz, Lemar i Hugo Rincón tornen a estar disponibles. Aquesta nit, Montilivi serà l'escenari d'un partit que marcarà per bé o per malament el futur del Girona Futbol Club.
0: Altra banda, l'Espanyol tanca la temporada a casa davant la Reial Societat.
1: Els blanquiblaus tenen opcions molt remotes d'entrar a Europa sempre que sumin els 3 punts. El Barça, per la seva banda, acaba la Lliga més talla davant del València.
0: Aquesta tarda també acaba la Lliga Regular a Primera Federació, amb els 3 catalans jugant-se moltes coses. Qui més? El Nàstic de Tarragona, que visita el camp de l'Hèrcules per salvar la categoria.
1: Si els tarragonins guanyen, se salven, però si no ho fan, hauran d'esperar que ni Tarazona ni Betis Deportivo no ho facin per no baixar a la quarta categoria.
0: Mentrestant, l'Europa rep l'Ibiza, que no es juga res a Can Dragó, sabent que si guanya jugarà el play-off de sense segona. Si no, haurà d'esperar altres resultats.
1: I qui el jugarà segur és el Sabadell, que tanca la Lliga a Tarazona buscant un triomf que segelli la segona plaça.
0: I aquesta tarda arrenca el play-off de sense tercera federació pels equips de Lliga Elit. Rubí i Pobla de Mafumet s'enfronten en una de les semifinals.
1: L'anada és jugar aquesta tarda a Can Rosés quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà seguir en directe a la plataforma La Xarxa Més. L'altra eliminatòria la juguen Sant Mauro i Prat, també el primer partit avui a les 7 de la tarda al camp del Sant Mauro.
0: En bàsquet, en la penúltima jornada de la Lliga d'ACB, avui a les 8 del vespre el Baxi Manresa visita la pista del Gran Canària. Des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: L'objectiu dels baixencs és mantenir la solidesa i la bona línia de joc coral que va exhibir el darrer triomf al Nou Congost per acabar el curs amb la millor posició possible a la taula. Actualment són 11ens els del Bages. L'enfrontament, però, no serà gens senzill per la urgència del rival. Els canaris han signat una temporada irregular que els ha portat a lluitar a la zona baixa de la classificació. Ara el conjunt dirigit per Néstor Elche García necessita una victòria immediata davant la seva afició per segellar la permanència matemàtica i evitar haver de patir l'última jornada de Lliga. Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, advertia dels punts forts del rival.
7: La seva casa són molt perillosos, molt. Prefereixo pensar en nosaltres, com nosaltres entrenem, com nosaltres competim. És bàsic que juguen a top des del principi fins al final, dependentment de com està el partit, i tenim que defensar molt bé aquestes situacions d'un por un, de pick and roll que a vegades bloquen en un lado i de repente en l'altre penetren. Tenen jugadors que generen molta avantatge per si mateix.
6: Per la seva part, el Baxi Manresa viatja a l'illa amb problemes a la rotació. A la baixa de llarga durada de Benítez s'hi suma de cara a aquesta nit la Dolinde, que es queda a Manresa per culpa d'unes molèsties físiques.
0: I un darrer punt en futbol sala, el Barça juga aquesta tarda a partir de les 4 a les semifinals de la Copa del Rei davant el Jaén. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.
8: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel ja han arribat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat. Els activistes estaven a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat a més el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. 44 dels activistes tenen passaport espanyol i entre aquests n'hi ha 23 dels països catalans. Els activistes han estat rebuts entre aplaudiments i banderes palestines i amb la presència del ministre de Cultura, Ernest Urtasun. I en plana política, avui falta exactament un any per a la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 per a la celebració d'eleccions al Parlament, sempre i quan el govern de Salvador Illa exhaureixi la legislatura, un fet factible a hores d'ara, ja que la segona meitat del mandat es farà amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys. L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i, si no es produeixen entrebancs, podrien aprovar-se el proper 2 de juliol, abans de l'inici del període de vacances parlamentàries. Pel que fa a mobilitat i acabada l'operació sortida d'aquesta segona Pasqua, hem de passar per Rodalies perquè les línies R2 Nord i R11 poden patir retards de més de 30 minuts per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu. La incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 d'aquesta passada matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. I en successos, 6 dotacions dels bombers estan treballant a hores d'ara encara en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus. L'avís l'han rebut a 1:45 i, segons informen fonts del cos, el foc està controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors, generant una columna de fum molt visible. Efectius estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals. I en els esports, el Barça femení juga aquesta tarda a la final de la Champions a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió. Les culers es retrobaran amb Jonathan Giraldez, ex-tècnic blaugrana, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure aquesta final, que començarà a partir de les 6 de la tarda al Ullevaal Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Tota l'actualitat musical a Ràdio al Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa anar. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

Alumnes, veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. No se puede decir.

la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams.

0: al Cafè Literari Amaron de Balaguer.
1: Bona nit a tutti. Ens citem a nova edició del Cafè Literari avui dimecres 20 de mai. En tot, volia explicar-vos que aquesta setmana, el dissabte 23 de mai, de 12 a 2 del migdia, se celebra a Sant Cugat del Vallès la primera edició del Festival Inaudit de Poesia Jove dels Països Catalans. L'eveniment consistirà en un recital vermut de més guanyadors de diversos premis de poesia joena. Hi participaran el poeta Marc García Garau, Nerea Campo, Jordi Bussoms, Toni R. Juncosa, Júlia Sentís i Guillem Benjam. Dit això, si ets amant del cafè, ets amant de la literatura, benvinguda a una nova edició del Cafè Literari.

0: L'efemèride del dia.
1: I quin dia som avui? Doncs 20 de maig de 2026. Per tant, volem recordar en aquest programa els naixements del poeta Gabriel Ferrater i Soler, que va néixer un 20 de maig de 1922 a Reus i va morir el 27 d'abril de 1972 a Sant Cugat del Vallès, i de la dramaturga Lluïsa Denís i Reverter, que va néixer un 20 de maig de 1862 a Barcelona i va morir també a Barcelona el dia 28 de gener de 1946. Doncs des d'aquí ens en recordem de Gabriel Ferrater i de Lluïsa Denís.
0: Recomanacions digitals.
1: I la primera recomanació d'avui és un poema escrit per Lourdes Ribas i Canals, coneguda a Instagram com a L. Ribas Canals. Hi ha matins. Hi ha matins que s'esveixen lentament, com la boira fina damunt dels camps del Pallars, sense fer soroll, sense acomiadar-se del tot. Matins daurats, tenyits de rosa i de silenci, on el món encara no ha despertat i només existeixen els passos humits sobre l'herba i la respiració tranquil·la d'en Pelut al meu costat. Hi ha instants en què semblaria que la vida sencera s'ha aturat només per nosaltres dos. Ell mira l'horitzó amb aquella calma antiga dels animals nobles, i jo entenc que no calen paraules quan el cor aprèn a escoltar la llum. Som dos fills del sol, nascuts per caminar entre roselles i albades lentes, per compartir silencis que curen, per guardar dins els ulls la tendresa efímera dels primers raigs del dia. I mentre el matí s'esvaeix a poc, el cel continua encenent-nos la pell d'or i de mel, com si l'univers per un instant ens hagués deixat sols a nosaltres dos i a tota la bellesa del món. I seguidament, escriure, tan sols escriure, que és un relat de mots silenciats, coneguda a Instagram com a mots/silenciats. Escriure, tan sols escriure, aquest acte tan covard de dir-te a tu mateixa el que sents i ocultar-lo als altres, allò en què penses i guardes només per tu. Quina poca valentia que només deixes que el teu art malestre i mediocre el gaudeixi l'única persona que no et defraudarà quan ho llegeixi, tu mateixa. I de sobte, un dia, perquè ho creus així, decideixes publicar les teves pensades, les teves pors i emocions, les teves paraules silenciades. I tot cobra sentit. Ja en fa de temps de la teva decisió, però encara a vegades sents aquella veueta interior que diu: no ho publiquis, no és bo, no agradarà a ningú. Tindràs 4 likes i et sentiràs la pitjor escriptora del món. De fet, el simple mot et fa una por tan voraç que no n'ets capaç de descriure't així. Escriptora de què? De frases? De reflexions? Això no li interessa a ningú, o pitjor encara, tothom ho sap fer, no et creguis tan especial. Així, de mala bèstia, és la veu que t'empeny a deixar el teu escrit en una llibreta o en un apartat de notes del mòbil, apartat ben immòbil, mentre l'altra veu, la que crida amorosa i intensament et diu: escriu, escriu, i que tothom ho vegi, independentment dels likes que hi hagi. Tu només escriu, i no deixis de fer-ho, perquè el que escrius ets tu, i per tu sí que ets especial. I escrius.

0: L'entrevista.
1: I us presentem l'entrevistada d'avui que ens acompanyarà en els dos darrers programes del mes de maig, la Maria Carme Rafecas, coneguda com a Maica Rafecas, que va néixer a Llorenç del Penedès l'abril de 1987. És una escriptora, educadora social, antropòloga i tècnica editorial catalana. És coautora de diverses antologies. És membre del grup poètic musical Barceleta i col·labora en diferents activitats literàries i investigacions culturals com l'inventari del patrimoni material de l'Institut d'Estudis Penedesencs, entre d'altres. L'any 2017 publica el primer poemari, Blanc Breu, amb el qual fou guardonada amb el Premi València Nova Alfons el Magnànim. L'any 2021 veia la llum la seva primera novel·la, El setembre i la nit, que narra la lluita heroica que inicia la protagonista quan s'assabenta de l'imminent expropiació de la petita vinya familiar a causa de la propera construcció d'un polígon industrial i exigeix al seu pare que no accepti la indemnització per dignitat. Un llibre commovedor sobre l'entorn, les traves de la família i els camins que ens poden fer tornar a casa per emprendre un èxode interior, la insatisfacció perenne per la falta d'alternatives al present i l'impuls abassegador per la vida. Pel seu llibre Pupil·les d'estàtua l'entrevistem avui al programa.
2: Doncs benvinguda al programa, Maica. Moltes gràcies.
3: Gràcies. Com esteu?
2: Bé. Sí, veient la teva petita biografia literària, posa que estàs llicenciada en Educació Social, en Antropologia, i vas començar amb un llibre de poemes, Blanc Breu, sí. Primer el 2017, i posteriorment vas publicar dues novel·les, bé, una novel·la, El setembre i la nit,
3: sí.
2: Amb la Breu Edicions, el 2021. Aquest és el segon llibre de poemes que sí. publiques. Per tant, per l'edat que tens, has començat una miqueta tard a l'hora d'escriure. Com comences?
3: Sí, jo sempre ho dic, una cosa és quan escrius i l'altra cosa és quan es publica, no? Però sí, vaig publicar el primer llibre quan tenia 30 anys i va ser arran d'un premi de la ciutat de València i vaig estar molt contenta i vaig publicar en Bromera Edicions i llavors després va venir la novel·la al cap de 4 anys, que vol dir que la vaig escriure durant 3 anys perquè el procés de novel·la sempre és més lent, com més lent millor, no?, perquè és més treballat. I el Pupil·les d'estàtua, aquest poemari que vaig publicar el 2025, doncs va ser un procés que el vaig començar durant el confinament, sobretot, i abarca doncs diferents temàtiques, no?, relacionades doncs, amb els problemes socials, amb la degradació humana en general, la decadència dels valors. I, en definitiva, aquest món que tenim avui en dia, no? I com arribem fins aquí, no? Des de la crisi del 2008, passant per diferents crisis, no?, climàtiques, de coronavirus, de revoltes populars, repressió, feixisme, i el drama del Mediterrani també apareix molt, les guerres, els refugiats.
2: Sí, comences el llibre amb dues cites. Una de, aviam si ho pronunciem bé, Bon
3: Horvat,
2: que pel nom deu ser
3: Austro-Hongarès,
2: Joventut sense Déu, l'ànima de les persones es tornarà impassible com la cara d'un peix,
3: sí.
2: I també Hannah Arendt,
3: sí.
2: Arquejat i radia des del cel el nostre ull, el nostre món. Aquesta tria de les dues cites és, suposem, volguda perquè al capdavall reflecteixen una mica el to del llibre de poemes.
3: Sí. Sí, el reflecteixen i l'inspiren, no? És a dir, per mi les cites són importants perquè em recorden allò que he escrit. Aleshores, doncs, per mi una cita és això, no? Potser entre ells no tindran relació o el que sigui, però per mi el més important és que a mi m'inspiren i veig reflectit una semblança amb el que he escrit o amb la temàtica. I aquests versos de la Hannah Arendt fan referència a l'ull, a la mirada i al món, i clar, el meu títol, Pupil·les d'estàtua, es refereix a aquesta mirada petrificada, aquesta mirada d'un ésser humà deshumanitzat, no? Aquesta mirada, doncs, poc empàtica, no?, potser, o cruel, o atemorida al mateix temps, ho pots interpretar com vulguis. I Dodon Bon Horvat, doncs, vaig viure de molt a prop la traducció al català d'aquesta novel·la, de Joventut sense Déu, que fa aquesta poesia, no?, d'aquesta joventut sense valors arran del període d'entreguerres en què va ser escrita aquesta novel·la, I la vaig viure molt de prop perquè vaig treballar a l'editorial que el va traduir i vaig encarregar-me d'aquesta edició i tot això i volia que hi aparegués, no? Perquè, de fet, és molt semblant al missatge del meu llibre, no? Aquesta manca de valors.
2: I potser aquesta manca de valors és el que fa que aquestes pupil·les siguin d'estàtua, és a dir, que els humans, sí, encopsem les desigualtats socials i tot el que comporta, però si no fem res, som com estàtues i no serveix a res la nostra mirada envers.
3: Exacte, exacte. Una de les interpretacions és el conformisme, sí, sí, sí.
2: I de fet comences amb Ninots de neu, que, aviam, els poemes, s'ha de dir, són breus.
3: Són molt curts, sí.
2: La neu és un dels símbols que més apareix en el llibre, per tant, el fred.
3: La fredor.
2: I, per tant, està molt relacionat amb el teu primer llibre de poemes, Blanc Breu,
3: sí.
2: Per aquesta brevetat i perquè la neu és blanca, per tant, el blanc hi és present.
3: Sí, però no, realment té sentits diferents, però m'agrada molt que facis aquesta comparativa perquè ningú l'havia fet abans i m'encanta. Però, en realitat, el blanc breu del primer llibre es refereix al blanc de la puresa. És a dir, tot el contrari, no? Aquest desencant, no? Perquè el blanc breu és com una biografia molt de joventut, no? Com molt d'immaduresa i tots els desenganys, no? Que això comporta. I llavors, blanc breu vol dir que la puresa és la infantesa, no? O aquest món que t'han pintat idíl·lic, doncs és breu, no? De seguida et desenganyes. I no vol dir que no tingui relació amb pupil·les d'estàtua, però els dos blancs són diferents.
2: És que potser aquesta puresa que tu dius, aquesta candor, aquesta innocència que els éssers humans tenim quan naixem, amb la joventut es manté una mica i possiblement per això hi ha, exceptuant comptats casos de militància des de ben joves a alguna ideologia política, la majoria són equidistants, no tenen encara els seus valors establerts. Per tant, el llibre potser reflecteix... Hi ha un diàleg entre els dos llibres, és evident, i reflecteix el pas de la infantesa a la maduresa, la primera maduresa.
3: Sí, el primer llibre et refereixes, sí, sí, sí. Entre altres coses, sí, és aquest camí, no?, de vida. És molt biogràfic, el primer. Pupil·les d'estàtua no és tan biogràfic, però evidentment també, no?, hi ha coses de la vida i meves, no?, però és més de cara al món, no?
2: Sobretot tenint en compte els primers versos, més de cara al món. Si les guerres àvies van engendrar ninots de neu i les eues copulen sense moure's, si el vianant és vent i el claxon ocell, els turistes, cues de racionament i la pagesa una utopia sense delta. Serem gel invisible, com el torrent anònim que respira entre el ciment. M'agrada aquesta última imatge, és molt potent. El ciment relacionat amb l'estàtua, les estàtues poden ser de ciment tranquil·lament.
3: Sí. Sí, sí, de fet hi ha un poema que es diu Ciment més endavant. I tal com sí. Dius, tots els títols de tot el llibre, tots els títols de cada poema, fan referència a un element maleable, exceptuant, bueno, ninots de neu també, perquè la neu és maleable, i ninots de gel al final, no?, que fan aquest cap i cua, però la resta són d'una sola paraula i referent a elements maleables en al·lusió a aquestes estàtues, aquest eix temàtic, no?, del llibre. A mesura que anava escrivint, veia que podia trobar aquesta unió. I clar, d'alguna manera també és com una escultura, no?, el poemari, i la vas polint, no?, i vas veient com pot quedar bé, i va anar fluint així.
2: I fins i tot, després de cada poema, hi ha a l'altra pàgina un petit parèntesi,
3: sí.
2: Que vindria a ser el resum del poema?
3: Doncs sí, és una forma de dir-ho, i tant. A vegades ho he explicat així, tal com ho dius, com que explica el poema, vindria a explicar-lo, entre cometes, però són metàfores com cases de pagès, eh? És a dir, és com una voluntat de sortir de la ficció, per això està en parèntesis, perquè és en plan, ara no és un poema, ara t'estic parlant de la realitat, t'estic parlant d'un record que és el que em va inspirar aquest poema, no? D'un record real, de la meva vida real. Però en realitat són metàfores, no? Perquè parlo de si les falses es cardava sota tones de lava o obrien pas entre el foc amb aiguadilla, no? És a dir, que volia dir doncs, que mentre aquí hi havia molta repressió, doncs jo potser me'n vaig anar de vacances a Formentera per dir alguna cosa, no? Mira, ara ens han interromput.
2: Després hi havia... Bé, un dels primers versos aquests que resumeixen o que venen a explicar el poema en si, hi ha un vers que és: hi havia pupil·les negres ínfimes que havien perdut el paisatge.
3: Sí.
2: Les pupil·les de nou apareixen, són les pupil·les en lliure, negres, per tant, deduïm que són cegues, perquè si han perdut el paisatge, han perdut també la llum, no hi veuen. I vindria a ser aquesta ceguesa causada per la innocència?
3: No, al revés. Aquest però és genial, o sigui, aquest anàlisi que fas, de veritat, o sigui, m'està agradant molt, perquè en aquest aforisme en concret, en aquesta parèntesi en concret, fa referència al poema anterior, que crec que fa referència al terrorisme, a l'atemptat de la Rambla del 2017, de l'agost de 2017, que hi fa referència, perquè jo ho sé, però que és tan implícit que potser no es percep, eh? Però llavors, quan dic que hi havia pupil·les que havien perdut el paisatge, em refereixo, doncs, posant-me com a la pell del jove terrorista que no té pàtria, que no té paisatge, no? Que d'alguna forma també li han tret moltes coses, no? Per la qual es deixa portar per aquesta religió, per aquest radicalisme o el que fos. Evidentment, sense generalitzar, i no estic justificant res, ni, però una mica, no? També s'havia parlat molt, no? D'aquest anàlisi, i llavors em vaig atrevir, no? A posar aquest parèntesi, no? Hi havia pupil·les que havien perdut el paisatge. És a dir, jo com que no tinc cap referència, doncs m'agafo a un déu o a una idea, encara que comporti violència, no?
2: La paraula falla sempre vol dir glaciació.
3: Sí, això es refereix a començar de zero, no? Les falles de València, diguéssim, no? Que tenen com aquest símbol de cremar-ho tot per tornar a començar, no? Les etapes, deixar-lo dolent enrere, a començar un nou dia.
2: De fet, les falles se celebren just abans d'acabar l'hivern.
3: Sí, sí.
2: Per tant, és un nou inici, cremar...
3: Sí, sí, sí.
2: Tot l'anterior per renéixer la primavera.
3: Sí, sí, sí. Es refereix a això. Crec que el poema va sobre un moment d'eufòria, no?, que seria com aquesta cremar.

0: molt més desenvolupada en el fons. Llavors, aquí m'arrisco, m'arrisco perquè cada...
1: Critiques el racisme.
0: Sí, critico el racisme o fins i tot faig una reflexió de com el racisme està dins de tots i cadascun de nosaltres, no? Perquè, és a dir, aquest diàleg el que vol és dir, a vegades tenim converses absurdes, no?, amb l'altre, és a dir, nosaltres els donem un missatge X, però com que allà hi ha una cultura que nosaltres no coneixem i no entenem, doncs ho perceben diferent, per tant, poden contestar-nos una cosa que no té res a veure, no?
1: M'agrada una altra. L'obsolescència humana estava programada.
0: Sí.
1: I vejos després de plata, els peixos miren com les estàtues i l'amor és l'arracada que penja del cos que carrega la teva ànima abans de tornar a l'aigua.
0: Sí, aquest és profund, eh?
1: Sí, de fet, la idea dels peixos està implícita...
0: Sí, la cara del peix. La cara del peix representa, és una metàfora, sí, de Odon von Horvath, que parla d'aquest, i també apareix en un moment a la novel·la El setembre i la nit, que vaig escriure, que, clar, tu, si penses en un peix, com té la mirada, no? Una mirada apàtica, una mirada sense expressió, i una mica és aquesta metàfora que fa de qui no té valors. I aquest poema de Plat és com una crítica, no?, a l'amor que no és amor de veritat, no?, aquest consumisme, no?, en les relacions, aquesta falta de pes, no?, de l'amor, que per això diu... L'amor és una arracada que penja el teu cos abans de tornar a l'aigua, no? Com dient, tu acabaràs sent un peix. Però és molt rebuscat, eh? Cadascú pot fer interpretacions.
1: Un altre diàleg, que en aquest cas no té parèntesi. Nosaltres, vola lliure, i després Khadija, prefereixo batre les ales.
0: Exacte, t'està dient el mateix, però ella creu que és algo diferent. Per lo que deia, no? De que senzillament cadascú té una perspectiva i a vegades... És a dir, el missatge és, no ens entenem, no? I llavors aquí ho pots interpretar amb moltes coses, no? No ens entenem, pot ser un xoc cultural, pot ser el racisme, pot ser des de la més absoluta crítica el racisme, no? Però com aquesta reflexió de, bueno, a vegades tots podem portar dins aquest tracte cap a l'altre com a diferent, no?
1: Ser potser és el més intimista que existeix en el llibre.
0: Cera. Ara no recordo com era.
1: Retallar la foto de portada és un muntatge policial perquè ningú pugui veure la mica de pintallavis que ens queda en la llengua, com la unió de l'esperma i l'òvul camuflada en la pell, que no passa res. Fins i tot els arbres del paradís es podreixen només per dins.
0: Realment no és intimista. Les intimitats són metàfores, perquè es refereix a les falses aparences, es refereix a aquest món que construïm a través de les xarxes socials, a través de la imatge... i de com ho maquillem, no?, perquè sembli més bonic.
1: Per això després fas un parèntesi.
0: Ara, a veure quin era el parèntesi, que no el recordo.
1: Les falses cardava sobre túnels de lava.
0: Sí. Ah, vale. Però mira, en aquest cas és l'únic cas que el parèntesi, després de cera,
1: sí,
0: no fa referència a cera, sinó que és un parèntesi que té tres punts suspensius perquè... fa referència al següent poema i s'acaba en el parèntesi de després. Ara aquí jo crec que els oients no han entès res, perquè és un embolic, però diu, mira, jo t'ho
1: dic. Sí, les falses cardava sobre túnels de lava, després de sal.
0: El poema Sal, que és un poema central del poemari, perquè és un resum del poemari, i després acaba la frase.
1: De fet, acaba aquest poema Sal amb un vers que diu... sense trobar la vacuna que mata les estàtues, i acaba, però a casa fèiem un hort perquè teníem 30 anys.
0: Exacte. Les falses cardava sobre túnels de lava, però a casa fèiem un hort perquè teníem 30 anys. Això vol dir, a fora tot es cremava, a fora tot estava ple de revoltes, de repressió, de desastres, del que sigui, i no, desastres naturals, guerres, però segons l'edat que tenim, doncs cadascú fa el seu projecte de vida igual, no? És a dir, la vida continua i no ens estem de res, no? Diguéssim, volem lluitar, però no podem deixar el nostre projecte, no? Diguéssim, som incapaços com a éssers humans.
1: Si haguessis de definir en alguna paraula, en una paraula només el llibre, com el definiries?
0: En una sola paraula, poden ser dos?
1: Sí.
0: Bueno, si és una, podria dir crònica. És una crònica de la degradació humana, no? Que de fet es defineix així a la sinopsi, a la contraportada. Llavors, Si són dos, degradació humana, i si és una, doncs una crònica, perquè de fet té un arc temporal.

0: s'acaba amb el coronavirus i després té una pila que fa referència doncs, a coses que han passat després d'acabar aquest llibre, no? La guerra de Palestina, la dana del País Valencià...
1: Sí, de fet, dels últims és la dana del País Valencià, Fang.
0: Sí, és el meu preferit, aquest.
1: És potser el més llarg de tots.
0: Un d'ells, sí. El de Ferro també és llarg.
1: Però també el podríem definir com un llibre de contrastos, perquè si bé és cert que apareix la neu, el gel, etc., també apareix la lava, el foc.
0: Sí.
1: Per tant, la part més femenina i la part més masculina.
0: Sí, sí, són diferents pols.
1: Però en aquest cas, la part masculina i la part femenina s'entrellacen entre ells i acabes amb Fang, que vindria a ser una unió dels dos?
0: No, no. Fang, va, de fet, clar, Fang és com l'element com més adient, no?, per les estàtues, no?, de tots els que apareixen al llibre gairebé. Fang és l'últim.
1: Ah, perquè... clar, no. Fang, però abans de Cendra. Cendra és el final i Fang és un nou inici.
0: Sí, però Cendra... és una metàfora de les ciutats palestines que han quedat en cendra, diguéssim, no? I Fang és en al·lusió al desastre de la dana del País Valencià. Llavors, és casualitat que puguis unir diferents elements, no? Però la gràcia és això, que tots són elements maleables, perquè tot fa referència a estàtues.
1: De tot a res, quan plou per sota.
0: Mm.
1: I l'aigua fosca s'endú cables i fanals. I un ofec, dos ofecs i 140, València. Sempre acabes amb aquest vers.
0: Hi ha un paral·lelisme.
1: Sí.
0: De València. Surt València 10 cops. Sí.
1: Deies que és un llibre de poemes que han inspirat les diferents problemàtiques socials, però quin és el punt de partida que et fa escriure el llibre?
0: Ara no recordo quin va ser el primer poema, però penso que per respondre aquesta pregunta és important saber quin va ser el primer, no? Però jo recordo que els primers eren... Mira, el de... Ai, sí, sí que recordo el primer. El primer és, com es diu? Quitrà. Està cap al final, de fet. Quitrà. Mm. Sí. Pensava en això, en la fi del món. El quitrà parla de la fi del món. Parla del canvi climàtic. I hi ha bastants poemes de canvi climàtic. També hi ha Terra, un poema que es diu Terra.
1: De fet, fan que és també canvi climàtic.
0: Clar, totalment. Sí, quan fem un recital amb l'Alba Vinyes, un altre poeta d'aquí de la comarca, ho dividim per blocs temàtics, els seus poemes i els meus, i en el bloc de canvi climàtic surt fang. Però el punt de partida va ser això, aquests poemes breus, amb curtets, no?, que em va sortir... per parlar d'això, com de la idea de fi del món, d'aquesta angoixa climàtica, no?
2: I abans d'acomiadar-nos, volem obrir un nou sobre que ens han enviat, en aquest cas, de la Fundació Torre del Palau, de Terrassa. I què hi ha dins aquest sobre? Doncs tenim a les nostres mans la reedició del cançoner de Feliu Formosa, que es va publicar per primera vegada el 1972. I l'han reeditat el setembre del 2025. És un llibre que, juntament amb Vincles a Feliu Formosa, és dels més importants de l'autor. I volem llegir, com no, un dels poemes, el primer de tots. Queda l'esguard, encara no seré, d'uns ulls color de mel. Queda el ressò del pas lleu que ha apartat de mi el teu cos esbel. Queda l'enyor del que mai no t'he ofert i un camí pel desert. I fins aquí el programa d'avui, un programa realitzat pel tècnic de Sergio Márquez i un servidor Aron. Ens escoltem a la propera.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya? Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Il nostro ospite è professoressa, io voglio sapere che è più facile da imparare, l'italiano o il francese?
1: Beh, è più facile imparare l'italiano. Sì, il francese è molto difficile.
0: Ma perché è così facile l'italiano? Io non l'ho imparato, ascolto la radio e vedo la TV. E per me è facile perché è pareggio al catalano, all'spagnolo, no?
1: Sì, ma infatti l'italiano si legge come si scrive, quasi tutto si legge come si scrive.
0: Sì, perché non hai accento.
2: Certo.
1: Sì, ci sono gli accenti.
3: Sì, pochi. Pochi.
1: Ma qualcuno c'è.
2: Dio mio, soffro.
0: Pochi. È abituale tra gli italiani non fare la pronuncia uguale dalla stessa parola, perché non tutti non tots saben com han de posar l'accent ni on l'han de posar.
1: No, perquè in Italia ci sono tanti dialetti e tutti parlano così diverso che secondo me non è che io abbia studiato su questo, però ognuno fa come può, mi sa. Quindi ci sono al nord lo fanno più aperto, invece al sud lo fanno magari più chiuso, non lo so. Però gli accenti esistono in italiano,
0: esistono.
1: Di meno che in francese.
3: Di meno che in spagnolo.
0: In catalano.
2: In italiano solo c'è un accento, è aperto, no?
1: Sì,
0: devo,
1: è più facile.
0: Allora
2: mi scusi, lo so,
0: no, tutta felicità, perché oggi alla fine Narcís Pallarès Domènech parlarà del tuo idolo.
2: Uno dei miei idoli.
0: Andiamo a Predatio.
4: Bona tarda, amics oients de Ràdio El Vendrell. La setmana passada, la nostra convidada a l'estudi d'Albertina del Lungo ens va citar al programa un nom incòmode, que ha marcat la història passada i present d'Itàlia, Benito Mussolini. Parlar de Mussolini i del feixisme no és parlar de la bellesa del bel paese, sinó més aviat parlar de la part fosca, del lato oscuro i d'un capítol terrible de la història italiana, el ventennio del règim feixista. Al mateix temps, però, és un episodi de la història italiana que cal conèixer i que tocarem en la nostra crònica d'avui. Però no en parlarem des del punt de vista de la història, sinó des del punt de vista de la literatura. Perquè els amants de la literatura italiana contemporània estan d'enhorabona. Ja ha arribat a les llibreries europees la traducció del nou llibre d'Antonio Scurati. M. La fine è il principio. M és un projecte literari monumental, M de Mussolini. Pantalogia narrativa que reconstrueix gairebé dia a dia l'ascens, el poder i la caiguda del dictador italià. 5 llibres que han convertit Benito Mussolini i el feixisme italià en el centre d'una saga que han convertit també Antonio Scurati en un dels escriptors italians més influents de l'última dècada. Antonio Scurati no escriu una biografia convencional ni tampoc una novel·la històrica clàssica. El seu projecte combina documentació rigorosa, materials d'arxiu, discursos reals, articles de premsa i una narració amb ritme de gran literatura contemporània. És precisament aquesta combinació la que ha convertit la saga M en un fenomen editorial internacional. La sèrie va començar amb M, il figlio del secolo, publicada originalment el 2018. El llibre retrata el naixement del feixisme italià entre el 1919 i el 1925. Els escamots feixistes, la violència política, la marxa sobre Roma i la lenta destrucció de la democràcia liberal italiana. És probablement l'obra que ha canviat la manera de narrar el feixisme a Europa. El segon volum, M, l'uomo della providenza, mostra Mussolini ja consolidat al poder durant els anys 20 i 30. Aquí apareix el culte al líder, la propaganda massiva i la transformació del règim en una autèntica dictadura totalitària. La tercera entrega, M, gli ultimi giorni dell'Europa, se centra en l'aliança entre Mussolini i Hitler i l'entrada d'Itàlia a la Segona Guerra Mundial. És un llibre especialment fosc perquè mostra com el règim feixista queda atrapat en la seva pròpia deriva violenta i imperialista. O el quart volum de la sèrie, M, l'hora del destino, aprofundeix en la desfeta militar italiana, la crisi interna del règim i la progressiva decadència física i política de Mussolini mentre Europa s'enfonsa en la guerra. I ara arriba el cinquè volum i últim d'aquesta saga, Emma, la fine e il principio, publicat recentment en castellà, que tanca aquest enorme fresc narratiu sobre el feixisme italià i la figura del dictador fins als seus últims dies. Amb aquest volum escurat i culmina un projecte literari que molts crítics comparen amb les grans novel·les europees del segle XX. La figura de Mussolini continua sent profundament incòmoda a Itàlia. A diferència del nazisme a Alemanya, el feixisme italià sovint ha estat envoltat de silencis, ambigüitats i fins i tot banalitzacions. Per això l'obra d'escurat hi ha tingut tant d'impacte. És la primera vegada que un escriptor contemporani italià aborda Mussolini amb aquesta profunditat narrativa, psicològica i documental, mostrant no només el dictador, sinó també la societat que el va fer possible. Més que una reconstrucció històrica, la pantalogia M és també un reflex sobre el poder i una reflexió al mateix temps sobre la propaganda i la fragilitat de les democràcies. I precisament per això ha connectat amb lectors de tota Europa, en un moment de creixement dels populismes i de tensions polítiques globals. Antonio Scurati ha aconseguit convertir un dels episodis més traumàtics de la història italiana en una gran obra literària contemporània i que esperem que tard o d'hora estigui també disponible en llengua catalana. Des de Roma us ha parlat Narcís Pallarès, Domènec per Ràdio El Vendrell.
0: Salve. Encara una cosa de più. La nipote de Mussolini e anche de la Loren, Alessandra Mussolini, è la vincitora del grande fratello di quest'anno a Italia.
3: No, sì. Mazza.

0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
4: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

Bona nit, benvinguts i benvingudes a una nova edició del programa La Música de la Nova Era de Ràdio Vendrell, en qual fem diversos viatges a través de les ones hercianes i a través d'internet, viatges musicals per descobrir i redescobrir algunes bones músiques del fenomen que es va anomenar New Age Music, músiques del món, i que es poden posar en moltes etiquetes, però que nosaltres anem a la recerca de la bellesa. I avui us portarem un grup que ja feia setmanes que us volíem portar, un grup que és mig irlandès, mig nord-americà, fundat a Nova York per un grup femení que es diu Cherish the Ladies. La traducció seria estimar o apreciar les dames, les senyoretes, senyores, les dames. I m'ha vingut, m'ha semblat que era molt adient, perquè entre altres moltes cançons del seu CD que tenim aquí, hi ha una que es diu The Ballad of the Fox Hunter, que la traducció seria La balada del caçador de guineus, i és una cançó tradicional irlandesa que després va versionar la gran Lorena McKennitt, la gran dama de les músiques del món. Començarem, doncs, amb Cherish the Ladies, amb una altra cançó del mateix CD, abans d'arribar a aquesta, Her Mantle So Green. Elles són Cherish the Ladies.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Hem anat, encara que de forma indirecta, però hem anat a la verda Irlanda, de la qual de vegades us parlem per les incomptables cançons, artistes, grups musicals, tradicions, etc, etc, etc. La verda Irlanda, que tant ens agrada amb aquest humil programa de ràdio. Cherish the Ladies és un grup femení irlandès-estadounidense. El grup es va formar l'any 1985 a Nova York. La líder és flautista, toca la flauta irlandesa i canta. Es diu Joanie Madden, i la resta de les membres de la banda són diferents dones artistes que toquen diferents instruments. Joan Madden, de pares irlandesos, va guanyar el campionat absolut de flauta irlandesa l'any 1984. I, bueno, doncs, tenen una curiositat, un costum molt interessant, que, a part de les gires que han fet per Nord-Amèrica, Sud-Amèrica, el Regne Unit i tota Europa, van acompanyades, les artistes quan fan concerts, de ballarins irlandesos a l'escenari. I aquesta és la cançó que acabem d'escoltar, Her Mantle is so green, o sigui, el teu mantell és tan verd, amb un toc poètic, evidentment, des del seu àlbum Threads of Time, o sigui, Els fils del temps. I ara escoltarem la cançó que us esmentàvem al principi del programa, The Ballad of the Fox Hunter, la balada del caçador de guineus, d'aquest preciós grup femení anomenat Cherish the Ladies.

0: La música de la nueva era, a Radio El Vendrell.
1: Joan Madden, Mary Coogan, Mary Rafferty, Donna Lang, ho he dit malament, també Alon Chalady i Siohan Egam. Elles són el sextet del grup Cherish the Ladies que acabem d'escoltar amb la cançó que us hem presentat abans del seu disc anomenada The Ballad of the Fox Hunter, i escoltarem ara també, com és una cançó tradicional irlandesa, escoltarem la versió que va fer l'any 2017 Lorena McKenny, que va gravar un àlbum anomenat Lost Souls, o sigui Ànimes Perdudes, i que es va editar l'11 de maig del 2018. Lorena McKenny, doncs, com us dèiem, The Ballad of the Fox Hunter.

0: La música de la nova era amb Jeroni Turat.
1: Doncs aquesta era la interpretació de la gran Lorena McKennitt i tot seguit escoltarem precisament la cançó que dona títol al desè àlbum en estudi de la gran Lorena McKennitt, com és Lost Souls, o sigui, ànimes perdudes, així de fàcil, així de simple. De vegades les coses més simples són les més profundes. I després d'aquesta cançó escoltarem una altra que la teníem des de fa mesos pensant en posar i no l'hem posat mai aquí, també de la mateixa Lorena McKennitt, que és espectacular, o sigui, la gran Lorena McKennitt, Lost Souls.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: I tot seguit escoltarem la cançó que us esmentaven que seria espectacular, perquè humilment crec que ho és. Perquè no és només la gravació, el sentiment, la música, la composició, la producció. És també que fan un homenatge, Lorena McKennitt fa un homenatge a les guitarres espanyoles i a les places, a la festa, a l'alegria que va captar, que va sentir quan vas en els seus viatges, perquè ha tingut diversos viatges a tot el món, arreu del món, però quan ha fet gires a l'estat espanyol, i també recordant els concerts que va fer a l'Alhambra de Granada. Que això és espectacular, és preciós. Aleshores, la cançó s'anomena precisament Spanish Guitars en Night Plazas, i senyores i senyors, Lorena McKennitt des de el Royal Albert Hall de Londres. En concert, Lorena McKennitt.

0: La música de la nova era amb Jeroni Turat.
1: Acabem d'escoltar, evidentment, a Jani en concert. Us recordem que esteu al programa La Música de la Nova Era, de Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Ens podeu escoltar per la FM i també per internet a la pàgina web www.rtvelvendrell.cat tots els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes també per la nit, però de les 11 a les 12. I fem un canvi, estàvem a Londres amb el gran artista Jani en concert, ens anem al Japó amb Himekami des del seu àlbum Moon Water, o sigui l'aigua de la lluna. Escoltarem Maoroba.

Abans hem escoltat la cançó Maoroba, que és... Maoroba es una antigua palabra japonesa que describe un lugar remoto lleno de paz y felicidad. Y estem escoltant, com us deia fa uns segons, uns minuts, estem escoltant la cançó Les dunes de Tossa, i és la cançó final. Estem als minuts finals. A les vies de so ha estat el Joan Márquez, a la presentació i selecció el Jeroni Turat. Que descanseu, bona nit i fins la setmana que ve.

0: la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet.
1: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.

0: Parlem d'empresa, cada 15 dies parlem d'empresa i tot el que comporta tot això, que no és poc, a través de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. Mireia Tablada, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Com va?
1: Bé, sí? bé. Aquí estem, avui estem amb el Didac Santos de la Calma Salada, un restaurant situat al port de Coma-ruga, que combina gastronomia local, producte de proximitat i també al final és una experiència única davant del mar. Bon dia, Didac.
2: Molt bon dia, què tal?
1: Doncs, a veure, per començar, explica'ns una miqueta què és la Calma Salada i què s'hi pot trobar.
2: Bueno, la Calma Salada és un multiespai en què, en totes les hores del dia, doncs, qualsevol persona, sigui l'edat que tingui, qualsevol família, doncs, pot trobar el seu moment. Doncs comencem sempre cap a les 12 del migdia, aproximadament, on la gent doncs, ve a prendre el vermut, on a l'estiu doncs, acompanyem aquest vermut també amb un DJ, que pot veure doncs, amb els seus companys, pot estar allà practicant esports de platja com es fa dins el port i bueno, pot gaudir d'aquesta doncs, terrassa impressionant que tenim a sobre el mar de més de 500 metres.
0: Quan vau agafar la concessió vosaltres? Va per concessió això, no?
2: Sí, sí.
0: Quan la vau agafar vosaltres?
2: Nosaltres vam començar, vam obrir el juny del 2021.
0: Val. Això, recordo que no, ja fa uns anys, no tonteria, ja fa 5 anys, però no són tampoc masses, m'entenc, eh? Sí. Com funciona això d'aquestes concessions? És a través del port? Crec que és curiós, de conèixer, sí, sí, empresàriament parlant, eh?
2: Mireu, aquesta concessió en concret, el port és un port de la Generalitat, uh-huh, val? Però que està gestionat, perquè va guanyar la concessió, doncs, al Club Nàutic de Coma-ruga.
0: Val.
2: Aquesta entitat doncs, és una entitat també històrica d'aquí,
0: sí,
2: de la ciutat, que fa molts anys doncs, que gestiona aquest port, i en el 2021 doncs van renovar aquest, uh-huh, perdó, en el 2000, crec que va ser el 2018 o així, van renovar amb el compromís doncs, de fer aquesta ampliació o aquest canvi que hi havia doncs, al
0: port, port, eh?
2: Sí. Llavors un cop ja havien fet doncs, aquestes obres van començar a buscar doncs, a diferents, uh-huh, llogaters per tal doncs, de poder monetitzar doncs, el seu pla econòmic doncs, del port. I és aquí quan ens van proposar, després de que van estar buscant doncs, en diferents, o diferents opcions a nivells de restauradors, primer de tot de la zona, doncs, ens van venir a buscar a nosaltres i ens van oferir la possibilitat doncs, de quedar-nos al petit bar que hi havia inicialment en el port, cosa que, bueno, que per l'ambició personal que tinc jo amb la meva família, doncs vam creure convenient que l'espai doncs, que hi havia allà era important doncs, de fer alguna cosa impressionant,
0: sí.
2: I crec doncs, que ho hem aconseguit.
0: Jo crec que sí. La Calma Salada en aquest punt, que és això, aquests 5 anyets de concessió, tot i que i tu anomenaves la teva família, la vostra trajectòria en hostaleria, no, sí, és llarga i coneguda, també, Didac?
2: Ja fa uns quants anys. L'hem liat bastant. I mira, i en els últims anys, des del 2012, doncs que estem com a molt ubicats en els ports d'aquí del litoral. Vull dir, van començar doncs, amb un invent que ens va venir després d'una crisi molt important, uh-huh, on realment econòmicament ho vam perdre tot, perquè veníem del sector immobiliari, ho havíem perdut tot en el, uh-huh, 2008, i degut doncs, a l'experiència que tenia dins el món de l'oci i de més, doncs, bueno, vaig dir, bueno, pues anem a tirar, anem-se-la a jugar. I que per casualitats de la vida doncs, va sortir el tema de la daurada de Vilanova.
0: Uh-huh.
2: I va sortint allà, inicialment doncs, amb una construcció provisional total, amb unes casetes, amb 36 casetes vam aconseguir fer doncs, un dels referents de l'oci,
0: sí,
2: a nivell de Catalunya a dia d'avui, ja podríem dir. I mira, la vida és així, o sigui que quan les coses doncs, no surten bé per un costat doncs vas cap a l'altre.
0: Exacte.
2: Amb els anys vam deixar doncs, la daurada i bueno, ens van dedicar més al món de la discoteca, que teníem el 1876 Vilafranca, allà a les mateixes Rambla, la Rambla Sant Francesc, i, bueno, quan tot anava ja perfecte un altre cop, ja ens havíem recuperat d'aquella crisi del 2008 i tot anava superbé, doncs va arribar un amic nostre que únicament no vaig ser jo l'afectat, que va ser un Covid, no? I el Covid, doncs, ens va fer tenir-nos que novament reinventar-nos.
0: Val.
2: No? I bé, doncs així ens va ser, vam obrir a Segur de Calafell doncs, a la Surfera, amb un espai també molt xulo, que després doncs, no ens vam poder posar d'acord doncs, amb l'Ajuntament de Calafell, per un tema burocràtic i de més, que tampoc entendré mai, però bé, allà està. I bé, i amb bon criteri, doncs, finalment vam escollir doncs, el Port de Coma-ruga després de la proposta que ens havien fet, però sempre doncs, amb l'ambició que ens caracteritza de que coses petites no, no són per nosaltres, i vam tirar endavant.
0: Molt bé, aquest és l'exemple de la calma salada, que clar, el lloc és envejable, no? La primera línia de mar, amb aquella terrassa que és extraordinària i fantàstica, que costa trobar avui en dia, en altres espais. Però clar, jo... penso jo, clar, és com un, allò com ho diuen, com un arma de doble filo, perquè val, l'espai és fantàstic i l'espai per si sol es ven sol, però està clar que no ho és tot. I si no hi ha un bon servei, un bon producte, és a dir, no ofereixes un bon què, no ho salves, eh?
2: Mireu, aquesta va ser la nostra lluita des de l'inici. Vull dir, jo venia del món de les discoteques, de liar uns pollastres doncs, que no m'importava que hi haguessin 4.000, 5.000, 10.000 persones, concerts, festivals, discoteques grans, més petites, bueno, i de més. Però de com em vaig trobar, i de potser de manera inconscient, en què vam muntar un restaurant amb 300 cadires. I un restaurant amb 300 cadires amb una cosa que ens faltava, que jo crec que és bastant important, que és el coneixement doncs, del que és la cuina i com gestionar doncs, un restaurant d'aquestes característiques. Uh-huh. Bueno, a tot això, quan et penses doncs, que amb el personal tot això ho podràs cobrir, val? Perquè aquesta és la idea de qualsevol persona, no? Sabem que...
0: contracto algú que en sàpiga,
2: i,
0: no?
2: I ja està. Doncs vam tenir molt males experiències, inicialment. Sort que teníem molt clar quin era el tipus de cuina que volíem fer. Era per això que també teníem molt clar que quan una persona doncs, no servia o no arribava o no ens podia portar el que nosaltres volíem, doncs per les dues parts doncs, renunciàvem sí, doncs, al que era el compromís, no? I bé, ja fa 2 anys doncs, vaig decidir anar a estudiar cuina, i me'n vaig anar doncs, a la Hoffman, a Barcelona, i vaig dir, jo vull aprendre com funciona això, encara que no sigui jo el que es posi els fogons, com a mínim que no em foti mal pèl. I bé, ja fa, ja et dic, 3 temporades que estic a la cuina, 2 anys que vaig anar a la Hoffman, i ara doncs, tenim una carta molt equilibrada, on premiem sobretot doncs, el que és el peix de proximitat. Si nosaltres tenim una zona molt rica de peix, tenim dues de les llotges més importants, jo crec que les més importants de Catalunya a nivell de peix, que ens ve des de la zona de Tarragona i des de la zona de Vilanova. Vull dir, en aquesta
0: esteu
2: zona...
0: al mig?
2: Sí, jo crec que es tenia que aprofitar doncs, aquesta matèria prima que tenim.
0: Sí.
2: És per això que la setmana passada ja ens van donar el certificat de peix de llotja de Vilanova. És un certificat que aquí en la zona no el té ningú. Vull dir, suposo que a la llarga doncs, hi haurà més gent que s'assumarà a tot això, moltes vegades per no tenir el coneixement com accedir a aquest certificat, no perquè la gent no treballi en peix fresc.
0: No, està clar.
2: Aquí semblarà que sigui jo l'únic ni molt menys. Aquí tenim, per sort, tenim molts bons restaurants a la zona, tant a la zona de mar o la zona de costa, que és on estem nosaltres, com a la zona del Vendrell i més cap a l'interior, però ens van donar aquest distintiu i estem molt contents doncs, per tenir-lo, a part doncs, del solete que portem arrossegant des del 2023, després d'una visita doncs, per part de la guia Repsol, ens van dir que ens farien un nomenament com a restaurant recomanat a dins de la guia Repsol, i finalment ens van donar doncs, un galardó, que és un solete.
0: Sí.
2: Això et posa una pressió, també, perquè cada vegada ho vols fer millor, i quan encara ja no havíem assumit tot el tema aquest del pes de llotja, del solete, de tot això, la setmana passada ens arriba un mail que ens han posat a la llista McCarthy.
0: Molt bé.
2: La llista McCarthy, hi ha molta gent que la desconeixíem, jo el primer, vull dir, no sabia i ara m'he estat informant. És una llista que està composada per 5.000 restaurants de tot l'estat espanyol, i a la zona de Tarragona doncs, hi ha 63 restaurants que estan dins d'aquesta llista, i per nosaltres és un orgull, perquè a més en aquí nosaltres no teníem cap tipus d'informació que vindria ningú a valorar-nos ni res, i això, doncs, bueno, els seus anfitrions que van per diferents restaurants fan les seves notes i de més, i novament ens han destacat sobretot per el que és l'emplaçament i per la cuina de proximitat i senzilla, com és en el nostre cas, que nosaltres no ens emboliquem. Vull dir que el que vulgui venir a menjar una certificació de gamba vermella no se'l menjarà a la calma, allà es farà un bon rossejat, com es feia quan fèiem els pescadors antigament, amb el material que tenien a bordo, i ara, des de la setmana passada, doncs fem l'all cremat típic de Vilanova i la Geltrú, que és tret doncs, a la recepta que es fa en el concurs d'all cremat que es fa a la platja de Vilanova.
0: All cremat de moixina?
2: El cremat, en aquest cas, el fem de rap.
0: De rap. D'acord, d'acord. Sí. És que ho he dit perquè m'agrada molt aquesta frase, és la frase, no la tipologia de peix, però l'all cremat de moixina sempre m'ha fet molta gràcia, all cremat de moixina.
2: Està molt bé, de fet està molt bo també, el de moixina, però nosaltres en un restaurant jo sempre considero que les coses han de ser com a fàcils.
0: Sí, no? Sí, cert.
2: Llavors, el tema del rap, primer, que ho entén tothom, i segon, que a l'hora de menjar és molt més senzill, possiblement, que la moixina per al tema d'espines
0: sí.
2: I per al tema doncs, de la feina que et suposa.
0: I tant, no queda clar. Escolta'm, doncs, Ida, per no entendre'n de cuina...
1: Sí.
0: Oida, us heu posat, t'has posat molt les piles en aquests darrers anys, eh?
2: Bueno, també compta que nosaltres venim de família Pascal.
0: Clar, per això dic que algú d'experiència n'hi havia. Però, oida, la molta feina que has pogut fer, que heu pogut fer en aquests pocs anys, en aquesta matèria, eh?
2: Sí, bueno, també veiem que hi havia un buit, no? O sigui, que al final tenim una zona on hi ha molta restauració, on el nivell de restauració és alt, on la competència és alta,
0: sí.
2: I jo soc d'aquests que m'agrada estudiar contra qui estic, no?
0: Val.
2: Sí, m'agrada. Sí. O sigui, intento sempre ser el millor, no?
0: Val.
2: I a vegades queda una miqueta sobrat, però és que és
0: bueno,
2: la realitat.
0: Sí, a la feina sempre has d'intentar fer-ho la millor manera possible.
2: Intentem-ho fer, jo tinc la gran sort doncs, que tinc la meva dona al meu costat i la meva filla, que elles se l'encarreguen de la sala, que ho fan superbé, a més ho saben gestionar perfectament. Jo al final, per decisió pròpia, vaig decidir doncs, de baixar a la cuina, també amb la mentalitat molt clara que és el que volíem. Nosaltres no volíem complicar-nos la vida, volíem que realment la gent valorés el que era la matèria prima, i per sort en aquesta zona tenim molt bona matèria prima. I després, doncs, bueno, que tinc molts bons amics doncs, que han estat en un dels restaurants o ha sigut família d'un dels restaurants més reconeguts dins de la cuina catalana.
0: Sí, sí, sí.
2: O sigui que estic parlant doncs, del Curro Mestres, val? Que és fill del Francesc... Del
0: Xavi Mestres.
2: Del germà.
0: Sí, d'acord, sí.
2: I d'alguna manera, doncs, clar, ell és la persona que no és que estigui en els fogons, sinó que constantment m'està dient això no. I quan diuen tant això no, l'embut es va posant cada vegada més petit i el que acaba sortint doncs, és el resultat que a dia d'avui tenim, no? Una carta curta de 22 plats amb diferents tipus d'arrossos per tots els gustos i sobretot treballar doncs, en matèria prima de primera qualitat.
1: I també aquest acompanyament, no? Al final, vull dir, està la família, no? També a la cuina tens, doncs, el xef i estàs tu també, al final, acompanyar-se, no? És lo principal.
2: Sí. Bueno, aquest xef que t'estic parlant en concret és un xef extern, eh? Vull dir que ell no està a la cuina. Nosaltres allà el que tenim són mans de gent molt motivada, que entenen perfectament doncs quina és la cuina que volem i al final doncs és programar i tenir molt clar doncs que la cuina amb menys es pot fer molt més, no? I és el nostre cas, o sigui, els nostres productes o els nostres plats, doncs més de 4 o 5 ingredients no n'hi ha cap que em porti, no? I això la gent ho valora perquè sobretot doncs poden apreciar el que són els gustos.
0: Sí, sí. Menys és més, sempre, i la cuina, com que també la cuina és cíclica, s'ha de dir, ara ja estem tornant a aprendre des de fa uns anys, per sort, després de les certificacions i aquestes coses, ens hem adonat que la cuina també menys és més, i a vegades, no, ingredients o receptes senzilles són molt més gustoses i més atractives, a vegades.
2: Jo sempre recomano que per mi ha sigut una guia, o sigui, jo tinc diversos referents, vull dir, restaurant, per exemple, Peixerot, doncs de Vilanova, en el seu dia, el gust que tenia quan jo anava de petit també amb la família de més, però, per exemple, i si teniu l'oportunitat, la gent doncs, que es guiï per al corpus de la cuina catalana, val? Que allà doncs, hi ha receptes molt autèntiques, molt bones, on la tècnica és important, però on es valora moltíssim que és el producte que tenim i no cal emmerdar-nos a portar salmons d'Irlanda i salmons de no sé què, perquè tenim un producte molt important i a vegades no per ser important no vol dir que sigui car, on la cuina de Catalunya està sobre de moltes cuines d'arreu d'Europa. No?
0: Deixa'm acabar de completar la pregunta que et feia abans amb el tema de l'entorn i del porc, que és evident que està en una zona privilegiada, no ho és tot, i ara hem demostrat que el producte i la idea és primordial perquè això funcioni, però també vull preguntar-te, crec que en altres ocasions també t'ho havia preguntat, allò que és fantàstic, és envejable, però clar, és un port. No sé si això aporta beneficis que encontres, és a dir, clar, no és un lloc cèntric, no està al mig del passeig marítim, no és una zona de pas, és a dir, que hi has d'anar-hi. No sé això què comporta,
2: sí,
0: eh?
2: Sí. Aquesta valoració, justament, abans de dir el sí, després de mitja hora que em van proposar, ja, la vam fer, no? Mireu, jo crec que com a Ruga o el Vendrell, potser moltes vegades no ho acaba de valorar. Però tenim un dels ports més bonics de Catalunya.
0: I després de la remodelació encara més, clar.
2: Encara més. Vull dir, és un port on és petit, és familiar, on els socis tots es coneixen tots, on no hi ha grans pretensions, val? I on, d'alguna manera, si fas un passeig, doncs, per al passeig marítim, doncs pots arribar perfectament dins el port. Lògicament, sempre hi ha mancances, i jo les reclamo, també, que ara sembla com si, tot anés perfecte. Sempre hi ha mancances. Però el fet de que siguin allà, quan tu crees un espai, al final generes una necessitat. És una miqueta sempre la idea que jo tinc. O sigui, jo si muntés un negoci, no em veuria capaç de muntar un negoci, o sigui, de fet, tinc en el cap ja, de muntar, de buscar doncs, un territori que com a mínim necessitis 20 minuts de cotxe per arribar-hi, que sigui difícil, i una vegada estiguis allà, l'experiència sigui inolvidable. I una miqueta, aquesta és la idea. Val. Vull dir, no nosaltres no som el Zara, que busca ciutats doncs, de 500.000 persones on hi hagi un pas constant doncs, de 300.000 persones que cada hora hi passin 6.723. Nosaltres no som així. O sigui, la calma salada va molt més enllà doncs, d'aquestes idees del que és el volum. La calma salada va en que sigui un lloc emblemàtic on hi siguis a gust, on a qualsevol moment del dia hi passen coses i on si vas per 5 minuts no et val la pena, sincerament.
0: Va, sí.
2: Vull dir que allà, d'alguna manera, nosaltres sempre busquem doncs, que la gent se senti en gust en qualsevol moment, en qualsevol espai doncs, de la calma i que s'hi pugui estar hores.
0: Està clar.
2: És per aquí on tu amortitges, diguéssim, la caminata que t'hagis pogut fotre des de Coma-ruga o inclús en el cas aquest, que un dels problemes que teníem era el tema de l'aparcament, o que la gent veia era el tema de l'aparcament, nosaltres si vens a dinar doncs ja et donem un tiquet de 3 hores d'aparcament. Vull dir que tens de sobres doncs, per això.
0: Exacte, per dinar, per sortir.
1: Al final és l'experiència global, no?
0: Que la gent torni, no?
1: Clar, i que la gent repeteixi, exacte.
2: De fet, ara ja estem, vull dir, també amb els anys també hem anat aprenent que això no pot ser únicament un negoci de temporada, d'obrir 3 mesos. La infraestructura que necessita actualment les instal·lacions doncs requereix com a mínim tenir que obrir 8-9 mesos a l'any com a mínim, el primer per assegurar-nos de tenir una plantilla que ens doni sempre una continuïtat en el servei i segon perquè o sigui, jo crec que és més bonica les postes de sol, a la calma salada en el mes de novembre que no en el mes d'agost.
0: I tant.
2: Dir que, bueno, que això és el que estem lluitant. L'any passat ja van tancar a finals d'octubre i aquest any tancarem a finals de novembre. Val. I tornarem a obrir per Setmana Santa.
0: D'acord, esteu oberts doncs ara ja, ara mateix?
2: Sí, des de Setmana Santa ja estem oberts i a més sorprenentment omplint tots els caps de setmana.
0: Fantàstic.
2: O sigui que
0: bé.
2: Estem molt contents.
0: Que bé. Així doncs, la reobertura d'una nova temporada a nivell logístic, suposo que tampoc no, en aquest sentit, aquesta idea que teniu, no suposo que és tan copiosa com podria ser amb un tancament de temporada més complet, no?
2: Bueno, mira, okay. Jo sempre ho comparo, ho podríem comparar amb els castells. Els enxanetes van canviant perquè creixen, no?
0: Clar.
2: Si tu al final tens uns bons baixos durant molts anys, no?
0: Clar.
2: I en el nostre cas doncs, tenim un equip fort de 5 persones que treballem doncs, durant tot l'any per aquest projecte i que després tots són incorporacions i tothom s'ha d'anar adaptant d'alguna manera a la idea que tenim, ja sigui sols ja no sols a la cuina, sinó també doncs, en el tema de la sala i en el tema doncs, de la cocteleria, en el tema d'aquestes experiències o d'aquests moments del dia doncs, que s'ha d'anar cobrint, però tenim molt clar què és el que volem, tot i a dia d'avui, que això ho comentàvem abans i suposo que això no és nou, que això són minuts gratuïts, vull dir, amb els problemes que hi ha a dia d'avui amb el personal, però vaja, a dia d'avui, o sigui, és que t'has d'adaptar, és que l'era ve per aquí.
0: Sí.
2: Al igual com amb la cuina, hem tornat a lo tradicional, doncs amb el tema del personal, doncs, bueno, doncs ens tenim que fotre i intentar doncs agafar gent motivada, que encara que no tingui experiència, doncs puguin donar el 100% d'ells i ja està.
1: Al final és el tema del talent i de la formació, no?, que és aquesta mancança i bueno, que costa de trobar.
2: Sí, la veritat és que sí. Mira, de fet, demà hi ha el Tamariz.
0: Sí, el Market
2: sí.
0: Job.
2: Sí, nosaltres per segon any hi anem. L'any passat vam recollir molts currículums, com a 70. Després de fer una selecció vam agafar, no sé si 2 o 3 persones de tots ells. I realment, quan nosaltres fem una entrevista de treball, el que busquem és que la persona cregui en el projecte i vegi doncs, que pot aportar més enllà doncs, moltes vegades de l'experiència.
0: Sí,
2: perquè, bueno, ja sabem, després de l'experiència dels primers anys, doncs, amb la calma, a mi el tema de que algú porti molts anys en una cuina però fent les coses com les fa, com que no són o no és la idea que nosaltres tenim,
3: clar,
2: que és treballar el producte net, treballar el producte fresc, i a més, doncs, bueno, preferim que siguin mans i ja el formem i ràpidament ho acaben entenent.
0: Sí, no? Sí. De fet, t'ho volia preguntar, eh? Ho tenia cap a preguntar-t'ho, perquè recordo una altra de les teves visites en aquest espai, això ja vam comentar-ho, eh? I que no és nou, que ja es coneix, que és aquesta crisi de personal qualificat en el sector, d'hostaleria i tal, i que és un mal de cap important per a vosaltres. Tot i així, i no és per exculpar aquests treballadors, sinó també una mica que a vosaltres, com a empresa familiar, que és un sector complicat, eh? La hostaleria, la restauració, l'oci, és un servei dur, eh? És una forma de vida dura, s'ha de dir.
2: Sí, però si hagués estudiat una altra cosa, però com que no vaig estudiar i vaig decidir doncs, ser emprenedor... Doncs,
0: em va cridar la vocació, eh?
2: Pues, bueno, tampoc m'ha anat tan malament, al final. Vull dir, jo crec que és com tot. Quan tu estàs disposat a treballar per la gent, ja sigui en diferents sectors, però sobretot en el món de la restauració, al final és entendre doncs, que la gent ve a tu no per una cosa en concreta, sinó per viure una experiència. No?
3: Sí,
2: llavors,
3: sí, sí.
2: Si tu al final això ho entens, ja sigui en el món de les discoteques, en el món de tot, no t'has d'enfadar amb el món. Hi ha molta gent doncs, que jo m'han fet creu, no? que porten 30 anys no? portant, gestionant un restaurant i se senten en una taula com aquí i estan tota l'estona renegant. No? Jo, la veritat, dic... No cal, però no ho facis. És que ningú... O sigui, al final, jo fa 5 anys, quan jo vaig decidir amb la família doncs, de muntar la Calma Salada, tots sabíem doncs, que bueno, clar, que és una feina. I a més, i la meva dona és infermera. O sigui, que feina en tindria a dia d'avui.
1: Sí.
2: I més. I va renunciar en això. Uh-huh. Però també perquè va entendre que això era un negoci familiar, que nosaltres teníem que transmetre doncs, aquests valors que tenim com a família, que tenim que entendre perfectament què és el que volem, com ho volem donar, i a partir d'aquí, doncs ja està. Clar que és un problema, doncs, el tema del treball. Jo crec que, sobretot, no és tant per la gent qualificada, perquè les escoles d'hostaleria crec que van una miqueta justos,
3: sí,
2: sincerament, uh-huh. I després, també és veritat que les escoles d'hostaleria, algunes d'elles subvencionades, uh-huh. Val, on tots aquests nanos haurien de fer doncs, unes pràctiques, després també hi ha unes limitacions de cara a l'empresari per poder agafar amb aquesta gent.
3: Uh-huh.
2: O, sobretot, doncs, ja estan col·locats d'una manera sempre que estiguin fent l'escola d'hostaleria de l'hotel, no sé què, dius, bueno, i els demés, i els petits, i demés, per què no tenim aquests...
0: L'oportunitat de poder...
2: Però vaja, jo, de fet, jo crec que de tot el personal que tenim més del 80% no ha estudiat hostaleria,
3: uh-huh.
2: I el 30% potser és la seva primera vegada que treballa,
3: uh-huh.
2: I el 50% segurament que no voldrien treballar en l'hostaleria i és el remei que els ha tocat.
3: Val.
2: Però vaja, motivant el personal, tenint-los contents, no renunciar a pagar-los el que se'ls té que pagar, no renunciar a assegurar-los les hores que se'ls té que assegurar. Si tot això ho fas bé, al final acabes tenint un bon equip i cada any totalment diferent i cada any doncs, et pot donar una sensació diferent, però,
0: sí.
2: Però tampoc cal tampoc menjar...
0: No cal. Jo també anava molt i vull encara aprofundir una mica més en aquest casuística personal que jo crec que és una mica el que ens agrada en aquest espai, que és una mica conèixer a la gent que hi ha al darrere tots aquests projectes, sí. I la implicació personal, inclús a vegades emocional, que hi ha en aquests projectes, com tu també a vegades ens transpues. Vaig a la cuina, mm-hmm. Perquè jo sé la cuina, un obrador de pastisseria, però la cuina són molt dures. És a dir, dins d'aquesta pàtina de l'elaboració, no?, d'aquests plats fantàstics, mm-hmm. De fer contentar la gent, d'aquests arrossos meravellosos, el que és la cuina, logísticament parlant, fa calor, hi ha nervis, hi ha pressió, els serveis és una marató. Ostres, això a vegades no ho coneixem, els que estem a la taula esperant el dinar, eh?
2: Jo moltes vegades, quan la gent es queixa, jo li dic a la Maria, la meva dona, dic...
0: Que baixi 2 minuts,
2: mira, que t'has d'anar al lavabo, que passi per aquí 30 segons. Sí, és un patiment, però al final la satisfacció està... A més, nosaltres tenim un sistema, no sé si... Bueno, la cuina està baix i la terrassa està dalt, uh-huh. Lògicament. Doncs tenim un sistema de runners, dos nanos que van pujant i baixant, i la meva obligació és que els plats es buiden dels sobrants, del menjar, es buiden davant meu. Vull dir, perquè hi ha allà el passe del brut i jo estic allà en el passe net i jo vaig veient tot el que baixa. Quan hi ha algun plat doncs, que està mig ple, jo pregunto el per què s'han deixat aquest plat i automàticament o pujo jo o li dic a la Maria, pregunta què ha passat amb aquest plat, perquè jo sóc com a molt obsès en aquest sentit. Tot és passió. I la gent que està a la cuina, doncs, bueno, si els agrada el que fan, que al final tu es fas partícip també de les receptes. Si nosaltres fem reunions de cuina, ara mateix doncs, tenim un equip de tres persones marroquins, val? i una persona d'aquí, i jo, i ara mateix ens ho estem portant, perquè estem en temporada baixa, encara no estem treballant al màxim i demés. Però jo faig partícip a tothom. Faig participar a tothom.
0: Bé.
2: És gent doncs, que en moltes ocasions doncs, haurien de venir a treballar una miqueta més tard i venen abans. Estan allà, es prenen el seu cafè amb llet, comencen a xerrar, es motiven per si sols, revisen doncs, totes les comandes. No sé, jo a dia d'avui puc dir que estic molt content amb l'equip, que no és el suficient, eh? Vull dir que encara ens falten persones per poder cobrir doncs, els serveis de la canya de l'estiu. Però a dia d'avui... Jo estic superorgullós. I veure gent doncs, que no són d'aquí, que no en tenen, que, perquè mai a la vida han provat un all cremat, o mai a la vida han provat un rossejat, val? O inclús com saltejar doncs, un escamarlà de Tarragona. Això no ho han fet, no està dins de la seva cuina tradicional, i fer-los entendre, i fer-los llegir, i mirar, i donar-los les receptes, i aquesta persona, aquest amic meu, doncs, que vingui i els hi faci fer... Home, això té molt de valor, no? Perquè ens pensem doncs, que al final molta de la gent que ve de fora sol venen aquí doncs, o la gent es pensa que sol volem d'ells matxacar-los a treballar i tot això. No, nosaltres volem també que aprenguin doncs, la cultura, sobretot doncs, d'aquesta cuina senzilla, però que aquesta cuina doncs, amb molts valors i sobretot doncs, de peix de proximitat.
0: No, hi ha molta cultura, hi ha molta proximitat.
1: Transmetre-ho tot això.
0: Sí. Quan comença la canya, doncs? A partir de Sant Joan, més o menys?
2: Sí, espero. Espero. Sí, bueno, fins ara hem anat obrint de dimecres a diumenge, des de Setmana Santa, per primer any. Abans sol obríem divendres migdia, dissabte migdia i diumenge migdia. Inclús crec que dos anys enrere sol fèiem dissabte i diumenge, però bueno, a dia d'avui ja obrim de dimecres a diumenge, de 12 al migdia fins a la posta de sol. La posta de sol ens marca el tancament doncs, de la jornada, i a partir del juny ja obrirem també aquest horari més divendres nit i dissabte nit, i a partir del 15 de juny o Sant Joan ja començarem a obrir tots els dies, a excepció del dilluns.
0: Ja, tota
2: si aconseguim crear tota la plantilla per poder cobrir tots aquests horaris, sí, ho farem així.
0: Perquè poder obrir tota la temporada, és a dir, que jo sé que és un dels hàndicaps també dels barris marítims i dels pobles marítims, que és una mica, com ho diuen, desestacionalitzar la temporada i que realment durant tot l'any es pugui gaudir d'aquest tipus d'atractius gastronòmics. Està molt lluny, com arruga el Vendrell, de poder arribar aquí, o què? Què creus, no?
2: No, o sigui, l'objectiu ja és aquest. Sí. L'únic que, bueno, nosaltres tancaríem el desembre, però per el compromís que tenim des de fa uns anys, i que perquè tenia un altre negoci, que era la discoteca al Iaia a Vilanova, no, en els dos últims anys no hi he pogut anar, però a nosaltres ens agrada molt anar a Tanzània. Allà tenim doncs, una ONG i tenim allà un orfenat on anem a col·laborar, i jo aquest any sí o sí vaig, o sigui, ho sento molt, si algú us volia fotre un arròs.
0: No, però va, també són les vacances, no? És a dir, que és lògic, no?, que qualsevol establiment mínim un mes o unes setmanes pugui descansar, jo crec que és lògic,
2: I és això, jo crec que aquest any farem un parell de mesos de tancament, sobretot el tema del desembre, perquè tampoc té massa sentit, i sobretot perquè nosaltres volem marxar, i el mes de gener, perquè és un mes que no...
0: Costa d'enero.
2: Sí, no, que no tenia massa sentit, i començàvem amb aquests mínims. Llavors, a partir del febrer, la Setmana Santa de l'any que ve cau molt aviat, també, sí. Doncs ja obrirem doncs, per Setmana Santa. O sigui que tancarem dos mesos i mig aquest any.
0: Fantàstic. Bé, doncs res, endavant. Enhorabona per la feina, Didac. Gràcies. Perdona que a vegades jo vaig una mica més enllà i... Com dir-ho?
2: Apreta.
0: També amb la presència de la Mireia. Ara avui estic com molt sincer, eh?
1: No.
0: És una mica com a mi m'agrada treballar, com m'agrada fer ràdio. A vegades aquí tenim un hàndicap, i és cert, i la Mireia l'hem parlat fora dels micròfons, és que a vegades quan ve una empresa, quan ve un empresari, hem d'anar molt en compte, perquè això no pot semblar o no ha de semblar un públic reportatge, perquè nosaltres venim aquí de forma totalment gratuïta, eh? Sí. És a dir, venim aquí a promocionar els vostres negocis, o sigui, de manera oberta.
2: No és que vinguem gratuïta, és que no ens feu pagar.
0: Exacte. Tot seria mirar, que
2: les coses serien, no, és que vosaltres no cobreu per venir, lògicament, no, si hauríem de pagar, en molts casos,
0: per això.
2: Empreses hauríem de pagar, per parlar del seu llibre.
0: Sí.
2: Però bueno, està bé.
0: Per aquí vaig, aleshores, una mica l'intenció, ja que a mi m'agrada aquest tipus de periodisme, és conèixer això, la part personal de tot, és a dir, avui perquè estem parlant amb tu, a vegades quan parlem amb un polític, el mateix, el que suposen les coses. I per això a vegades jo potser faig preguntes que i que m'agrada fer trencar una mica aquesta línia de flotació que teniu molts empresaris, que veniu amb un missatge après, veniu amb les ganes, que és lògic, de promocionar, de fer, de tal, i de dir, sobretot, i sé que també us ensenyen molt a fer aquestes coses en moltes formacions. A mi això m'agrada trencar-ho, perquè justament aquesta part personal de les coses crec que ajuda a fer arribar el missatge i al final el producte d'aquest tipus de coses.
1: Bueno, és que al final descriure una miqueta, jo crec que també la personalitat del Didac, crec que descriu la calma salada al final. Sí. I llavors quan tu indagues i coneixes una miqueta i amb les preguntes que per exemple t'ha fet el Pere, jo crec que es veu reflexada una miqueta què és la calma salada.
2: Sí. Bueno, jo vaig ser polític, eh?
0: Sí, és veritat, ara m'ha vingut al cap.
1: No,
0: em van venir flaixos, és veritat.
2: Però vaig ser polític, a més mai he fet, mai m'han donat formació, al contrari, jo he fet formació. I després, mira, al final, jo no tinc que vendre res.
0: Ja.
2: O sigui, jo, el resultat està en que em vingués un dia i et fotis
0: un robot. I ho provis, no? Clar.
2: I hi ha gent que li agrada, hi ha gent que no li agrada, hi ha gent que detectem si li agrada, hi ha gent que detectem si no li agrada. Jo sempre dic el mateix, o sigui, si un està convençut del que està fent, ho està donant tot, i de més, a partir d'aquí, les opinions doncs, són molt subjectives. No? El dia d'avui estem en un món on constantment ens estan valorant. No?
0: Sí,
2: o sigui, així, mitjançant les xarxes...
0: Vas amb... És un tema, això, també.
2: Vas amb un cuidado, vull dir que a vegades dius, hòstia, és que per culpa d'una xurrada, doncs una persona doncs, t'ha matxacat, i a més, ojo que la taula no sigui de 8, perquè llavors ja et matxacen els 8. O sigui, la gent... A dia d'avui no té cap tipus de compassió a l'hora de ser negativa, a l'hora de valorar-te. Sí que, és, que en el cas contrari, a l'hora de valorar-te en positiu, costa una miqueta més a nivell de xarxes. Vale? Hi ha un esforç. Jo sempre dic, treballa, destreballar, valora el que fan els altres, valora el que, fins on tu pots arribar, prepara't i ja està. I que guanyi el millor.
0: I tant. Vull dir
2: que ja està. O sigui, nosaltres, per sort o per desgràcia, hem fet la inversió de la nostra vida a la calma salada. De fet, ho tenim tot posat allà, amb tots els riscos que hi ha hagut, amb tots els problemes doncs, que té doncs, el port, la zona de Comarruga, l'estacionalitat... Bueno, mil coses que passen doncs, en aquella zona. Però nosaltres a dia d'avui podem dir que estem molt contents doncs, del que és la calma. I si demà la calma s'acaba, però el que sigui, perquè, doncs, bueno, jo sempre estic obert a vendre els negocis, sempre, tota la meva vida, al final són negocis, no ens ho oblidem, que hi ha gent que s'enamora del seu negoci i després agafen depressions. No, a mi jo em vaig aprendre molt que el dia que em van obligar a vendre la daurada. I en allà vaig entendre que sols eren negocis per la meva part, com a perjudicat, no? O persona que es va quedar trista perquè va perdre algú que va parir, com a per l'altra part, que era una persona doncs, empresària que al final el que buscava era una compta de resultats i de més. Així els hi va i així ens en va amb mi. Vull dir que cadascú el seu camí, no?
0: Cosa que vas dient, cosa que seguiria amb aquesta vessant de dir explica'ns-ho, dime que això, explica'ns-ho, saps? Què va passar aquí,
2: el dia que vulguis.
0: I trencar justament... Hosta, de bo, jo
2: moltes vegades m'ho han preguntat i no ho he dit mai.
0: Pues un dia aquí ho podràs fer-ho, Didac.
2: No, igual no? Ho fotem un cafè perquè...
0: Vinga, ostres, potser... també t'ho compro.
2: No m'agradaria acabar en judicis.
0: No, és cert, també és veritat.
1: Sí,
0: són temes delicats.
1: Potser si ho evitem, millor.
0: És veritat, són temes delicats. Però a vegades, torno a dir, trencar les cotilles, trencar les corbates, trencar segons quines postures també en el món empresarial, a mi m'agrada moltíssim. Potser perquè no formo part, la gràcia és aquesta, com que jo no formo part, no és com vosaltres, evidentment que treballeu en aquest sector, jo com que no és el cas, doncs potser m'atreveixo més a trencar doncs, certes línies de flotació, però és evident amb tot el respecte
2: del món mundial. El polític que més funciona és el políticament incorrecte.
0: Sí, és veritat.
2: O sigui que a dia d'avui no deixis mai de dir el que penses i tot anirà bé.
0: Correcte. A més, amb educació, amb respecte, pots dir qualsevol
2: sempre,
0: cosa.
2: Això, sempre.
0: Didac, gràcies per venir, de veritat.
2: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Gràcies, Didac.
0: Mireia, agenda...
1: El breu agenda. No, aquest dijous tenim el Garraf Emprentur a Cubelles. És un acte per tots els emprenedors per fer sinergies al centre social de Cubelles. Serà pel matí i els esperem a tots. A més, també la setmana que ve presentem l'índex comarcal d'economia per comarques a l'Escorxador, a Vilafranca, I finalment també anar apuntant a l'agenda l'11 de juny, que serà la nit de l'empresa, on volem que això, totes les empreses del Gran Penedès, doncs estiguin presents. Serà una gran festa i tenim moltes ganes de que arribi el dia.
0: Que bé, fantàstic, ja en parlarem, a mesura que vagi arribant. I tant que sí. Molt bé, doncs gràcies, Mireia. Ens retrobem d'aquí 15 dies.
1: Exacte. Adéu, Pere, gràcies.
0: Adéu, adéu.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Anton Català, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Què tal, com va això?
1: Doncs molt bé,
0: sí?
1: Molt bé. Presentant un nou concert.
0: Molt bé. Si vens és perquè hi ha alguna cosa a explicar, eh,
1: sí, sí,
0: Anton?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És el cas, és el concert d'aquest proper dissabte, que ara en parlarem. Jo feia referència al Cor Orfeo Parroquial perquè feu una col·laboració,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí,
0: però,
1: sí, sí, sí.
0: Però, diguem, el pes i la responsabilitat important, eh, d'aquest concert és el Cor Júbilo d'Alcanar, i que
1: sí,
0: justament l'han preparat un repertori xulíssim i que de seguida coneixerem també, eh, Anton?
1: Sí, sí, molt bé, molt bé.
0: Hem de
1: sí.
0: recollir una mica això, com es presenta tot aquest concert. I, de fet, ens el presentes tu, que tenim a l'altra banda del fil telefònic, Anton,
1: sí,
0: et sembla?
1: Sí, sí, sí. Tenim el Gerard Ramon, que és el director del Cor Júbilo d'Alcanar, un vendrellenc afincat a Alcanar. I aleshores em fa molta il·lusió poder tenir també el Gerard comentant aquest concert que farem, que faran, vaja, els de la Coral Júbilo aquest dissabte al Tívoli.
0: Perfecte. Doncs el tenim ben a punt, crec, telefònicament. Gerard, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, bon dia.
1: Hola, bon dia, Gerard.
0: Com estàs?
2: Bon dia.
0: Gerard, tu ets vendrellenc, eh? Ara explicava el Ton.
2: Sí, jo sóc del Vendrell. Jo sóc el net de Cal Casimiro.
0: Ostres, val, d'acord, d'acord.
2: Molt bé. El meu tiet és el Josep Canyelles.
0: Fantàstic, sí, sí, ara ja t'hem ubicat.
2: I, bueno, jo sóc el fill de sa germana.
0: Molt bé, fantàstic. Allò, també és la típica pregunta del Vendrell, que és aquesta de quina casa ets, tu, eh? Una mica és això, eh? De fet, en la teva trajectòria musical, i és el que podem trobar en aquest díptic que s'ha publicat, per aquest concert de dissabte, justament quan es parla de tu i de teva, una mica la teva biografia, es parla de que justament vas participar en aquesta coral d'infants, del Jan Toldrà, que també ha estat un punt de referència musical aquí al Vendrell, així que també amb una trajectòria musical consolidada i també propera aquí al Vendrell, si es pot dir així, tot i que després evidentment has anat ampliant la formació, aconseguint una qualitat important, en la teva feina, en Gerard.
2: Bueno, sí, sí, sí. Quan vaig estar aquí a Vendrell, doncs hi vaig estar amb el Cor del Toldrà, que això ja ho va dir el meu avi, el Casimiro, i va dir a ma mare, aquest nen canta molt bé, l'hauries d'apuntar a la Coral del Jan. Dic, pues, em van apuntar allà i allà vaig estar fins que em vaig fer gran.
0: Molt bé, fantàstic, que bé, que bé. Gerard.
1: I també, deixa'm apuntar,
0: digues.
1: Referent als enllaços familiars i tot això, la Núria Canyelles, que és la que ens ha fet el relat del llibre de l'aniversari de Pau Casals,
0: sí.
1: I el Gerard són cosins.
0: Molt bé.
1: No?
0: Sí, sí.
1: No, Gerard? Que sou cosins?
2: Sí, sí. Núria? Ella és la filla del Josep Canyelles,
1: clar.
2: Del germà de ma mare, i, per tant, som cosins germans.
0: Fantàstic.
1: Sí, Vendrellens de soc arrel.
0: I tant,
1: Vull dir, doncs, que amb l'Associació Musical Pau Casals hi tenim una doble connexió, ara.
0: Fantàstic, que bé.
1: Sí,
0: que bé.
1: Sí,
0: i d'aquí
1: sí,
0: aquesta
1: sí.
0: col·laboració, d'aquí aquest concert, i del que ha de passar justament aquest dissabte a l'Auditori del Tívoli. Explica'ns, Gerard.
1: Per fi, fem aquest concert.
0: Sí que ha costat de programar això.
1: No, bueno, per fi, perquè el Cor Júbilo d'Alcanar, dirigit per un vendrellenc, i el Cor Orfeó del Vendrell, dirigit pel Jordi Soler. Ells dos són amics, es coneixen. I aquestes dues corals que són d'alguna manera germanes, no ens hem trobat mai encara.
0: Ostres,
1: i des de l'Associació Musical Pau Casals estem molt contents de provocar aquest concert, no? De tenir aquest concert de dues corals semblants, de característiques semblants, que cantem aproximadament les mateixes peces amb el mateix nombre de cantaires i dos directors que són entre ells són amics, de forma que per fi ens trobem aquestes dues corals, no, Gerard?
2: És veritat, sí, ens hem parlat moltes vegades, hem coincidit moltes vegades, però aquest dissabte serà la primera vegada que ens veurem les cares dalt d'un escenari.
0: Ostres, clar, que bé, de veritat.
1: Sí, sí, molt bé. I que continuï, perquè nosaltres creiem, des d'ara jo parlo des de la vessant del Cor Orfeo Parroquial, que això ha de tenir una continuació probablement al Canà, algun dia.
2: Sí, sí, no, ja ho tenim. Nosaltres ja ho tenim una mica previst.
1: Veus?
2: Que quan coincideixi tot, doncs, el Cor Orfeó va així a Gilcanà a fer el seu concert.
0: A tornar a la visita, no? En certa manera, a tornar a la visita. Va, ara, si us sembla, Gerard, centrem-nos en el concert d'aquest dissabte. Què ha de passar? Com heu preparat aquest concert? Què heu triat?
2: Bueno, jo he triat un concert el més distret possible. Uh-huh. I hi ha una barreja de tot. Vull dir, no és monogràfic. Hi ha una mica de tot. I toquem òpera, cantem una peça molt bonica, molt distreta, de la flauta màgica de Mozart, que es diu Das Kindern zum Herrlich. L'alemany meu no és massa bo, però traduït al català és Que bonic que sona.
0: Molt bé.
2: Així que s'entén bé. Després cantem una cançó de Pau Casals, que és la cançó a la Verge, amb una versió una mica diferent a la que canta l'Orfeó, en el qual hi participen dues solistes, la Carla Caral, soprano, i l'Hermínia Marí, contralt. Veureu que és la cançó a la Verge tradicional del mestre Casals, però amb una petita modificació.
0: Val, que bé.
2: Després també cantem una sardana que es diu Alcanà, que la va composar pel poble el Francesc Marrós, però com que és tan bonica, no la podíem cantar, perquè una sardana només és musical. Uh-huh. I bueno, em vaig animar a ficar-li la lletra, i ara doncs vaig arreglar-lo una mica per la coral, i amb acompanyament de piano, i bueno, ara ja la podem cantar, que és, ja veureu, que és molt bonica d'escoltar.
0: Que bé, fantàstic.
2: Després també toquem Àngel Guimerà, encara que no sigui músic, era poeta, no?
0: Sí.
2: Li cantem l'himne dels pirates del musical Maricel, i també penso que també serà bonica d'escoltar.
0: Molt bé.
2: Després tenim... Bueno, ara nosaltres celebrem el 35è aniversari de la coral. Uh-huh. Igual que l'Orfeó ara està celebrant el seu 70è aniversari, si no m'equivoco.
1: Sí, sí, el 70.
2: Nosaltres estem treballant per fer un gran concert el mes de desembre, al nostre auditori, en el qual farem una mena de selecció més reduïda de lo normal dels Miserables.
0: Oh, ostres!
2: I doncs, bueno, us oferirem tres peces d'aquest musical, per ja començar a fer una mica de boca, ja.
0: Ostres!
2: Després cantarem de la sarsuela Cançó d'amor i de guerra, de Rafael Martínez, una de les peces més boniques i més conegudes, que és Pirineu.
0: Home, i tant!
2: I, bueno, tenim una estrena. Uh-huh. Estrenem una cançó. Una cançó de Lluís Sintes.
0: Hombre!
2: I el deus
0: ja el coneixem, el coneixem bé. De fet, ahir ja va estar aquí tot. Ahir va estar aquí a la ràdio.
2: Veus? El Lluís Sintes va escriure fa anys una cançó que es deia La cançó de la sirena, de Mahó. I un dia quan va venir per aquí al canal, no me'n recordo per què, me la va presentar, però en una versió nova, en una versió coral. I va dir, mira, aquesta us la dono a vosaltres perquè l'estreneu vosaltres. I bueno, l'hem estat treballant, i va dir, on l'estrenarem? Dic, home, què millor estrenar-la a Vendrell, davant d'ell.
0: Ostres,
2: i tant. I no l'hem cantat en cap moment, sinó que l'estrenarem aquest dissabte.
0: Fantàstic. Mira que hi va estar aquí el Lluís, parlant del concert de l'orgue que es fa aquest divendres, i no ens va dir per res d'això, No ens ho va dir, S'ho va guardar, s'ho va guardar. Sí,
1: que cops amagats el Lluís.
0: Sí, mira, el Lluís té aquesta...
2: Era molt bonica. Ja que bé,
0: que bé. Ostres, deixa'm-ho dir així, Gerard, i així en confiança. És un concertàs, com deies tu, voleu que sigui un concert entretingut, és evident que ho serà, però, ostres, són cançons... Clar, conegudes, reconegudes, a banda de l'estrena d'aquesta manera de Lluís Sintes, però són cançons molt conegudes, i també, home, Els Miserables, jo crec que és un dels musicals de referència a nivell mundial, si podem dir-ho així, i també, no, els musicals tenen aquest fet especial, em sembla a mi, no? Els musicals tenen com una màgia, no? Que a mi m'agraden molt els musicals, suposo que per això per mi és una mica allò com es comprar cap a casa, però també per les corals té un què especial, no?
2: Sí, bueno, a més se'n surt una mica de la nostra feina, perquè
0: clar,
2: com que ha d'haver una mica d'interpretació i ha d'haver una mica de moviment, doncs clar, se'n surt una mica, però bueno, ho estem treballant. La gent està molt, molt contenta i molt animada de fer aquest musical, i bueno, jo si veig que la gent que està contenta, jo encara més, i ho estem treballant. I ara doncs, volia ficar en aquest concert doncs, tres de les peces doncs, més conegudes d'aquest musical.
3: Clar,
2: i
3: clar.
2: Així ja també ens entrenem una mica.
0: Exacte, que serà cap aquest gran concert d'aniversari que esteu preparant i com bé explicaves. Sí. Si sempre ho pregunto, però jo crec que és un fet molt destacat, que és el fet de la programació d'un concert, que no és fàcil la tria de cançons, inclús l'ordre, etc. No sé en aquest cas, Gerard, si això de fer tria de repertori t'és complicat o, bueno, o més o menys te'n vas en sortint.
2: No, sempre intento. No faig mai concerts monogràfics.
0: Uh-huh,
2: no m'agraden, perquè si el fem molt religiós, massa a la tercera cançó ja trobo que la gent ja es cansa.
0: Ja.
2: Tampoc m'agrada fer... No, farem un concert de vaneres. Ostres, jo potser a la tercera o la quarta vanera ja dius, una altra vanera. No sé, a mi particularment no m'agraden.
0: Sí.
2: Tot i que nins... i sentit concerts que he sortit molt satisfet.
0: Sí.
2: Però a mi personalment m'agrada fer barreja de tot, que la gent vegi coses
0: bé,
2: alegres,
0: sí.
2: coses sí. més solemnes, coses sí. més, jo què sé, diferents tipus d'estils, diferents sí. compositors, diferents maneres de cantar, i això crec que és més assequible pel públic.
0: Jo crec que sí, diuen que la varietat està al gust. No, sí, jo també sóc molt d'aquesta filosofia, també, sí, Gerard. Sí.
1: I però moltes vegades, com per exemple afrontar un musical, és sortir una mica de la zona de confort del coro, i és un repte.
0: Però és molt agraït per això.
1: Ah, quan surt,
0: és molt agraït.
1: Al final sí,
0: clar.
1: Al final sí, però costa molt de
2: sí, sí, sí, la veritat és que porta feina i bueno, estem... Bueno, és una adaptació molt particular la que fem nosaltres, perquè no és... Bueno, ho farem el més bonic que podrem, però jo ja veig que hi ha coses que es poden fer i coses que no es poden fer.
0: Bé,
2: per tant, sí. primer és la veu.
0: Clar.
2: I després de la veu, pues, fem el que puguem, però primer s'ha d'afinar, s'ha de cantar
0: Correcte.
2: Correctament.
0: Sí,
2: i
0: sí.
2: Primer és una coral, i després és
0: sí, sí.
2: tot el que puguem fer de més a més sense modificar la part principal, perfecte.
0: Jo un cop vaig escoltar un mestre, un professor de cant, que deia, ho deia més cap a l'òpera i tot plegat, ho deia, o ets bon cantant o ets bon actor. Les dues coses són molt difícils.
2: Sí. Una mica... Tornem per cantar bé, i el que pugui sortir de més, doncs mira, tot això benvingut.
0: Clar, i tant que sí. No, és un repertori, i els musicals, que torno a dir, per mi són agraïts, són complicats, entenc, a interpretar per tota la coral, però tot el cor, però evidentment que són molt agraïts. Tot això que explicava el Gerard és la primera part del concert, per dir-ho així, o bona part del concert, tres quarts de concert, si volem dir-ho així, perquè també hi ha la col·laboració del Cor Orfeo Parroquial, del qual cantareu dues peces.
2: Exactament.
0: Com anirà això? Qui m'ho explica?
1: Aquí...
2: Doncs, bueno, agafem dos peces molt importants d'aquí al Vendrell. La primera és la que interpretarem, serà Els Gojos de Sant Salvador, del mestre Benvingut Socies.
0: Molt bé.
2: Una peça que ha estat perduda durant, pues, jo crec, un centenar d'anys, i que ara s'ha recuperat, i que nosaltres ja la tenim col·locada dins el nostre repertori, perquè són uns gojos que són molt... molt sinfònics, vull dir, no semblen una retòlica d'església molt continuista, molt... Té una gràcia particular que fa que sigui una peça de concert.
0: Molt
2: per
0: bé.
2: Tant, la primera que interpretarem serà aquesta, Els Gojos de Sant Salvador, de Benvinguts Socies.
0: Ah, fantàstic.
2: Hi haurà dos solistes, que seran d'Alcanar, Antoni Castro, tenor, i Joan Queralt, també, i ens acompanyarà també, igual que el concert anterior, el nostre pianista Víctor Molla, que és professor de l'Escola de Música de Quilcanar.
0: Fantàstic,
2: aquesta
0: molt bé.
2: Penso que quedarà molt bonica. És molt xula, és que és molt bonica.
0: Sí,
2: si
0: sí,
2: la
0: sí.
2: cantem els dos cors junts, crec que la cosa serà per escoltar.
0: I tant, segur que sí.
2: I bueno, i no ens podíem deixar de cantar plegats les dues corals que ho canten el Divendres Sant, que és el cant del Miserere.
0: El Miserere, i tant.

0: serà.
1: Llavors els solistes ens els han partit. Em poso un jo i em posa un...
0: el Toni.
1: jo poso el tenor, que és Antoni Castro,
0: sí?
1: I, bueno, de baríton ja sabeu qui és.
0: Clar.
1: El superlluís.
0: Lluís Intres. Molt bé.
1: I, bueno, també crec que serà molt bonic d'escoltar aquest Miserere tots junts en un auditori.
0: Clar, sí, sí. Què deies?
2: No, que deia que sonarà diferent. És el Miserere que tots coneixem.
0: Clar.
2: Que és una peça molt solemne i emocionant, però amb una sonoritat serà aquesta vegada molt diferent, perquè primer l'acompanyament és de piano, i segon serà en un auditori.
0: Clar.
2: Que no hi ha la reverberació que hi ha a l'església.
0: Sí.
2: De forma que nosaltres creiem que serà un altre Miserere, en el sentit que sonarà molt diferent.
0: Clar.
2: I també té la seva gràcia, perquè és una novetat. Nosaltres creiem que serà molt interessant poder sentir el Miserere en unes circumstàncies diferents, amb un acompanyament instrumental diferent, i a dins de l'auditori del Tívoli, que té una sonoritat molt diferent de lo que és l'església del Vendrell o l'església del Canà. Perquè a última hora, en una església la sonoritat és diferent, i el Canà també us l'acompanyeu amb orgue.
0: Clar.
2: No? De forma nosaltres creiem que serà una peça bonica de sentir.
0: Sí, sí, una altra manera d'escoltar el Miserere.
2: I a més a més, serem molta gent cantant.
0: Clar, la fusió de les dues corals.
2: Perquè el Canà, més de 30 cantaires, i l'Orfeó també serem gairebé 40, de forma que 70 veus a la vegada, tant pels gotjos del Benvingut Socies com pel Miserere, serà un potent.
0: Que bé. Fantàstic. Doncs tornem-ho a recordar, serà un gran, gran, gran concert. No ho hem dit, però tots aquests actes que sempre estan allò enmarcats en el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, sí, en tot aquest any Pau Casals, que també està inclòs i porta el segell d'aquest concert amb el cor Júbilo i del Canà, amb el cor Orfeó Parroquial, tot aquest repertori que l'hem explicat. Això, un concertàs aquest dissabte 23 a partir de les 8 del vespre. Que la gent no s'ho perdi. Gerard, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, de veritat, i per aquesta estona de ràdio.
1: Ha sigut un plaer estar amb vosaltres un ratet.
0: Doncs, contentíssims.
1: Ja em sento ja com si estigués a Vendrell.
0: Home, doncs mira, ja, de la bona va dir casa teva, però és que ja ho és de casa teva. Gràcies, Gerard, gràcies. Una forta abraçada i que vagi molt bé el concert d'aquest dissabte.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Molt bé, Gerard, fins dissabte.
1: Molt bé,
0: adéu-siau.
1: Moltes gràcies per tot.
0: Adéu.
1: Vinga, adéu.
0: Clar, aquest tipus de concert, suposo, Anton, quan col·laboreu en diferents corals, clar, suposo que no podeu assajar juntes i us tocarà el mateix dissabte, no?, intentar allò, provar veus, intentar, no?, assajar algun moment.
2: Bueno, farem un assaig conjunt una estona abans del concert per poder lligar tot plegat, sobretot, primera, per el que deies tu, d'una mica posar els coses en comú i també perquè el director pugui donar les indicacions a tothom a la vegada, no?
0: Clar,
2: tot això no s'improvisa, no?
0: Sí, sí, sí.
2: Però, de tota manera, com que... A veure, primer, els dos directors ja s'ho han parlat.
0: Però clar, perquè es coneixen.
2: I per tant, les indicacions ja estan donades independentment, però... evidentment que ho hem d'assajar, assajarem durant la tarda del dissabte i ho posarem tot en comú.
0: Fantàstic. Que també suposo que compartir espai i compartir concert amb altres corals, en aquest cas amb aquesta que té aquesta particularitat, doncs també és atractiu, no?, per tots vosaltres poder compartir una estona.
2: No, i aprenem els uns dels altres.
0: Clar, no?
2: Sí, perquè sempre hi ha coses que sempre trobes que dius, ai, mira, això ha estat interessant. Això, els uns dels altres
0: manera, no? Sí, exacte, preguntar segons quines peces, quines cançons.
2: Sí, sí.
0: No heu fet... Algun musical sí que heu fet. Alguna cançó de musical sí que heu fet vosaltres, no?
2: L'Orfeó.
0: Sí, eh que sí?
2: Sí, sí?
0: Banda sonora sí que sé que també n'heu fet.
2: Sí, també, sí.
0: Però...
2: Sí, però doncs ja fa alguns anys, sí, sí.
0: Val.
2: Però doncs, ja ho comentava abans, és una mica sortir de la zona de confort. No, Sí, sí.
0: Són reptes, això, a vegades.
2: Mira, les corals, tant la nostra com la d'ells, som gent gran.
0: Bueno.
2: Sí, sí, i això és important, perquè quan es tracta de... Quan hi ha algú proposa coreografies, dius, uau. I quan hi ha costa.
0: Ja.
2: Però doncs, bueno,

0: escolta, és un atreviment, segons
1: sí,
0: com, eh?
1: Sí, o jo crec també, aquí estem parlant, eh, Anton? Sí. És a dir, a l'hora d'afrontar, en aquest cas, un musical cantat així, home, bueno, jo crec que l'important tampoc no és la coreografia, eh? És potser més la interpretació, és, no? Sí. L'expressió que sí. No pas el moviment.
0: Sí, sí.
1: És que ara sap que us estic intentant convèncer perquè feu cançons de musicals, que a mi m'agrada molt el musical, sí, i em faria molta il·lusió, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Que, i per això ho deia, simplement, eh?
0: Sí, sí.
1: Però és...
0: També està en consonància amb els gustos del director, que és
1: clar,
0: qui proposa,
1: clar,
0: que és qui proposa el repertori de cada curs, doncs, no?
1: Evidentment.
0: I doncs, bueno, tot plegat, però doncs, en fi...
1: Doncs ja aniré a apretar el Jordi, ja quan el vegi ja l'aniré apretant.
0: Sí,
1: ja se'l convenço.
0: Sí, sí.
1: Dic que sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, nosaltres ja estem en projectes de coses de cara al concert de
1: ja
0: Festa Major, que és el, també és el, serà el concert d'aniversari de l'Orfeó, també.
1: Sí, sí, sí.
0: I després, de cara al 150 aniversari Pau Casals, també estem preparant coses, eh? Però doncs això serà doncs ja de cara al curs que ve.
1: Va, ja en parlarem.
0: Doncs, ja en parlarem.
1: I per part de l'Associació Musical Pau Casals també el mateix, eh? Segueix la programació,
0: sí,
1: i segueixen les propostes.
0: Home, nosaltres estem molt contents de poder fer organitzar des de l'Associació Musical Pau Casals aquesta trobada de coral, i una mica del Vendrell que canti pel Vendrell, doncs,
1: clar,
0: no? I d'autors vendrellencs, i jo crec que serà un concert molt agradable de sentir i molt satisfactori per tothom que pugui venir. Sí, sí.
1: Aquest dissabte 23 a les 8 del vespre a l'Auditori del Tivoli.
0: Ah, això mateix.
1: Molt bé.
0: Sí, sí.
1: Alguna cosa més, Anton?
0: Doncs ja està.
1: Sí?
0: De moment ja ho tenim.
1: Doncs ben explicat. Ens retrobem ben aviat.
0: Entesos.
1: Gràcies.
0: Vinga,
1: una abraçada.
0: Adéu, adéu.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. El matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.
1: Si t'has perdut alguna calaixera o vols recordar els millors moments de la setmana, tot seguit t'oferim el més destacat del magazín de Ràdio al Vendrell, amb Pere Sallent.
2: Doncs va, la intenció de perdre la por a la tecnologia, que no és fàcil perquè cada vegada fa més por a la tecnologia, em fa l'efecte. Joan Molines, molt bon dia. Mira, ens falla el micro. Mira, secció tecnològica i ens falla el micro, què et sembla? Et faig un, fem un favor, agafa aquest d'aquí. No, no, només que l'agafis, no cal ni que et canvis tu de lloc, simplement que l'agafis tal qual, exacte, i que et puguem escoltar bé.
3: Ara se m'escolta? Ara sí.
2: Ha sigut arriba tu i fallar, perquè aquest micro durant tota la segona part ha funcionat perfectament.
3: Amb els informàtics passa una cosa, o mires i s'arreglen les coses, o mires i es trenquen les coses.
2: Veritat, no?
3: O sigui, és veritat,
2: no? Fins ara funcionava. Joan, gràcies.
3: A vosaltres per tenir-me, i gràcies per tenir-me el dijous. Estem amb jornades intenses de feina,
2: i
3: el fet de viatjar, doncs, fa que no pugui estar aquí aquest dimarts,
2: no,
3: però no hem fallat.
2: No pateixis.
3: Que jo crec que és l'important.
2: I tant. I si hem de fallar, no preocupis tampoc, eh?
3: Jo no vull fallar, jo m'ho passo molt bé venint aquí, i ja és un hàbit, ja ho trobo a faltar, si no, quan
2: vingui. Que bé, doncs gràcies perquè sigui així, i aquesta intenció i aquesta motivació que hi poses. De fet, avui em deixes una mica espantat, perquè no m'has passat ni escaleta, ni tema, ni res, perquè no vols saber de què parlarem.
3: No, jo ho sé.
2: Perdó, perquè no vols que jo sàpiga de què parlarem, perdó.
3: Exacte, perquè aquí, amb els 7 programes que portem, sempre hem parlat de la tecnologia i hem parlat en altres. Jo crec que al final també, quan venen els convidats, la gràcia és que parli el convidat, però avui parlarem de la ràdio i de tu, Pere.
2: Oh, quina por. Val.
3: Perquè al final ets el protagonista de tot això i perquè tinc moltes preguntes de com funciona la ràdio per dintre en tot. O sigui, llavors...
2: Val.
3: Avui venim a parlar de la ràdio,
2: sí,
3: i en conseqüència de tu, Pere. O sigui, avui intentaré fer la bona feina de liderar aquest programa.
2: Vinga.
3: I espero que m'ajudis amb això, perquè...
2: Sí, home, sí, tant.
3: No és la meva professió, però sí, avui venim a parlar de la ràdio i de... I de la història i del futur,
2: que
3: és molt interessant, amb àmbits tecnològics.
2: D'acord. Sí. Va molt lligat, sí. La ràdio tecnològicament té un pes importantíssim.
3: Bueno,
2: o va molt lligat una cosa amb l'altra, clar.
3: Sí, bueno,
2: la ràdio, tecnologia,
3: aquí,
2: ràdio, clar.
3: I amb ones que van per l'aire arriba als nostres oients, llavors.
2: O les arsianes, o internet, que encara és més complicat d'entendre.
3: Sí, bueno, al final són... Són, com es diu, són impulsos de llum,
2: yeah,
3: que viatgen i no, jo crec que és un tema molt interessant,
2: sí.
3: I qui millor que...
2: No, gràcies.
3: Quants anys portes a la ràdio, Pere?
2: A la ràdio? Treballant d'això?
3: Bueno, en l'àmbit de la ràdio.
2: En l'àmbit de la ràdio, doncs, és 25 anys llargs,
3: bueno,
2: fent ràdio.
3: Pues qui millor que una persona que porta 25 anys llargs fent ràdio, perquè jo no em porto ni un, i em queda molt per aprendre, llavors, qui millor que una persona que porta tants anys. I quants programes?
2: Doncs n'he fet diversos en diferents emissores, però ja vaig començar aquí a Ràdio El Vendrell, ja vaig començar amb La Calaixera.
3: Que em portes quants?
2: Aquí em portaré 20. 20 és...
3: Mira, però quants programes?
2: Ah, programes de quantitat, perdó, que deies de tipologies vàries. Doncs mira, avui estem fent el programa número 3.973.
3: Es diu ràpid, això.
2: I una cosa que no sé si a vegades... No sé si ho he parlat amb tu. És que ho dic molt, últimament.
3: No sé, hem parlat tantes coses.
2: S'acosta als 4.000 programes i a mi una cosa que m'explota al cap, que és les hores de ràdio que són això. Fent el símil amb els pilots d'avió,
3: sí,
2: la seva experiència la mesuren amb hores de vol.
3: Sí.
2: Una mica la ràdio també podíem fer-ho, això. I clar, són... Quasi, mira, arrodonint-ho, quan fem 4.000 programes, són moltes hores de ràdio, que ara el Joan ho està mirant.
3: Estic obrint la calculadora.
2: Sí. Són 4.000 programes per 3 hores diàries de ràdio, 3 hores, en principi, en directe de ràdio.
3: És com si durant un any, un any i mig, més o menys, que són 500 dies, no haguessis parat de fer ràdio.
2: De fer ràdio.
3: O sigui, és un any i mig, una mica menys.
2: Sense parar de parlar.
3: Sense parar, sense dormir, sense anar al lavabo, sense menjar.
2: Correcte.
3: Espectacular.
2: I una altra cosa també, que un cop ho vaig comptar-ho així per sobre, que és també, clar, la quantitat d'entrevistes, seccions, de temes que hem tractat al llarg d'aquestes tantíssimes hores.
3: Bueno, doncs felicitats per tot.
2: Gràcies.
3: I al final és jo crec que tota una vida o més de mitja vida
2: amb
3: aquest any.
2: Sí, jo crec que sí.
3: Sí, per això se't dona també.
2: Gràcies.
3: Gràcies. Molt bé.
2: Va, comencem, sisplau.
3: Comencem. Això ho he dividit per blocs. A mi m'agrada dividir l'escaleta per blocs. Uh-huh. Sí, llavors, com vas començar a fer ràdio? O sigui, fa 25 anys, com era la ràdio? Perquè ara estem aquí amb un estudi bastant digital, bastant xulo, amb càmeres i tot.
2: Sí, sí, sí.
3: Fa 25 anys, com era la ràdio?
2: Sí. Mira, jo vaig arribar al món de la ràdio a través del món del teatre.
3: Molt bé.
2: Perquè jo vinc d'un altre ofici, familiar, però a través del teatre, que m'agradava molt de jovenet i feia molt teatre, em va portar cap a la ràdio. I quan jo vaig començar a fer ràdio, tecnològicament hi havia ordinadors, això sí, és a dir, hi ha gent d'aquesta casa i companys meus que van arribar a picar amb màquina d'escriure. Jo quan estudiava sí que feia utilitzar màquina d'escriure, però quan vaig arribar a la feina ja teníem ordinadors, ja teníem Word. El que sí que el suport tecnològic que teníem, és a dir, els ordinadors aleshores només servien per redactar. No tenien cap implicació al directe, d'acord?
3: Vale.
2: Aleshores, gravacions, sintonies, músiques i edició, que era espectacular, ho fèiem. Jo crec que tu també ho has viscut, una miqueta d'això, que és el minidisc.
3: Sí.
2: Doncs jo vaig començar a treballar a la ràdio en minidisc.
3: Vale.
2: És a dir, gravàvem i editàvem minidisc.
3: I com fèieu les transicions? O sigui, això que ara tens una pantalla aquí, jo entenc que tens diferents pistes i vas triant la pista. És que jo dic, no, o sigui, sóc un ignorant de la ràdio,
2: no
3: he buscat ni res perquè volia que m'ho expliquessis tu. Aquí tens una pantalla, entenc.
2: Clar, ara mateix, fa 25 anys, crec que no... Sí, tenia ordinador, però era ordinador per bàsicament, internet. I per tenir els documents, per no haver d'imprimir documents i tenir els Words oberts. És a dir, l'ordinador només era per això. I aleshores, el que era el so és, doncs, dues pistes, dos canals, dos minidiscs. I amb això anaves jugant.
3: Sí. I ara això és el mateix però digital o ara tens moltes més pistes?
2: No, clar, per exemple, com funcionem nosaltres, que funcionem amb un programa professional de ràdio que es diu X-Frame, que és un programa que està fet express per al món de la ràdio, aquí tens molta versibilitat. En principi, clar, per no fer-te mal, i jo, en el meu cas, jugo amb dos canals.
3: Vale.
2: Dos, tres canals. Tres canals.
3: Perquè l'Oriol entengui què és un canal.
2: Un canal és... ens imaginem la taula de so. Saps una taula de so que té com unes correderes? Cada corredera és un canal.
3: És com una pista.
2: Una pista, perdó. Sí, és una pista.
3: Vale, molt bé.
2: Vale? Cada pista té aquest canal, una corredera. Llavors tu assignes a cada corredera i assignes una cosa.
3: Vale.
2: I aquí en ràdio és o micros, i assignes el micro, o hi assignes sortides d'àudio.
3: Sí, per exemple, quan fas aquestes transicions, o sigui, quan tu i jo parlem ara estem amb una pista,
2: uh-huh.
3: I quan fas la transició canvies la pista o el que fas és a la mateixa pista li fiques la transició?
2: No, tot són aquestes, visualment són aquestes correderes que tu les puges i baixes,
3: sí.
2: Que és amb els volums i tot plegat. Llavors jo puc jugar, jo puc mesclar-ho tot si vull.
3: Vale.
2: Jo puc mesclar-ho tot, jo ho mesclo, que per això és la taula de so. L'únic que, clar, els micros van per una banda,
3: sí.
2: I després el que és tot tema música, amb aquest programa informatiu que es diu X-Frame, jo treballo amb dos canals per l'ordinador i un canal per la música externa, per si hem d'agafar coses d'internet, xarxes, reproductors, etc. Però, per exemple, el que és... tot el que és sintonies, talls de veu, tot això de la ràdio, pròpiament, publicitat, jo m'ho divideixo en quatre reproductors.
3: Vale.
2: Són quatre reproductors, dos per canal.
3: Vale.
2: I llavors jo faig la mescla de dos canals.
3: Quin art.
2: Dos pistes.
3: Sí, quin art i tot això ordenat. Sí, perquè els programes te'ls prepares abans? O sigui, abans
2: sí, no, i tant, i tant.
3: Sí, entenc que sí, però sí, vull dir, et prepares d'aquest minut, d'aquest minut, ficarem aquest tall, d'aquí ficarem... Quan entres aquí a les 9, comenceu, no, em sembla?
2: A les 9 comença el directe, i jo a quarts de 7 del matí ja corro per aquí.
3: Vale, llavors ja comences a preparar el programa, clar. O sigui, te'l prepares el mateix dia?
2: Sí, en principi, tot el que és informació... talls de veu, tot el que és actualitat, que és del dia, és el matí, que és la feina principal que faig al matí. Acabes algun tipus de guió, acabes d'alguna entrevista i tot plegat. I quan acabo el directe a les 12, em queda una estona més, bastanta estona més, que em serveix per preparar els programes successius. Jo sempre intento treballar d'una setmana per l'altra. És a dir, jo aquesta setmana ja estic treballant els, o ja tinc els continguts tancats de la setmana que ve.
3: Molt bé.
2: Anem d'aquesta manera. I en televisió altres coses el mateix, perquè també faig televisió i també és un hàndicap.
3: I els imprevistos com els arregles? O sigui, si jo avui t'hagués dit, escolta, perquè al final no puc venir, que m'ha sortit un imprevist, com s'improvisa? O sigui, què afegeixes? O què t'inventes?
2: No, el que fas moltes vegades... Hosti, això és molt interior, això és molt secret, eh?
3: Ah, bueno, pues...
2: No, podem dir-ho.
3: Si és la salsa secreta, canviem de tema.
2: No podem dir-ho. No, evidentment, quan passen aquestes coses, una de dos, o tens la capacitat i la sort de trobar contingut ràpid, però de debò que no suposa cap drama per nosaltres. És a dir, a mi no ens cau el món, ni molt menys, perquè és el nostre dia a dia, i si amb això em dius, hòstia, avui, Pere, no puc venir, i m'ho dius el matí mateix, no passa res. O tens recurs i tens una mica de marge per poder buscar alguna cosa alternativa, o si no, tires de repeticions, que ho fem molt. Allò, clar, nosaltres tot el que fem aquí ho anem guardant i evidentment que, ostres, que tot té un pes i un interès, a mi em sembla, i jo crec que també és un bon recurs perquè el directe és efímer.
3: Correcte.
2: I aleshores també l'oportunitat de dir, doncs mira, recordarem l'entrevista, o a vegades també, mira, avui el Joan no es pot acompanyar en directe, però recordarem la secció del mes passat que ens va parlar de no sé què i que és interessant recordar-ho, patapam, i ho recordes.
3: Però ho fas... mentre fas el programa, perquè si jo et dic a les 10 i mitja, estàs en ple directe, que no puc venir, has de buscar el programa, ficar-lo aquí, muntar-lo amb la pista que hem comentat i que el programa vagi...
2: Sí, tot això, també amb la sant tècnica i el directe i tot plegat.
3: Sí, perquè qui ens escolti, o sigui, només hi ha una persona darrere d'aquest programa, o sigui, no és que tingui un equip de 10 persones aquí que et poden ajudar, sinó hi ha una persona que està parlant, mirant la pantalla... introduint els convidats i gestionant-ho tot.
2: Clar, que és un dels hàndicaps d'una emissora d'aquestes característiques i d'aquesta emissora, que els aquí els recursos són molt limitats. Tècnicament estem molt bé, de veritat, que tècnicament, tot i ser una emissora petita, tenim el millor i segurament que tècnicament tenim els mitjans molt semblants que poden tenir les grans ràdios. On no hi ha els mitjans són els mitjans humans.
3: L'equip humà.
2: Per exemple, aquest és un programa de 3 hores. Un programa de 3 hores del qual faig jo sol.
3: Clar, sí.
2: Tot. Producció. El que porta més feina de la ràdio és la producció. És els continguts, pensar-los, preparar-los, elaborar-los, redacció de guions i tot plegat. I clar, i això és el que t'agafa més recursos humans. I aquí, 3 hores, una persona sola, programa diari, és una bogeria.
3: És com a l'ombra orquestra. Sí. Ets el típic meme aquest que té el tambor, els platillos, el bombo, tot, i que va fent com pot la...
2: Sí. És una mica com... Jo, a vegades, com ve algú a fer pràctiques de tècnic, o ve aquí i també diu, hosti, com ho fas? Perquè hi ha moltes finestres obertes. I, bueno, és el que dius tu, ordre. Saps? Jo tinc aquests 4 reproductors i llavors amb un reproductor tinc el que és publicitat, amb un altre reproductor tinc el que són sintonies, amb un altre reproductor tinc el que són tots jingles, separadors i veu, i amb un altre reproductor tinc tot el que són els talls efímers, que només els tiro una vegada. Llavors, ordre, i a partir d'aquí ja, és com anar a portar un cotxe. Tu tens carnet, Joan?
3: Sí.
2: Saps al principi que, ostres, que si he d'embregar, que si posar l'intermitent, que si primer, hosti, que t'atabales, i arriba un punt que ja ho fas tot de manera sense pensar-hi, doncs a mi em passa el mateix, jo ho faig tot sense pensar-ho.
3: Entenc que al principi és més difícil.
2: Sí.
3: I després de tants anys, havent agafat un hàbit...
2: Ho automatitzes. I ara jo, sincerament, jo no sé treballar amb tècnic. Jo no sé treballar amb tècnic. I on estàs tu, que històricament no hauria d'estar, que és l'editor del programa, d'estar on estàs tu. I aquí hi hauria d'haver un tècnic que s'encarregués de la part tècnica.
3: Sí.
2: Jo ja fa tants anys que ho faig que jo no sé treballar amb tècnic.
3: Bueno, és un hàbit.
2: Sí.
3: És un hàbit. I amb aquests imprevistos podeu agafar qualsevol material d'internet? O sigui, hi ha copyright o el que podeu ficar aquí? Com funciona el tema de contingut? Perquè és una pregunta que sempre m'he fet, no l'he buscada, llavors no en tinc ni idea i poc puc aportar jo.
2: Sí.
3: Però vull dir, vosaltres teniu algun tipus de limitació a l'hora de compartir contingut? Podeu ficar qualsevol cançó, podeu ficar qualsevol tall, el que sigui? Mm.
2: A veure, en principi, en temes musicals, és a dir, en drets musicals, la ràdio paga un cànon ja estàndard, paga una tarifa plana, a l'ESGAE.
3: Vale, o sigui, podeu agafar qualsevol contingut
2: en principi,
3: musical.
2: Exacte. En principi, això ens permet poder agafar música de qualsevol canal.
3: Vale.
2: En principi, això ens queda cobert. També hi ha una mica un buit legal.
3: Vale.
2: Perquè després entraríem en el tema xarxes socials, per exemple. Sí, i a vegades ho fem, que agafes àudios, agafes contingut de xarxes socials i tot plegat. Aleshores, com a mitjà, clar, si està publicat a xarxes...
3: Hauríem de veure què diuen els termes i condicions de la xarxa.
2: Clar, teòricament, en el món del periodisme, hi ha un... Hi ha, dins el llibre deontològic, en qualsevol cosa, o també és molt més cap a declaracions, cap a informacions. Tu pots utilitzar qualsevol cosa sempre i quan citis la font.
3: Vale.
2: Quan hi posis una marca d'aigua.
3: Sí, sí, sí.
2: És a dir, tu pots agafar les declaracions, i dic, és una emissora pública, puc dir-ho, de Catalunya Ràdio, però jo he de mencionar Catalunya. Que aquelles declaracions estan fetes a Catalunya Ràdio. I a vegades ho fem,
3: Però segons... No, perdona, digues.
2: No és això, no? Ho has escoltat, que deies ara, no? Però segons ha explicat fulanito de tal a Catalunya Ràdio, doncs, pam, això.
3: Que això és el que passa moltes vegades per Twitter, quan un mitjà de comunicació publica una foto d'una persona... Jo, per exemple, pujo una foto controvertida, algun mitjà de comunicació la comparteix i no la cita, això és el que en principi no es pot fer. I entenc que és el mateix amb...
2: Sí, sí, és cita la font. I després també, teòricament, és a dir, hi ha com una escletxa legal en general, però jo crec que li ha passat a tothom, Clar, també, teòricament, no pots utilitzar, segons quins materials, això, no?, per recaptar diners, per no sé què, per un lucre. Clar, nosaltres tenim lucre amb això. Home, som un mitjà públic, no ho sé, saps?
3: Sí, sí, sí. Molt bé, doncs, hòstia, molt interessant com funcionava abans. Ara anem a l'actualitat. Com funciona la ràdio? O sigui, ara és com funcionava abans, era tot més manual, amb minidisc. Ara com funciona? O sigui, com una ràdio, no sé si sou petits o no, però com una ràdio de poble s'organitza perquè aquest programa s'emeteixi durant 20 anys, 5 dies la setmana, què hi ha darrere... Com és la infraestructura tecnològica, o sigui, des de que nosaltres estem gravant, com el nostre oient ho rep, sigui cotxe, sigui per internet, sigui pel que sigui.
2: Nosaltres en ràdio i televisió, perquè és un hàndicap, és a dir, ràdio i televisió són coses diferents, l'aplicació dels recursos són diferents, però aquí som ràdio i televisió, llavors una mica ho fem tot, llavors tot. Quan parlem de números i de xifres de tot, estem parlant de ràdio i televisió. En aquest cas, Ràdio Televisió El Vendrell, que és una empresa pública municipal, anomenada El Vendrell Comunicació, de manera mercantil, som El Vendrell Comunicació SLSLM, Societat Limitada Municipal.
3: Ah, la Emma no la coneixia.
2: Sí, és. L'únic que ara està canviant, i la llei ho ha canviat, vale. I ara ens hauríem de transformar en una espècie de patronat.
3: Vale.
2: Saps?
3: Aquí em perdo. Bueno, les societats limitades i empresarials sí que domina una mica, sí. Amb doncs, temes més municipals.
2: Des de fa ja molts anys, la llei diu que un ens públic no pot tenir cap tipus d'empresa, pública o no. Aleshores s'ha de reconvertir en un patronat. Un patronat és, bueno, és com un òrgan independent públic, però no té vessant mercantil. I llavors una mica estem aquí, que no sé si mai es arriba a canviar o no, però bueno, nosaltres anem tirant.
3: Bueno, aquí tot valent sempre.
2: Per això, i nosaltres anem fent. Aleshores, perdó, a què anàvem? En el Vendrell Comunicació actualment, tenint en compte la Tere, que està com a administrativa i com a números, des de gerència, tècnics, periodistes i tal, som unes 16 persones.
3: Molt bé.
2: 16 persones, que són unes quantes.
3: Són unes quantes.
2: A partir d'aquí està tot molt ben distribuït, és a dir, gent que fa bàsicament informació, que és tot l'equip que és potser el més nombrós, que és l'equip de redacció, que s'ha encarregat de la informació, que és el pilar base de Ràdio Televisió El Vendrell.
3: Que són els que redacten els telediaris...
2: Exacte, fan les notícies de la tele, les notícies de la ràdio.
3: Però no els que les diuen.
2: Bueno, les locuten. Hi ha un... la Sílvia Martínez és la cap de redacció i és la que habitualment fa la presentació de les notícies, tot i que a vegades hi ha alternances amb altres redactors, com el Marc, el Lolo, el Víctor, en moltes ocasions. Val? Això perquè fa televisió. Es fa suport a ràdio en manera informativa, redactors que també fan ràdio, és a dir, ràdio, que en aquest cas la informació de ràdio recau en Llorenç Avinyó, en Víctor Merencio, sobretot, i jo que faig la part informativa a partir de les 9 del matí. Les estructuretes, les capelletes, que cauten la seva capelleta. Després hi ha la part del Juan Márquez, que és únicament tècnic de ràdio, i només s'encarrega de suport, sobretot, a col·laboradors i tal, per la part tècnica. La Marga Márquez, que fa una mica de tot, fa programes, presenta i també fa de tècnica. I a la meva figura, que faig... Jo sempre dic que jo faig això, faig entreteniment, programes, la calaixera i faig televisió. I llavors hi ha els tècnics purament de televisió. les càmeres, realitzadors, els muntadors, etc.
3: I quan nosaltres parlem aquí, què passa? O sigui, nosaltres ara estem parlant, aquesta veu com es distribueix? Com funciona això? On està la salsa secreta?
2: Anem cap a l'analògica, no? La forma analògica.
3: Sí, o sigui, l'internet funciona per streaming, com, sí, com si veiéssim una tele, doncs, en comptes d'haver-hi imatge i veu, només hi ha veu. Uh-huh. Anem a la part analògica. O sigui, sí, nosaltres estem parlant, jo ara estic emetent la veu en aquest micròfon.
2: Sí.
3: Què està passant?
2: Tot això, tot acaba configurant, tot acaba entrant per aquesta taula de so que tinc al davant.
3: Molt bé.
2: Vale, que és una taula digital i que aquesta taula segurament deu costar com el teu cotxe. O no sé quin cotxe tens.
3: Ara estic... mateix no tinc cotxe, estic esperant que me'l portin.
2: Doncs però... és molt atrevit perquè els cotxes han pujat molt de preu. Jo que tinc un cotxe més o menys vellet, aquesta taula val com el meu cotxe.
3: Molt bé.
2: Vale, imagina't de què estem parlant. És una taula totalment digital, de l'era moderna.
3: Bueno, professional.
2: Correcte. Aleshores, tot el so entra per aquesta taula... Després, de manera digital, la distribució és analògica, per una banda, però diguem que tot això comporta en senyal digital, però és igual, és a dir, tot entra en aquesta taula, micro, so, so, música, sintonies, tot això ho passa per la taula, i aquesta taula ho condensa cap a un cable,
3: molt bé,
2: per dir-ho així, que va cap a una sala que està molt a prop d'aquí, que és el control central, i és on hi ha el repetidor, no, repetidor, perdó, la freqüència modulada, és a dir, té un nom, però no recordo, el que fa, el que crea la ona.
3: La ona.
2: Té un nom, ara no... bueno, és una FM, és l'aparell que crea la FM.
3: És l'aparell que li arriba aquesta informació...
2: I la porta a la porta
3: l'antena, i l'antena l'envia...
2: L'antena l'escup...
3: A tothom.
2: Exacte. L'escup, en principi, l'antena d'aquí que tenim a sobre del sostre de la ràdio, és una antena que té limitacions legals, perquè s'està limitat perquè, bueno, per ones, a més, ara, com que coincideix amb freqüències amb telèfons mòbils i tot plegat, ha anat com canviant. Aleshores, té una freqüència determinada, que ve molt marcada per la llei, i llavors... No podem tirar només per aquesta antena, perquè no arribaríem massa lluny. Aleshores, el que es fa és, a través d'un repetidor que d'aquí es veu, que està al Puig del Lleó, no, potser no el veuràs,
3: no,
2: que
3: no
2: tens cara, jo des d'aquí el veig.
3: Jo no el veig.
2: És a dir, que hi ha visió directa, que és el fonamental, cap al repetidor, que està just jo, un senyal o no, que per la finestra el veig, llavors la senyal va cap al repetidor, el repetidor l'agafa la senyal, i llavors sí que des d'allà, i un punt elevat, la reparteix a bona part de la comarca.
3: Molt interessant.
2: Sí. En ones hercianes.
3: I això arriba a les ràdios?
2: Arriba a les ràdios.
3: Arriba a les ràdios de la gent.
2: Que sintonitzen el 107.1 de l'FM.
3: Llavors, aquí s'envia a tothom, qui tingui el 107.1 de l'FM, uh-huh, ho rebrà, ho traduirà a algú que la ràdio pot emetre, uh-huh, i llavors el que nosaltres estem parlant està anant a la teva taula, de la teva taula se'n va amb una màquina, d'aquesta, sí, màquina se'n va amb una antena, d'aquesta antena se'n va amb una altra antena,
2: sí,
3: i aquesta antena és la que distribueix a tothom.
2: Amb un generador FM, generador és la paraula.
3: Amb un generador?
2: Amb un generador d'FM, amb un generador d'ona.
3: I amb internet com ha canviat tot això?
2: Ho ha canviat tot.
3: Ho ha canviat tot.
2: Ho ha canviat tot. També és una conversa que hem tingut moltes vegades, no sé si amb tu, però aquí a la ràdio, i últimament l'estic tenint molt, no sé per què. Ho ha canviat tot per no canviar res.
3: Perquè la ràdio FM segueix fent?
2: Sí, perquè la manera de fer ràdio continua igual, és a dir, la manera de ràdio és la mateixa que fa 100 anys enrere. És a dir, l'essència de la ràdio, per mi, i la gran majoria, és el que està fent tu i jo. Un micròfon que ens agafi el so i anar xerrant i anar parlant de qüestions i temes d'interès o no. Aquí poden canviar entrevistes...
3: Sí, podríem considerar que la ràdio és la banda sonora de la vida?
2: Jo, i tant. Bueno, jo crec que sí.
3: És que m'he ficat filòsof.
2: Sí, jo crec que sí. Jo, de fet, sempre ho dic també. Moltes vegades dic gràcies per escoltar-nos o per sentir-nos.
3: Ah, molt bé, que bonic.
2: Que és diferent.
3: Sí, sí, perquè hi ha molta
2: gent... Escoltar que sentir.
3: Sí, perquè hi ha gent que moltes vegades empatitza i ja sent part d'un programa.
2: Clar, no, i també en el sentit que la gent posa la ràdio, bueno, la té de fons, perquè és companyia.
3: Ah, sí.
2: Saps
3: sí,
2: què
3: sí.
2: Vull dir? És aquest rumor que hi ha de fons, sí, i sí. Que, bueno, ja està.
3: I que si diuen alguna cosa que t'interessa, doncs ho escoltes, i si sí, no, doncs almenys t'entretenen una mica.
2: Exacte, sí, sí, sí, sí. A mi, jo tenia un dels profes que vaig tenir, em deia, diu, heu de cridar l'atenció d'un tio que porta 12 hores treballant, que està portant el camió en la furgoneta amb les caixes de begudes a darrere fent quiticlinc, quiticlinc, quiticlinc, doncs aquest paio l'heu de cridar l'atenció. L'heu d'enganxar.
3: I li heu de fer la vida una mica millor, a veure,
2: exacte,
3: si, a veure
2: exacte,
3: si,
2: exacte.
3: Si gràcies a aquest programa perfecte. Que estarà escoltant, doncs es pot sentir alguna cosa millor. Perquè sí, sí, sí, al final, a mi em passa això, o sigui, jo no escolto molt la ràdio, jo escolto més podcast, perquè ho escolto a les hores que puc escoltar-ho. I, hòstia, a mi els podcasts a vegades, doncs, t'acompanyen.
2: Sí, sí, sí.
3: El cotxe, el tren,
2: clar, quan
3: a la
2: vas a,
3: feina...
2: Si vas a fer esport o...
3: Si vas a fer esport, més enllà de ficar una playlist musical, que, està, que pot estar bé doncs, per sí, posar sí. l'ànim, per tot això, hòstia, hi ha contingut molt interessant que a vegades acompanya i dius, hòstia, això que m'interessa ho estan dient, o inclús a vegades que pots tenir més un mal dia, però escoltes algú i te l'alegra el dia.
2: Sí,
3: dius,
2: sí, sí.
3: És...
2: Sí, és aquest punt d'entreteniment. És mans lliures, sí. Jo també sempre ho dic. La ràdio és mans lliures. Tu pots escoltar la ràdio i a partir d'aquí fer...
3: Sí, perquè sobres en directe.
2: Sí.
3: Que lo busques en directe, llavors... Sí, sí. Sí que a postproducció pots tallar el que vulguis, però sempre hi haurà un registre de lo que estem parlant ara, sí. Perquè això s'enregistra en directe, llavors...
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Fem més bé o fem més malament, diguem més barbaritat o menys barbaritat...
2: Sí, sí, sí. La gràcia del directe, sempre
3: és
2: dic,
3: la gràcia.
2: La gràcia del directe. Sé que hi ha moltes seccions i la gent ja ho sap. I a més, des de que sortim per la tele, és més obvi, perquè a vegades quan posem els... Quan hi ha els micròfons aquí, és perquè és un contingut enregistrat, perquè és un... Nosaltres en diem fals directe, es diu així, eh? El món, el mitjà, sí. Es diu un fals directe, tant en tele com en ràdio. Clar, hi ha gent que per disponibilitat, per horaris, no, clar, jo això ho he de fer, o aquest contingut he pensat per dijous a les 11 del matí. Ostres, que jo, Pere, jo el dijous a les 11 del matí no puc venir perquè treballo, perquè estudio, perquè tinc un compromís, el que sigui. Vale, doncs quan va bé? Doncs mira, em va bé gravar el dimarts a la 1 del migdia. Vale, doncs vine. Vine el dimarts a la 1 del migdia i gravem un fals directe. I és... Pot ser qualsevol dia de la setmana, però com que jo sé que això ho emetré el dijous, doncs seguim endavant el dijous, avui, a la segona part, no sé què. I
3: perquè
2: tal.
3: Com tenies el programa preparat des de la setmana passada,
2: clar,
3: saps com...
2: Clar, aquí està, aquí
3: com
2: està, aquí està. Que en ràdio pura i dura ningú se n'entera si estàs en directe o no. Allò, en aquest trosset, aquest trosset, sempre sí, és en directe, eh? Únicament a vegades doncs, hi ha entrevistes gravades.
3: No,
2: eh?
3: Però que això passa, eh?
2: Sí, sí, sí, sí,
3: és normal.
2: És així,
3: de
2: tot arreu passa. Però clar, ara, des que sortim per la televisió, doncs, ja, la gent ja ho veu. Clar. O ja ho veu, que jo estic xerrant i no... Vull dir, que ja veu, que s'escolta la meva veu, però jo no estic xerrant a vegades, o ja, perquè no passi això, i per no enfocar el meu careto així, doncs hi posem aquests micròfons, que és un recurs, perquè la gent sí. vegi alguna cosa per la televisió. I el que dèiem, clar, internet ha canviat la manera de distribuir la senyal, però la manera de fer és exactament la mateixa. I a mi fa molta gràcia quan veus un parell de criptobros que, ostres, que supermodernos i superguais i que l'última i no sé què, però què estan fent, Joan?
3: Estan davant
2: parlant amb un micròfon i xerrant. Oh, sí, sí. No estan fent res més.
3: Fent servir un altre canal diferent, que és el canal d'internet amb els podcasts, el nou format.
2: Sí.
3: Però si és estar davant d'un micròfon parlant
2: clar,
3: de tu a tu.
2: La manera de ràdio és la mateixa. I quan parles amb algú jove... Escolto la ràdio, jo no escolto la ràdio, això és de llaios.
3: És que ràdio s'entén moltes vegades com aparell físic,
2: sí,
3: on tu reps
2: sí.
3: les ones aquestes,
2: sí, sí, sí.
3: I has de sintonitzar, però jo amb això coincideixo molt, que ràdio és parlar i distribuir,
2: sí, sí.
3: I al final el podcast és també com ha anat canviant la tendència d'escolta.
2: Sí, sí. Per mi el millor podcast és aquell que s'ha gravat en directe.
3: Sí.
2: Saps? És a dir, poder recuperar a través de podcast... contingut que s'ha fet en directe. Per mi és el més interessant.
3: Sí. Jo n'escolto un, que no l'escolto en directe perquè no el pago, però si no, si el pagués el podria escoltar en directe, que és el de la Sotana.
2: Ah, bé, bueno, si ho estan rebentant.
3: Sí, el millor és que em sembla que porten 10 o 11 anys i ells ho fan en directe, i si ho fan bé, ho fan bé, si no ho fan bé...
2: Clar, per això
3: és... I si la lien, la lien.
2: Clar, l'essència del directe continua, queda enregistrada, però continua sent en directe.
3: Jo l'escolto els dimecres, que és quan surt pels que no paguem.
2: Molt bé.
3: Perfecte, llavors, següent tema. Ràdio o podcast?
2: T'ho he contestat ara, no, em sembla?
3: Sí, però cap on creus que va el futur?
2: Ah, no, cap al podcast.
3: Jo cap al podcast.
2: Cap al podcast, sí. Cap al podcast tal qual. Sí, sí, sí, i et diré més. I a vegades també ho he dit, és a dir, ràdios com aquesta i televisions com aquesta es caduca allà, té els dies comptats.
3: Quan creus que passarà això?
2: Home, a veure, jo crec que encara hi haurà marge. Jo espero... I a vegades també ho he dit, espero poder jubilar-me.
3: Et queden quants anys?
2: Home, queden uns quants. Queden 5, 6, em queden 25, 26, 28 anys encara per jubilar-me.
3: Ah, bueno. O sigui, amb 28 anys canviarà molt, crec jo.
2: Sí, jo també crec. No, ara ho estic mirant així. No crec que em jubili, fent ràdio. Bueno, no vull dir res, però és evident que les televisions en cadena, les ràdios en cadena estan condemnades a desaparèixer. Les ràdios no ho sabria dir, perquè les ràdios... les ràdios generalistes any rere any ho segueixen petant en audiència. Ho segueixen
3: petant. En ràdio generalista et refereixes a les estatals?
2: A les grans. A Catalunya Ràdio, RAC1, Cadena Ser, aquestes. Any rere any segueixen augmentant audiència.
3: I no creus que ara amb tota la nova forma de generar contingut, o sigui, no el dels influencers, jo parlo de contingut professional, o sigui, contingut per ser gent que en sap, però amb totes les eines que s'estan creant ara de veus artificials, vídeos artificials, tot això artificial, creus que en el mig llarg plaç, en el curt no, perquè en el curt no interessa, però en el mig llarg plaç el contingut que consumirem d'aquí 10-15 anys serà diferent al que farem ara? O sigui, aconseguirem aquesta espontaneïtat? O sigui, quan tot aquest... quan totes les intel·ligències artificials aquestes que fan aconsegueixin entendre com es crea un programa... ai, no em surt la paraula. Un programa... en directe? Sí, sí, no em sortia. O sigui, vull buscar una altra paraula, però al final. Un programa en directe. Creus que podrem arribar a aconseguir el... escriure una notícia i crear tot un programa?
2: Jo crec que sí. És que jo crec que ni escriure-la. Em fa l'efecte, eh? No, que tu li diràs...
3: No, quan refereixo a escriure-la és dir-li, vull fer un programa sobre...
2: Sí, exacte.
3: Sense por a la tecnologia. I ficarà tres persones, una persona que organitza el programa, agafarà vídeos, agafarà veus, generarà el contingut i et farà...
2: Jo crec que sí. Jo crec que sí, igual que les pel·lícules o igual que altres continguts, eh? Jo crec que sí, i no estem massa lluny d'això, no, Joan? Jo crec, no?
3: No, estem lluny encara, però això va començar a sortir fa 3 anys.
2: Ja, clar, és que ha corregut
3: molt,
2: no?
3: No oblidem que tot el tema de la intel·ligència artificial comença amb el ChatGPT fa 3 anys i mig, a crear un contingut de qualitat, fica-li any i mig. O sigui, tot això que estem vivint ara fa menys de 4 anys.
2: Clar, no? Perquè ara ja trobem locucions molt naturals, ja. Jo he sentit locucions artificials supernaturals.
3: Sí, o sigui, jo hem aconseguit fer altres, no podcast ni molt menys, sinó locucions per vídeos de veu en off. O sigui, tens un vídeo de producte i fiques una veu en off, molt... que no, que jo a vegades no et sé distingir si, es veu humana o veu artificial. Hi ha idiomes que funcionen millor i hi ha idiomes que funcionen pitjor.
2: El català va fatal.
3: El català deixa bastant que desitjar. El castellà... bueno, ni tan mal. L'anglès el fa molt bé. L'anglès te'l fa molt bé britànic, l'americà, o sigui, te'ls fa molt bé, perquè és amb el que s'han entrenat totes aquestes intel·ligències artificials i és amb el que més s'ha invertit recursos. Però sí, nosaltres hem fet coses que costa molt diferenciar d'una veu real a una artificial.
2: Sí. Jo crec que sí que això... crec que arribarà passant, no? Que tu aixequis, que tinguis la capacitat de dir-li a una intel·ligència artificial, digue'm, mira, busca'm, omple'm una hora de programa, o mitja hora de programa, amb tres veus, i que parlin sobre la reproducció de la gamba roja en los mares del sur. I t'ho farà.
3: I com canviarà llavors la teva figura?
2: No, aquí està el tema. No ho sé. Que és aquest debat que a vegades hem parlat, no?
3: Sí.
2: Bueno, jo crec que és un dels temes, un dels debats, com hi haurà aquesta reconversió professional en aquest sector i en altres, no?
3: Si és com la informàtica, que és que... O sigui, nosaltres aquí venim a parlar molt de la intel·ligència artificial, però la nostra feina també està en joc, o sigui, les intel·ligències artificials generen un codi més barat que una persona, més ràpid que una persona i amb menys errors que una persona.
2: Yeah.
3: O sigui, aquí quan venim a parlar de les intel·ligències artificials, nosaltres perquè ens sumem a la onada i hem après com fer-la servir per ser 10 vegades més productius, però els programadors haurien de patir, perquè és espectacular el que es pot arribar a fer amb temes de programació. Llavors, com ens hem actualitzat nosaltres? O sigui, com ens hem reinventat? Doncs van passar de ser programadors, el que jo li dic picatecles, que és estar davant d'una pantalla picant tecles, a ser un orquestrador. De dir, jo em vaig fer enginyer per... quan dic jo crec que qualsevol enginyer es va fer enginyer per resoldre problemes a la vida. O sigui, des de fer un camí, a fer un codi, o a fer
2: una màquina.
3: Una màquina, el que sigui. Per resoldre problemes. Llavors, si ja tenim algú digital, alguna màquina que resol problemes, com ens inventem? Doncs el que crec que té tot el sentit del món és, vale, com gestiono diverses màquines a la vegada? O sigui, com sóc un orquestrador?
2: Clar.
3: Llavors, nosaltres ja no programem moltes vegades. Jo ara ja fa dies que no escric una línia de codi. L'única com com sé com escriure línies de codi, jo li dic, vull que em facis això, vull que em facis l'altre, i ja estic davant d'una pantalla veient com les coses passen soles i passen...
2: I, I supervises, no? Això sí,
3: I
2: no?
3: I superviso, sí, ho supervisem tot, i és on li donem la qualitat extra, perquè al final la màquina ja cada vegada ho sap fer més, però la màquina no sap interpretar si algú és bo o no és bo visual. Uh-huh. Nosaltres sí, perquè és el que ens hem dedicat. Cada vegada ho serà més, d'expert, de detectar què és bo i què no és bo. Llavors, nosaltres moltes vegades ens sentem davant d'una pantalla a fer que les coses passin. Uh-huh. I és com creiem que la nostra feina està menys en risc, perquè si jo només programo, estic bastant fotut, sí. Perquè hi ha intel·ligències que treballen 24/7, 365, que costen menys que jo, i que ho fan millor que jo. Uh-huh. Llavors, si algú m'ha de contactar i té una màquina, doncs contactarà la màquina, perquè és el capitalisme pur i dur.
2: No, està clar.
3: És el capitalisme pur i dur. Llavors, com ens podem fer més indispensables? Doncs aprenem i siguem els majors experts del món, sempre que puguem, amb saber com fer servir aquestes màquines i saber com vehicular un problema cap a una solució.
2: Sí.
3: Sense picar una línia de codi. Llavors, així és com ens hem actualitzat els programadors.
2: Sí.
3: No sé si en el vostre cas serà igual o no.
2: Clar, i aquí hi ha un factor, sense desmereixer el vostre, per suposat, però hi ha aquest factor... com anomenar-lo? Clar, en el meu potser està més allunyat, però la comparativa o l'exemple s'entendrà més amb l'art, amb l'art, no? És a dir, tu sabràs apreciar o apreciaràs una escultura, un quadre que ha fet una intel·ligència artificial? O li donarem més valor si ho ha fet una persona real? Saps què vull dir? Una mica va per aquí. I una mica crec que la nostra feina també va per aquí. És a dir, què apreciarem més? Que una màquina ens faci un programa... Que una màquina ens parli o que ens parli una persona humana? No ho sé, eh?
3: T'ho reformulo. La gent valorarà que ho expliqui un humà o valorarà el contingut?
2: Bueno, és un
3: valor... Igual amb l'art, igual amb la programació.
2: Ja, és un valor afegit, potser.
3: Ara, però amb... d'aquí 10-15
2: anys,
3: estem parlant del que nosaltres estem acostumats, estem molt sesgats del que a nosaltres ens agrada, que és anem a un museu i sabem que aquest quadre el va pintar una persona, no sé, del 1800. I això ens agrada a nosaltres perquè és amb el que hem crescut, però les noves generacions...
2: és veritat.
3: I les noves generacions que potser no han crescut amb això ni valoren això, voldran un quadre que li agradi, independentment que l'hagi fet un humà o una intel·ligència artificial, o valoraran l'humà? Hi haurà de tot. Hi haurà gent que valorarà que ho hagi fet un humà, però el públic en general, o sigui, la humanitat, o digue-li qui sigui, què és el que valorarà més? Un programa o un codi fet per una intel·ligència artificial o per un humà? O una solució que és el que els solventa el problema i el que...
2: Sí.
3: Clar, o sigui, aquí entrem amb la dicotomia de que moltes vegades ens pensem que el que ens agrada anar altres és el que vindrà al futur i moltes vegades no és així, perquè el futur ja puja...
2: La percepció ja és diferent, clar.
3: El futur puja sesgat per altres temes, que és com ells han crescut, com ells han après i...
2: Hòstia, és un debat, és un debat.
3: És un debat interessant que hòstia, et farà plantejar moltes coses, perquè abans els informàtics érem intocables perquè molt poca gent sabia fer el que sabem fer. I ara per 20 euros al mes tens un informàtico a disposició 24/7.
2: Sí.
3: Que no et fa el millor codi? Bueno, és que m'és igual. O sigui, hi ha molta gent que diu, és que a mi m'és igual que no em faci el millor codi. Jo vull que em solucioni un problema, sigui el que sigui. Llavors,
2: hòstia... No és un debat. I també en el nostre sector també és un debat. Clar.
3: Bueno, i jo crec que hi haurà més sectors també, però
2: sí.
3: En efecte aquí és això. Llavors, ara el que nosaltres pensem molt, i jo crec que és el que hem de pensar, és cap on va la cosa i com ens reinventem. O sigui, com fem que la nostra feina o que la nostra persona sigui el més indispensable possible, hasta que, com ho dius sempre, el que ve de Skynet, no? Com ho dius?
2: Terminator, Skynet, no? Skynet és l'Skynet, no?
3: Sí,
2: canvia Terminator per eliminar...
3: Sí.
2: Clar, és que, ostres, una mica jo crec que el debat és aquest, però clar, estem a les beceroles, no? Em sembla, encara, de tot això.
3: Sí, no, i encara, aquí no estem parlant...
2: Va molt ràpid, això sí que és veritat.
3: Aquí no estem parlant que demà això ja no existirà, però sí que al final ja està havent un canvi de tendència generacional.
2: O escolta'm, un fet, per mi, que, bueno, podria ser... si més no debatible, que són les rendes universals.
3: Sí.
2: No? És a dir, si ja tenim tota la cadena de producció i de consum coberta, doncs mira, potser ha arribat el moment que els humans ens dediquem a viure la vida.
3: La pel·lícula de Wall-E. La pel·lícula de Wall-E quan estan allà i surt el tio que ell...
2: Yeah.
3: A la cadira i els robotets funcionant.
2: Sí, sí.
3: No, això no, òbviament, no crec que ho visquem nosaltres, me'n sobtaria molt, però... Però sí, si al final tot es democratitza i tot es...
2: No?
3: I tot tenim màquines que ens ho fa, què farem nosaltres?
2: Per
3: Perquè sí, o sigui, podrem viure, però qui paga les coses, com clar, es paguen, perquè
2: sí, sí.
3: O canviem el capitalisme?
2: No, no, clar, clar, clar, sí, clar, si tu no pots pagar, si tu no pots pagar el producte que estan realitzant les màquines, per què fas producte?
3: És com el el gat que es mossega la cua, el peix que
2: el peix que es mossega la cua.
3: El peix que es mossega la cua.
2: Sí, sí,
3: o sigui,
2: sí.
3: Al final és, estic creant algo per fer-me la vida més fàcil que m'acabarà de potser a sí. mig llarg plaç sent contraproduent, no sé,
2: clar.
3: És
2: i si fóssim la humanitat fos allò realment, no, bones intencions, humil, és a dir, que tingués,
3: bueno, això no, no,
2: i,
3: això
2: per no, això dic, com que això no passarà,
3: això no passarà,
2: tristament
3: doncs, no passarà.
2: Encara fa més por, no, de
3: bueno, ara els que en saben d'això diuen que ara estem visquent una de les últimes oportunitats de fer-se mil milionari, per dir-ho així, que ja. És si al final fem que tot això estigui, diguéssim, a preu de cèntim, i que la feina que fem ara estigui a preu de cèntim, hòstia, com canviarà la feina.
2: Ja,
3: i, bueno, són temes filosòfics.
2: Sí, sí. Es queden sense temps,
3: Ens queden sense temps. Espera, Marc. Encantat que m'expliquis sí? una mica el teu dia. I el que passa aquí, jo sóc molt curiós i a mi m'agrada aprendre molt, llavors espero que els nostres oients m'ho
2: doncs
3: hagin fet.
2: Doncs la base de ser un bon comunicador és la curiositat.
3: Sí, bueno, jo crec que és la base de tot.
2: Sí.
3: O sigui,
2: sí.
3: La base de tota la vida és la curiositat, perquè és el que sempre és el motor que et fa aprendre més sí. coses, a ser millor
2: sí.
3: i a tirar endavant. Així és com ho veig jo.
2: Sí, sí. Hi havia un programa que a mi m'encantava, que era jovenet, que eren per aquelles moltes cadenes, encara es fa, em sembla que és Cómo se hace.
3: Sí, sí. Sí, sí,
2: i era
3: sí.
2: el meu programa favorit de jove. ¿Cómo se hace?
3: O les construcciones que
2: són sí,
3: grans
2: sí, sí,
3: i coses
2: sí, sí.
3: que dius, hòstia, per què es crea una presa? Vale, pues, i com es crea una presa? Vale, pues, està i tal... No, bueno, és interessant.
2: És això, és
3: hi haurà
2: això.
3: Molta gent que no li interessa, però hòstia, jo crec que és interessant sí. i és gratificant veure d'on venim i com la societat i com sí. la humanitat ha arribat on hem arribat.
2: I tant. Gràcies, Joan, de veritat.
3: A
2: gràcies.
3: Tu, Pere, per tot.
2: Dimarts que ve, en principi, eh?
3: Dimarts que ve.
2: Si hi ha algun canvi, no pateixis.
3: En principi no. Perquè dimarts sí, que ve no, tornaré a estar aquí, si no, pues, mirarem de canviar el dia.
2: Gràcies, que vagi bé.
3: Adéu, adéu. Adéu.
0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Ràdio El Vendrell. El 107.1 de la freqüència modulada.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:15 a 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: Avui és d'aquelles entrevistes barra converses, sí que cerca majoritàriament, i ho fem gairebé sempre, aquest to de conversa, i del qual sempre podem parlar i podem extreure moltíssimes coses. Però en aquesta vessant volem parlar del Vendrell, de la seva societat, i diferents capítols que potser encara no estan prou reconeguts, i qui ens pot ajudar almenys a perfilar una mica més és la Neus Oliveres, que de fet es torna a acompanyar una vegada més, cosa que ens fa molta il·lusió. Neus, com estàs?
3: Gràcies per convidar-me i una vegada més per posar en valor la investigació.
2: I tant que sí. Aquest munt de coses, és que, de fet, ara en parlàvem, abans de començar a gravar tot això, de la gran quantitat de publicacions i d'aquest esperit que tens, jo crec que ja et ve com a mestre. Jo crec que ja ho portes a dins, no? Aquestes ganes de divulgar, d'explicar, però també aquesta sensibilitat col·lectiva, social, ventrellenca, de que que hi ha moltes coses que encara no coneixem del Vendrell de fa uns anys.
3: Sí, no, és sensibilitat per la societat, pel Vendrell, i per aquesta curiositat de quan tu treballes una població, doncs són uns sediments.
2: Clar.
3: I a vegades doncs aquests sediments hi falten algunes coses, i aquestes coses són les que intentem anar fent aquest puzzle.
2: Sí, que de fet no és el tema, que anirem molt ràpidament, és una mica per emmarcar aquesta conversa que volem tenir ara mateix, que ara comentàvem més o menys, que això, aquest seguit d'aquest volum de publicacions i d'estudis locals que tenim ara últimament al Vendrell, és això, que estem parlant de 15, 20 anys com a molt.
3: Aproximadament. Jo crec que sí, tampoc no ho sé.
2: No, més o menys. No, és una manera de parlar.
3: Exacte. Sí.
2: En referència de que aquestes ganes de fer, de publicar i d'explicar és realment recent.
3: Sí. Sí, o sigui, abans ja hi ha hagut gent, però potser aquest volum de publicacions ha estat més últimament.
2: Clar.
3: I que és una cosa, doncs, indispensable per saber d'on venim i on anem,
2: sí,
3: no?
2: Sí,
3: sempre
2: sí,
3: és el mateix, la clar. Mateixa història.
2: I d'aquests capítols socials hem de parlar d'educació, mm-hmm. perquè hi ha com un forat negre quan parlem de l'educació de fa un segle, segle sí. i mig, dos segles al Vendrell. Mm.
3: Bé, i això és un treball de llarg recorregut, aproximadament hi ha 6 anys aquí, mm-hmm. que passa que no treballa 6 anys contínuament, que són episodis que et van sortint i que llavors el que he fet jo ha estat sistematitzar-los i cohesionar-los.
2: Val.
3: Llavors jo començo el 1802 perquè és un moment que l'Ajuntament d'aleshores es posa, diguéssim, les piles, es posa en acció de fomentar tot el que sigui educació, no?
2: Val.
3: O grans trets.
2: Uh-huh.
3: T'ho explico jo, grans trets ara.
2: Uh-huh.
3: I a partir d'aquí arribo al 59... i ja poso al començament que hi ha moltes llacunes, però arribo al 1859. Per què el 59? Perquè el 59 es consoliden dues escoles de nois, que són per un costat l'escola del carrer Nou, uh-huh. i per l'altre una altra escola al carrer Montserrat, aproximadament.
2: Val.
3: I després ja hi ha les escolàpies.
2: D'acord.
3: És a dir, queda d'alguna manera una primera etapa de 50 anys, que sí que em deixo coses, segur, perquè en sortiran, però bàsicament hi ha els grans trets definits.
2: Val. I d'això són articles, d'això ho expliques i ho recullen aquestes diferents publicacions
3: sí.
2: de l'Institut d'Estudis Hispanadesencs, on justament és la feina que es fa des d'aquesta institució, de qual tu en formes part,
3: sí.
2: és trobar aquestes informacions, aquests capítols importants, en aquest cas en matèria social i educativa, que és la que estem parlant.
3: Sí, sí.
2: Per què aquest buit, doncs? Per què no tenim constància d'aquells anys?
3: És que és molt difícil.
2: Uh-huh.
3: És així de fàcil, no?, d'explicar. És molt difícil perquè has de buscar molta hemeroteca, has de saber si hi ha nomenaments, si no n'hi ha.
2: Clar.
3: Has de llegir totes les actes, perquè les actes no et venen sistematitzades de dir avui mestres, no, o sigui, i a vegades ho trobes perquè, per exemple, s'ha de pujar el lloguer d'una casa.
2: Val.
3: Perquè una altra de les coses que pot sobtar la gent... no hi ha cap edifici escolar, evidentment que no, perquè es llogaven cases.
2: Val.
3: Llavors, clar, era el propietari que diu, va, el propietari vol apujar-se el sou. Ara aquí hi ha em dona una informació de que hi ha un mestre, el mestre o la mestra es queixa perquè no hi ha aigua a l'edifici.
2: Val.
3: I jo sé que hi ha una mestra, o sigui, és una feina de formiga, digue-n'hi com vulguis.
2: No, clar, d'anar trobant,
3: investigant. I has de saber molta informació, perquè hi ha uns plans importants d'ensenyament, que ara l'ensenyament doncs és un... està en efervescència,
2: correcte,
3: no?
2: Amb tota la reivindicació, del qual donem suport.
3: Amb tota la reivindicació del món. I en aquests moments hi ha uns plans molt importants d'educació, que és el Pla Pidal, que és cap als anys 45, i el més important seria la llei Moyano, que surt el 57.
2: Val.
3: Tot això m'he d'informar, esclar, jo de pedagogia sempre he estat una branca que m'ha agradat molt,
2: clar,
3: però has d'acabar d'aprofundir. Llavors, com que l'ensenyament és obligatori, per això hi ha més demanda, i l'educació fins a aquest moment, equivalent a la primària obligatòria, seria fins als 9 anys.
2: D'acord.
3: Sí, els 9 és el que... I em quedo, doncs, a partir dels 50, doncs un altre dia...
2: Clar, ja en parlarem.
3: Ja en parlarem, que la meva proposta és fins als 5 anys.
2: Clar, ostres, que interessant. Clar, d'aquests aspectes, entre molts altres... és la separació de gènere,
3: sí,
2: que era un fet ja habitual de l'època, no?
3: Sí.
2: Escola de nois, escola de noies.
3: No.
2: No? Explica'ns-ho, sisplau.
3: No, perquè quan parlem d'escola de nois i noies, tu pots pensar que les noies van aprendre a llegir i escriure. No.
2: Ah, val, clar, diferenciar
3: no,
2: la tipologia...
3: No, van aprendre a cosir.
2: D'acord.
3: I a fer puntes al coixí.
2: Ara sé per on vas, clar. Clar.
3: I no és fins al 1850 que arriben les escolàpies,
2: val,
3: que... amb la primera mestra, que és l'Anna Font Comas, que es plantegen de llegir i escriure.
2: Ostres!
3: I encara, és clar, amb queixes, perquè hi ha un article que em va fer molta gràcia, que diu, això no els ensenyen a ser una bona... una mestressa, clar, amb la mentalitat de l'època, l'entens perfectament, no?
2: Clar.
3: Que diu, el que necessita una dona és saber... fer uns pantalons o fer unes
2: clar,
3: costures o fer tot
2: clar,
3: això.
2: Eren escoles de gènere, tal qual.
3: Sí,
2: les noies aprenien un seguit de coses i les noies aprenien uns
3: sí,
2: altres.
3: Sí, i amb un control.
2: Val.
3: Control de l'església i l'Ajuntament.
2: Uau.
3: Control.
2: Sí, sí,
3: estaven
2: sí,
3: controladíssimes. Hi ha uns apartats que surten a les actes, que si algú es baralla, doncs l'Ajuntament, seran castigades, agenollades per humiliar-se davant de les altres.
2: Val.
3: ETC.
2: Uau, oida. I dins d'aquesta recerca d'informació sobre aquests anys d'educació al Vendrell, un fet destacat que toca directament la figura d'Àngel Guimerà,
3: sí,
2: que és un tema que també tu domines molt, Neus?
3: Sí. Des del primer biògraf posa que el mestre d'Àngel Guimerà va ser Jaume Crosat.
2: Sí.
3: I llavors es va repetint. Es va repetint el miracle que seria el biògraf posterior més important, torna a posar això i a més, amb la seva imaginació ja el veus, el mestre. Ja veus la classe i veus tot. I bé, així, fins que, clar, i posteriorment, no?, les posicions del Guimerà, que va repetint l'error.
2: Sí.
3: Fins que arribo i trobo que ell estudia al carrer Nou, perquè això ja hi ha una documentació. La segona documentació, a través de Joan Ramon i Soler, ja posa que el seu mestre era el Josep Nogués. I busco les actes de l'Ajuntament, i efectivament. És a dir, el Jaume Crosat no és nomenat...

0: És el fonament de la societat.
1: Clar.
0: O sigui, jo això ho tinc claríssim. I diuen, no, és que un nen a qualsevol lloc tiren. Home, no.
1: No, no, no. Està clar.
0: A qualsevol lloc, no. Si tens un bon mestre, perquè a més aquest mestre és lloat al Diari de Barcelona, fixa't tu, doncs, i després se'n va a l'escola normal a Tarragona.
2: Sí, sí, sí.
0: És a dir, que està a pocs anys, però és un mestre molt prestigiós que hi ha aquí al Vendrell.
2: Molt bé. Doncs bé, un altre personatge, de poder bibliografiar i conèixer en profunditat.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: I aquest pes que va tenir en matèria educativa. Hauràs de tornar un altre dia, està clar, Neus? Perquè hem de parlar encara més d'aquests temes d'educació de fa molts anys, que, com dèiem, hi ha un forat, no vull dir negre perquè és lleig, però...
0: És un buit.
2: És un buit, exacte, aquesta és la paraula. Hi ha un buit en aquest aspecte històric.
0: Que no hi havia cap sistematització, i és clar, l'educació t'explica molt la història, perquè quan hi ha un ajuntament molt progressista, és quan les coses es posen... No, aquí hi ha d'haver... L'ensenyament està molt arraconat durant tots aquests anys, hi ha d'haver un nou funcionament.
2: Clar. I això ens lliga la figura d'Àngel Guimerà cap a una altra qüestió que també ens volies parlar, que és el que s'anomenava el Casino de San Isidro, que va ser una de les referències socials de l'època, del 1855, és a dir, meitats del segle XIX, i que també se n'ha perdut una mica el reconeixement de què va significar aquella entitat.
0: Sí, jo vaig començar llegint algun article del Josep Aixalà, doncs que parlava del Casino de San Isidro, i jo pensava, bueno, potser, jo què sé, igual és inventat, no ho sé. I vaig començar a demanar a persones que més o menys han estudiat, o gent més gran, a veure si tenien coneixement, i ningú.
2: No.
0: Ningú.
2: Ostres.
0: Ningú, o sigui, part de les referències que et dic de l'Aixalà o d'algun altre, ningú tenia referències. I aleshores vaig començar, doncs, a investigar aquest tema a través del llibre del Joan Ramon i Soler, ja en parlo una mica, i després ja començo a investigar a través de què? Del Diari de Barcelona, que ja surt referenciat. Quan hi ha, per exemple, als anys 50 està parlant de que la vila és una vila populosa i que hi ha tres casinos, es parla d'un altre casino que, per exemple, jo no he trobat a on era, que es deia la Tertúlia Petita Societat.
2: Val, sí.
0: És un casino, el de San Isidro, que és de societat benestant. Com diu els diaris, diu High Life. Highlight, que diuen d'aquest Great Attraction.
2: Sí, no, diu, sí, tal qual.
0: Tal qual, Highlight.
2: Highlight
0: i Great Attraction.
2: Que curiós. No en va, San Isidro és el patró dels pagesos, no?
0: No.
2: No?
0: No, els de catalans no, que passa que aquí canvien el nom perquè ja ha passat el 1714.
2: D'acord, i on... Val.
0: Era Garrick.
2: D'acord.
0: Garrick, que era el dels pagesos, abans del 1714.
2: D'acord.
0: I aquí, esclar, hi ha un pacte...
2: Bueno,
0: un pacte...
2: Exacte, que sigui
0: de
2: així.
0: De San Isidro.
2: I que sigui San Isidro.
0: Tota la gent benestant. I què fan? O sigui, l'interessant és, tu trobes aquí hi ha un Carles Casals, per exemple, l'Àngel Guimerà qui va ballar, amb referències a través d'una altra via, que és les vies de les cartes.
2: Per això lligàvem, el personatge.
0: Sí, per això, clar, és interessant.
2: Sí, sí.
0: Puc ressenyar els balls que hi havia, perquè això hi ha amb el primer vendrellense a surt, que hi ha el primer organista, o un dels primers organistes abans de Carles Casals, és el Ferran Rubió Pujol. Aquest Ferran Rubió és director d'orquestra i podem saber els balls que hi havia. Hi havia les mazurques, els escotis, que eren molt famosos a l'època. I després, un altre tema d'interès, clar, quan ressenyes les festes majors ja posteriorment al 87, trobes que hi ha el Casino de San Isidro, llavors ja és la vencedora, que és a través del Tívoli, i l'altre que serà el que popularment, actualment, que la gent ho coneixerà pel centre, que és el casino circo.
2: Val, el Val. Circo.
0: Sí. Serien aquests tres quan als anys 80 es consoliden. Val. I després ja posteriorment hi haurà el que sabem ara, que és la lira,
2: clar,
0: que ja sortirà posteriorment.
2: El que s'ha mantingut fins avui en dia. I per què oblidem, doncs? Per què s'oblida aquest casino?
0: Perquè no hi ha hagut investigacions i no hi ha hagut estudis i no hi ha hagut referències.
2: El que dèiem abans al començament de la conversa.
0: Si no tens referències d'una cosa...
2: Clar, s'acaba oblidant.
0: Jo aquí dic, a veure, vaig a buscar bibliografia zero.
2: Clar.
0: Vaig a buscar bibliografia...

0: Bibliografia d'educació, zero, mínims, no?
1: Clar.
0: Sí que puc trobar a nivell general i clar, és molt interessant perquè és una, la primera part és una lluita per l'analfabetisme, especialment. I el Casino de San Isidro és tota l'esplendor de la societat aquesta benestant que va aquí. També és interessant perquè seria un precedent, comencen a fer... festes literario-musicals. Que ara dius, bueno, ara que quan algú fa una festa literario-musical penso, bueno, no s'ha inventat la sopa.
2: No, ja fa temps molts segles que es feia, eh?
0: Que la feien.
2: Ostres,
0: I és un precedent del que serà després el 87, el famós certamen científic literari, amb la presidència de l'Àngel Guimerà. I que jo sempre dic que entra doncs amb el, en aquest mapa literari.
2: Sí.
0: Ve gent de fora aquí.
2: Clar, imagina't, que és aquell Vendrell, aquell retrat d'aquell Vendrell, de la Renaixença, de tota l'esplendor econòmic, empresarial...
0: Més majestuós...
2: Exacte, que va tenir.
0: Sí.
2: N'hem de parlar un altre dia, Neus, et sembla o no?
0: Home, perfecte.
2: Tanquem aquest capítol 1 i farem més capítols i podem anar fent a mesura que vagin arribant, si et sembla, d'acord?
0: Perfecte.
2: Gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
2: De veritat, gràcies.
3: 12:00 fins a les 12:00 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El Barça ha guanyat la Champions femenina de futbol després d'imposar-se a l'Olympique de Lió per 4-0 a la final jugada a Oslo, amb dos gols de Peyor i dos més de Salma, tots a la segona part. És la primera Champions de Pere Romeu com a tècnic, la quarta de la secció, després de 6 finals consecutives. Pere Romeu, entrenador.
2: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions. En general, el premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda, celebració pel triplet Copa, Lliga i Champions a les Fonts de Montjuïc. Per altra banda, el Girona baixa segona després d'empatar a un amb l'Elx a Montilivi en la darrera jornada de Lliga. L'equip català torna a la segona divisió després de 4 anys a l'elit del futbol espanyol. Michel Sánchez, entrenador del Girona.
3: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat.
1: Més notícies. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i les seves filles serien els principals beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. Així es desprèn d'un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, que destaca que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació. Als Estats Units, dues persones han resultat ferides de bala en un tiroteig registrat aquesta nit prop de la Casa Blanca a Washington. Segons diversos mitjans nord-americans, l'intercanvi de trets ha estat entre els agents del servei secret i un home armat que hi havia a l'exterior del complex residencial. Un dels ferits és el sospitós que rondava la Casa Blanca. Segons la CNN, s'han sentit més d'una quinzena de trets. Els fets han obligat a reforçar les mesures de seguretat i a traslladar els periodistes que treballaven a la Casa Blanca a la sala de conferències. Aquest incident arriba a gairebé un mes després de l'intent d'atemptat contra Trump al sopar anual de corresponsals de la Casa Blanca. A València Nova